un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira, per què has arribat a aquesta hora? Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans. Segur que... T'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa a casa nostra des de la que va fer Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha feta a Madrid. A Catalunya el missatge serà, doncs, sobretot pastoral i social. I demà serà la jornada central de la visita, amb la que culminarà a la Sagrada Família, amb una gran missa i benedicció a la Torre de Jesús. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i aquesta visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura.
1: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida. Els veïns, que han hagut de ser desallotjats, ja han tornat a casa seva i es mantenen confinats. La feina ara se centra en evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
2: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats al cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban, Teheran i Tel Aviv, però avisen que respondran amb contundència qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns.
1: L'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que en temps d'incertesa i amenaces el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura. Els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta.
2: L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els altres que té al Prat i a la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
3: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució.
1: Esports, el Barça de bàsquet arrenca avui dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provítola, ha deixat entreveure que marxarà al final de la temporada.
2: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
1: La selecció espanyola de futbol juga a aquesta hora un partit de preparació de cara al Mundial que arrenca aquest dijous. La selecció espanyola s'imposa per 2-0 al Perú en un partit que es disputa a Mèxic. Un dels gols l'ha fet Pedri. Mentrestant, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut d'Espanya al Mundial previst per dilluns contra Cap Verd, però veu complicat, diu, que jugui de titular.
2: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha dit un jutge, que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga en contra de l'associació de futbolistes que volia començar una setmana més tard.
0: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 9 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau i les màximes baixaran arreu del país. Les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. I avui, per cert, vull saludar com cada matí a la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Blanes el sol sortirà a les 6:15 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, dia 9 de juny, és el Dia Mundial de l'Ànec Donald. I per això hem de recordar aquesta gran frase d'un dels personatges d'animació més icònics de Disney. No et limitis a volar, si aconsegueixes enlairar-te, planeja i gaudeix del cel.
0: Deixa'm escoltar aquesta cançó, a veure. M'encanta aquesta cançó, just estàs entrant-me jo al Roger amb aquesta cançó. M'encantaria, vaig.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Maiol, què tal?
3: Molt bé.
0: T'agradava tu l'Ànec Donald o no?
3: No recordo un especial carinyo, ni tampoc un especial odi, vull dir, una certa indiferència.
0: Allà al mig, no?
3: Allà, sí, està allà.
0: Bé, avui dimarts, amb aquesta musiqueta de fons, recordem un artista celebrat, enyorat i recordat. Sempre és un bon moment per arrencar el matí amb la seva musical.

0: dècades de la música en espanyol gràcies a cançons com La Flaca, Depende, Agua o Bonito. Més enllà de la seva trajectòria musical, va destacar per la seva actitud davant la vida. L'any 2015 li van diagnosticar un càncer de còlon, una malaltia contra la qual va lluitar durant 5 anys, i ell, lluny d'amagar-se, va compartir la seva experiència amb sinceritat i optimisme, transmetent missatges d'esperança i de valorar l'ara i l'aquí, és a dir, el present. Segur que tots recordareu que una de les idees que més repetia era que viure és urgent, una frase que s'ha convertit en un llegat de superació i humanitat. Era una persona generosa i, malgrat tot, va voler compondre Eso que tú me das per agrair tot l'afecte, el respecte, l'amor i el suport que havia rebut durant els seus últims anys de vida, especialment durant la seva lluita contra el càncer. Va dir que havia rebut molt més del que mai havia demanat o cregut mereixer. Malauradament va morir el 9 de juny del 2020, als 53 anys, però la seva música i el seu missatge continuen vius. De fet, avui vull engegar el programa amb el llegat que ens va deixar en forma de cançons, on explicava que sovint la felicitat es troba en les coses més senzilles i que cada moment de la vida mereix ser viscut amb autenticitat i gratitud. Res més afegit.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el programa d'avui dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, comença el matí de Catalunya Ràdio. I avui què toca?
2: Doncs mira, avui pendents de la visita del Papa, que avui sí a Terra Barcelona, 12:25, a Terra l'aeroport del Prat, i per tant estarem molt pendents de tots els detalls. De fet, enviem a la Lara García a l'aeroport de Barcelona i la Marta Canella a l'estadi olímpic, on hi haurà l'acte d'aquest vespre, i estarem molt atents també a les restriccions del trànsit. Parlem amb l'excap de comunicació de l'aeroport per saber com es gestiona una arribada d'aquestes característiques. Després també parlarem amb el Manuel Barbero, la persona que va destapar el cas dels maristes, per saber una mica la reunió que va tenir ahir amb les víctimes d'abusos i els missatges que va enviar el Papa, com s'han rebut. I després parlarem del dispositiu de seguretat amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta. I després tindrem a la persona encarregada de la seguretat del Papa Mòbil, tot el dispositiu que rodeja el vehicle del Papa. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, també el periodista, a 3:15. Després, secció d'Economia amb Xavier Salamartín. Parlarem de festivals d'estiu amb el Juli Guiu i l'Oriol Aguila de Peralada. El Juli Guiu és director de Clippers. I després, a la secció de televisió i sèries, rebrem a Anna Ponsí i a la directora de la sèrie Abandonados de Disney+. Si no m'he equivocat, que la Marta m'ha mirat amb cara de... No sé si t'has equivocat i és la protagonista.
3: Ara, molt bé.
2: Això,
3: ja està.
2: Ara ho he dit bé.
0: Ja està.
2: Ara ho he dit. Sí,
3: perquè... Amb una de les germanes, amb l'Alvira.
2: Sí, perquè ahir en un moment havia intentat tenir la directora, però finalment és veritat que és la protagonista.
0: Doncs ja ho sabeu, a partir de les 6, com sempre, en Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I en 3 minuts arribem ja a 1:15 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Què tal, com va aquest dimarts?
4: Doncs molt bé.
0: Nit moguda, els informatius de Catalunya Ràdio.
4: Sí, perquè hem estat molt pendents d'aquest incendi de Lleida, que al cap i a la fi no ha sigut res important, en el sentit que no hi ha hagut cap víctima, però sí que els desperfectes són molt importants, i veurem a veure quin impacte té tot plegat, perquè s'ha cremat una cooperativa de fruita i l'incendi realment ha sigut espectacular. Estava molt a prop d'una barri de cases,
0: la ciutat jardí,
4: i s'ha hagut d'evacuar diverses persones. Totes han pogut pràcticament tornar a casa. De fet, em sembla que hi queden dues persones que no han pogut tornar a casa, però la resta sí que han pogut tornar a casa, però això sí, confinats, perquè el fum era bastant important.
0: Ho celebrem, doncs, que quan hi hagi hagut víctimes, i mentrestant han passat més coses al món mentre dormia. Sí,
5: aquesta matinada hem estat bastant pendents de Donald Trump.
0: Home!
5: Perquè ha anat a veure el tercer partit de la final de la NBA, que juguen els seus Knicks, ell és de Nova York, els New York Knicks, contra el San Antonio Spurs. Era la primera vegada que un president en actiu dels Estats Units assistia a una final de bàsquet, i la cosa s'ha embolicat. Primer, perquè les mesures de seguretat han posat Manhattan potes amunt, i fins i tot s'ha cancel·lat una festa popular que els aficionats dels Knicks havien organitzat als voltants del Madison Square Garden, que és on es disputava el partit. I després, perquè en una ciutat que és bastió demòcrata, qualsevol cosa que faci Trump,
0: clar,
5: no acaba de ser ben vist.
0: Clar.
5: Ell mateix ho ha pogut comprovar quan, un cop a dins de l'estadi, durant els prolegòmens, ha sonat l'himne dels Estats Units i les pantalles del pavelló han projectat la imatge de Trump. Escolta com l'han escrit.
0: Ara.
4: no tenim en aquest moment la, però hem sentit, bàsicament, es veu les imatges, ho reproduiré, es veu el cantant que en aquesta mena d'activitats sí. Comença a cantar, i les imatges han enfocat Donald Trump fent una salutació marcial per respecte a l'himne, i tot el públic
0: xiulant.
4: Ha començat a xiular-ho d'una manera realment extraordinària. Recordem, a més, que Nova York és la ciutat de Trump, o sigui que no és ben profeta a la seva terra.
0: I,
4: a més, és malestruc.
0: Què ha passat? Ara, ha perdut els Knicks.
4: El partit encara està en joc, estan perdent 108-100 els New York Knicks, per tant, Donald Trump els ha portat mala sort.
0: És que, coneixent a Donald Trump, no m'estranyaria que demanés identificació de tota la gent que ha entrat a l'estadi per fotre'ls a la seva particular llista negra.
4: Imagina.
0: Que passaria Donald Trump. Qui ho compra tot, doncs també podria comprar les dades dels espectadors. Gràcies,
4: va,
0: Àlex.
4: Fins ara. Adéu.
0: Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui també volem saber, Lara, per què el lloc serà, per què el món serà un lloc una mica millor. Ara sí.
3: Doncs el món és un lloc millor per peticions com la de la síndica de Greuges de Catalunya i que l'Ajuntament ha assumit. L'administració assumirà el cost de les activitats d'estiu adaptades a infants amb discapacitat que tenen necessitats específiques. El que passava fins ara és que l'Ajuntament autoritzava unes activitats que tenien un cost superior al màxim que el propi consistori marcava i eren les famílies les que acabaven suportant el sobrecost. Així ara s'eliminaran els greuges comparatius.
0: I alerta, perquè us hem de parlar d'una notícia que segur que interessa als pares que esteu en ple dilema amb els vostres fills adolescents a l'hora de plantejar a casa si necessiten tenir un smartphone, un telèfon intel·ligent o no. Perquè és una de les coses que parlarem poc avui, Marta.
3: Sí, sobretot això, que els pares utilitzen o no els telèfons davant dels fills. Ara Suècia es veu que ha demanat que no ho facin. L'Agència de Salut Pública Sueca, més unes directrius, amb què volen que els pares i mares facin un ús saludable de les pantalles davant dels seus fills. Els experts també demanen que hi hagi zones lliures de pantalla dins de casa perquè el govern veu fonamental doncs, que els pares creïn bons hàbits amb les pantalles perquè diuen doncs, que això influirà i molt en el que fan els seus fills en un present i en un futur. Els experts a Espanya aplaudeixen aquesta proposta i psicòlegs i pediatres demanen doncs, predicar amb l'exemple.
0: És que el tema dels mòbils és per donar de menjar part, eh?
3: Sí, vagis on vagis, hi ha nens i hi ha pares amb el mòbil.
0: Jo, a casa sempre quan hi ha dinar familiar, els mòbils fora.
3: Sí, tots, clar, clar. Tots. Nosaltres perquè ja som grans, però...
0: Però igualment també estàs amb el mòbil a la butxaca.
3: Sí, però
0: i és
3: clar,
0: molt fàcil caure en el vici de mirar el mòbil mentre estàs dinant. I
3: sí, sí, que té tot el sentit que els nens t'imitin. Sí, sí, sí. Per tant, no li demanaràs que no facin servir el mòbil si estem nosaltres enganxats.
0: Mòbils fora, almenys durant els àpats familiars, les trobades familiars, els moments per estar amb la família. I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
3: Doncs mira, tinc bona notícia si sou de Lleida, Tarragona o Reus, perquè aquestes tres ciutats, tot i que es troben dins la llista de les 20 ciutats on hi ha la gent més infidel d'Espanya, han baixat de posicions del rànquing.
0: Ah.
3: La capital lleidatana, Marta, que s'havia col·locat en el setè lloc durant l'any passat, es troba ara en la posició número 10.
6: Bueno.
3: Tarragona és una de les ciutats que ha baixat més posicions, des de la vuitena fins la 13, i Reus, per la seva banda, també ha baixat un esglaó, del lloc 15 al 16. Però, en canvi, no tinc tan bones notícies per la gent de Girona.
7: Girona, t'enamora tu, m'enamora a mi, i a tots ens
0: Ens enamora,
3: però Girona,
0: els gironins, déu-n'hi-do.
3: És la ciutat més infidel de Catalunya i, atenció, ara també d'Espanya. D'aquesta manera, la ciutat gironina encapçala el rànquing nacional seguida de Manresa i després Barcelona. Manresa, la capital del Bages, escala dues posicions respecte a la llista de l'any passat, on ocupava la quarta posició a nivell nacional, i la capital catalana, per la seva banda, ha passat del cinquè lloc al tercer. Tot això, segons les dades de l'aplicació de cites extramatrimonials a Ashley Madison, que és com una mena de Tinder secret per infidels.
0: Doncs escolta'm, déu-n'hi-do amb els gironins, la ciutat més infidel de Catalunya i també d'Espanya, i Manresa i Barcelona, que tampoc es queden
3: Manresa
0: gens curtes.
3: Manresa sempre està al rànquing, a dalt de tot.
6: Fort. Sí, és molt curiós.
0: Ara ja m'estic imaginant que hi haurà gironins, manresans o barcelonins que ens estan escoltant i dirà, puc passar per la porta de casa o no puc passar per la porta
3: que
0: de truqui, casa?
3: Que truquin!
0: Que truquin en directe! Petonet des d'aquí als oients gironins. infidels que aquestes hores també ens esteu escoltant. I avui també volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. Ens ho explica, com sempre, l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar l'Amfiteatre de Tarragona, sobretot ara que s'està renovant per intentar tornar a la seva essència. L'Ajuntament ja té acabat el projecte que busca millorar l'entrada a través de la Porta Triumfalis i així es recuperarà l'accés des del costat del mar. Tindrà un sistema de rampes que, això sí, no reunirà les condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda perquè hi haurà desnivells de més del 6%. Com a mínim serà un itinerari practicable per a persones grans i cotxets amb infants.
0: Doncs vinga, un bon motiu per saltar del llit aquest dimarts 9 de juny, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Obrim la nostra revista del Cor. Buf, alerta, perquè el Cor encara batega aquest matí amb la relació que van tenir fa 5 anys el Modena City i Cristian Gálvez.
3: Sí, perquè el programa El Sótano d'Atena han destapat quin hauria estat suposadament el motiu de la ruptura el 2021. Encara estem parlant d'aquest tema. S'havia dit molt que va ser perquè... S'havia dit molt que va ser perquè el Cristian volia tenir fills, que el Modena en aquell moment doncs no volia o que no ho tenia molt clar, i que ell doncs havia dinamitat la relació. Doncs bé, és possible que hi hagués alguna cosa més.
8: Sobre todo lo que hubo fue una terrible infidelidad que le provocó a la pobre Almudena una situación tristísima durante mucho tiempo.
9: Pero escúchame, ¿infidelidad con la que es actualmente su mujer?
8: Eso ya no lo sé.
0: Cristian Gálvez des de Girona?
3: No ho sabem. És de Manresa.
0: Les infidelitats, aquest és un tema que sempre acaba portant cua, eh? Ara hauria de sortir al Modena City i dir sí.
3: Sí.
0: Va haver una infidelitat.
3: Tal com està de, no, fent aquestes declaracions al Modena City últimament, doncs que ho digui tot i ja està.
0: Que ho digui, perquè a més a més, com que sempre li estan preguntant, clar, i sempre acaba sent ella com la víctima revictimitzada, que ella digués, ho vaig deixar amb Cristian Gálvez perquè em va fotre les banyes.
3: I llavors que li posin el micro al Cristian.
0: Ah, molt ben apuntat. I alerta perquè el Cor també batega amb Mario Casas.
3: Sí, perquè ara ha tornat a atrevir-se a dirigir una altra vegada amb el seu germà Òscar Casas i, de moment, ha explicat això pel que fa a fer pel·lícules amb la seva família.
10: Una aventura el yo protagonizar junto a él, a la vez dirigir también. Una de las protagonistas es una de mis perras, que nos acompaña toda la película. Entonces, bueno, ha sido una experiencia nueva para los dos.
3: A banda de fer aquesta pel·lícula també amb una de les seves gosses, ara Mario Casas no tanca la porta a compartir pantalla amb la seva nòvia, que és la influencer Melissa Pinto. Atents al que dèiem.
10: Esperemos.
11: Va a salir.
10: Yo creo que lo podría hacer muy bien, además.
3: No sé jo.
0: Home, no, però escolta'm, això a nivell de màrqueting va superbé, ja t'ho dic ara.
3: I tant, anirà com un coet.
0: Clar, tu el que has de fer és... Què passa, Lara?
3: Que m'ho fec.
0: No, però estossega, home. A veure.
3: Ja està.
0: Segur?
3: Que no.
0: Podem avançar?
3: Sí, que sí. Si tu saps en aquest programa, tens durant tota una setmana Xavi Canalies ficant...
12: És una condemna.
3: Vamos, ja està. Demà, quan et saludi...
0: 9 minuts, 6:15. A veure, a qui li toca això? Ui, a la Lara.
3: Bueno, a veure com surt això, no sé.
0: Lara, quin son deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, la Laura Fa ens va explicar on viurà Pep Guardiola ara que ha deixat la banqueta del Manchester City.
13: Els plans de Guardiola és descansar entre 3 i 6 mesos en un lloc tan cuqui com Abu Dhabi, perquè diu que ja està tranquil. També és veritat que el seu fill està allà, que té negocis a Abu Dhabi. Ah. Un dels propietaris del City, un xec d'aquests àrabs, que també està a Abu Dhabi. Vull dir que se'n va perquè continuarà fent feina des d'allà. Però que Guardiola torni a Catalunya i que Guardiola sigui una persona aquí fixa i que tal, de moment això no passarà.
0: Oh, Déu-n'hi-do, doncs.
3: Carai.
0: Abu Dhabi? No.
3: Què?
0: Què?
3: Abu Dhabi.
0: Però és que hi ha molta gent que ha anat a viure a Abu Dhabi que es veu que es viu bé. Jo tinc els meus dubtes de que allà es visqui molt bé.
3: Oh, clar, si tens diners i t'agrada tot això, a mi no m'hi veuran.
0: Aquí és el tema, a mi també.
3: Però un tema de pasta, money. Estaria molt bé veure Pep Guardiola per aquí.
0: Doncs sembla que, segons el que va explicar i Laura fa al matí de Catalunya Ràdio, de moment això costarà. I també ens va visitar, per cert, l'actor Joan Pera, Lara.
3: Sí, que protagonitza l'auca del senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
14: No m'hi vull posar de nerviós, perquè inquiet sí, perquè sempre la meva por és no complir les expectatives de que la gent és tan bona gent, m'aprecia tant que sempre penso, ai, pobra gent, que els hi faci bé, almenys que vagin a casa tranquils.
15: Perquè saps que les expectatives són molt altes.
14: Sí.
15: Perquè hi ha gent que porta molts anys passant-ho molt bé amb tu.
14: Ara què els hi diré? Perquè no s'enfadin.
0: poder recuperar la conversa fantàstica amb Roger, amb Joan Pera, ara sí, el Roger és el fill, a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. 7 minuts, 2:15 del matí.

0: passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 9 de juny del 1972, Elvis Presley feia història. Després de vendre totes les entrades per 4 nits consecutives al Madison Square Garden, feia 10 anys que Presley no tocava a Nova York i, per tant, això va ser una fita històrica. No és d'estranya que fes sold out al concert i van anar un munt d'estrelles de la música. Tu imagina't d'assistents tenir-hi John Lennon, George Harrison, David Bowie o Bob Dylan.
0: Gens malament, eh?
1: El concert, per cert, va ser gravat i llançat després, 9 dies després d'aquell gran concert.
0: Ai, Elvis Presley, Elvis, que estàs al cel com nosaltres, que anem ara mateix per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que els astres els tenim una mica mudets aquesta setmana de juny, aquesta segona ja pràcticament setmana de juny. Anem a saber què és el que ens explica la gent d'astrocat.cat. Sergi Tous, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 9 de juny, Venus i Júpiter es troben junts en el signe de Cranc, i això no només passa a la carta astral, també ho podrem veure al cel. Després de la posta de sol, mireu cap a l'oest. Venus i Júpiter apareixeran molt junts, com si el cel ens fes una picada d'ullet. Astrològicament, aquesta conjunció ens parla de caliu, confiança i vincles que ens fan de casa. Així que aprofiteu, estimeu millor, celebreu més i deixeu-vos cuidar una mica.
0: Doncs vinga, estimar i deixar-vos cuidar, està molt bé. Sí, molt bonic avui, molt bonic. Mentrestant, hi haurà persones que es despertaran i diran: avui és el meu aniversari.
1: Sí, avui dimarts tenim un trio d'estrelles de Hollywood que fan anys. Primer felicitem l'actor Johnny Depp, que en fa 63. Un altre actor, en aquest cas, és Michael J. Fox, que avui celebra que ha arribat als 65 anys. I acabem felicitant l'actriu Natalie Portman, que bufa 45 espelmes. I avui també felicitem l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que en fa 96. Que el poder de bessons us acompanyi i que tingueu un molt bon dia d'aniversari.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: El 9 de juny de l'any 2001, Madonna va arrencar la seva nova gira de Drowned World Tour. Va ser el seu retorn després de 8 anys sense gira, i el primer concert el va fer a Barcelona, i no hi van faltar

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els talls en la mobilitat amb motiu de la visita del Papa. També parlarem dels festivals de música de l'estiu, ara que ja ha arrencat la temporada amb el Primavera Sounds. El primer dia a la selectivitat, a la tarda, reunirem els estudiants que han tret les millors notes dels últims 25 anys. I el Catalunya Nit arrencarà a les 9. Serem en directe a l'acte del Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 9 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Ja fa dies que en parlem, però avui sí. És el dia que arriba el Papa a Catalunya.
1: El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic davant de 40.000 persones. Demà serà la jornada central de la visita amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos i la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del Papa. I també compta amb les restriccions de trànsit per motius de seguretat que poden complicar aquests dies la circulació per la ciutat.
0: Ahir, en el seu darrer dia a Madrid, el Papa es va comprometre a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos.
1: Ho va fer després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten, però, que el Papa no s'hagi volgut reunir amb elles.
0: I el Papa també va passar pel Congrés.
1: En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants.
2: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Els representants polítics l'han aplaudit durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o una altra, el seu discurs.
1: Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa. I per Alberto Núñez Feijóo, les crítiques de l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
3: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
4: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
0: D'aquí unes hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
1: Una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. D'una banda, la vaga de docents i de l'altra, la visita del Papa a Barcelona. Els sindicats d'educació es comprometen a no destorbar. I sobre la visita del Papa i les restriccions de mobilitat, el govern recomana anticipació als alumnes. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats.
5: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
0: I el judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà avui vist per sentència.
1: La Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire.
0: I els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
1: Tres persones de dues cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i han passat la nit fora de casa. També s'ha demanat que es confinessin els veïns del barri Ciutat Jardí. L'incendi ha començat cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita a l'exterior de l'empresa Arcofruit. Fèlix Larrosa és alcalde de Lleida.
6: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats. Els de l'organització Vilamoncada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
0: Per cert, Àlex, al principi del programa m'he quedat amb les ganes d'escoltar, he de dir-t'ho, l'escridassada aquesta matinada a Donald Trump.
1: Per això l'hem recuperat.
0: Gràcies.
1: Ha sigut al Madison Square Garden de Nova York, on aquesta matinada ha assistit al tercer partit a la final de l'NBA de bàsquet que enfronta els New York Knicks i el San Antonio Spurs. El públic novaiorquès l'ha xiulat quan l'ha vist a les pantalles durant la interpretació de l'himne dels Estats Units.
0: Quina bona rebuda, Trump.
1: Una mica.
0: Està bé, els americans són molt sentits amb això, eh? Tu vas a veure un musical i ho donen tot, i també les escridassades. Gràcies, Àlex.
1: Vinga, adéu.
0: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el Papa Lleó 14 de 9 en totes les portades del dia. Canalies, comencem amb La Vanguardia, que titula que el Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periódico diu que el Papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i parlar el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox.
8: La premsa de Madrid també és la principal notícia de portada. La més cridanera, la de La Razón. Fotografia a tota pàgina del pontífex al Congrés i el titular, ovació històrica per a Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el Papa urgeix als bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia i El Mundo demana als polítics límits morals al poder.
7: Altres temes de portada, El Periódico, la justícia situa el focus en els rescats de la CEPI i La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni del cas Leire.
8: I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra que Biel Mesquida ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
0: I a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diverses sobre les paraules del Papa.
8: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que aquest Papa agrada i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits a aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
7: Afegeix que quan escoltem Lleó XIV no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
8: L'editorial de l'Ara destaca el titular que el Papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
7: Celebra que el discurs de Lleó XIV és una esmena absoluta al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
8: El periódico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
7: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
8: A El País, una de freda i una de calenta. Diu que el Papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
7: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia, on era més necessari, davant dels bisbes i a la seu de la Conferència Episcopal.
8: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar una dimensió pública del seu pontificat.
7: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots, crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
8: L'ABC destaca que el Papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
7: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
0: Pràcticament ja dos quarts de sis del matí, 8 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Moment també de repassar la premsa digital amb la Sílvia. Alerta perquè Gaudí tindrà un museu.
9: Sí, i amb l'aprovació del Vaticà.
0: Amén.
9: L'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà aquest museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic, doncs bé, ara s'obrirà d'aquí un parell d'anys, ho veiem a diversos digitals.
0: I alerta, la notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
9: Que Torrejón de Ardoz, Madrid, es converteix en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de totes les seves escoles públiques.
0: Ho celebrem.
9: Celebrem. 2020,
0: ho celebrem.
9: 2026.
0: Oh, per favor. És que clar, els alumnes a l'estiu i a l'hivern.
9: Exacte.
0: És dir, no sé què és pitjor, si passar calor o passar fred, però en tot cas que això s'hauria de començar a arreglar i a solucionar.
9: Sí, sí. Posem números, són 899 aules a 21 escoles i ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor, en sentit.
0: Doncs escolta'm, felicitats a tots aquests instituts, aquestes escoles de Torrejón de Ardoz. I qui s'ha endut una sorpresa?
9: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era això, una moneda antiga, però no, resulta ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la, ho veiem al Dere Bonessa.
0: I una segona vida?
9: Per l'antic escorxador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada i traslladin l'arxiu municipal.
0: Molt bé, escolta.
9: Optimista, avui,
0: Quina meravella. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui dimarts 9 de juny? Va.
7: Doncs mira, depèn del punt del país. Avui parlem d'entrada de dia, de nuvolades i de ruixats al Pirineu, localment intensos fins a primera hora del dia, ara al Pirineu també a la tarda cap al Ripollès. A la resta del país, però, el dia serà assolellat, temperatures que baixaran, tant les mínimes com les màximes, farà poca calor, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
0: Amb 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia, de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. I just quan arribem a aquesta hora, també ens interessa repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana.
10: Mireu, avui comencem amb una previsió, perquè al Palau de la Música Catalana se celebrarà la Dia de Pau Casals 2026, precisament doncs amb un concert del Quartet Casals, acompanyat pel pianista Alexander Melnikov. I, si voleu anar, doncs el concert és a les 8 del vespre. Avui també, dia important, en aquest cas per Arnau Vallvé, que és el bateria de Manel, que ha decidit doncs llançar-se a la piscina i presentar el seu primer single del seu primer disc i també dates de la gira que farà el 2025.

0: hi ha un ressò aquí de Manel, eh?
1: Oi que sí?
0: Hi ha una cosa
1: que són de Manel.
0: Sí, no? Sí, sí, Jugular, sí,
1: Jugular.
0: Sí, sí, sí.
1: La cançó aquesta es diu Mentre el monstre, ha estat coproduïda pel productor i músic Chicos, el segon membre del grup que comença a carrer en solitari després del Guillem, i el que ha fet això és presentar aquest single, també dates de la gira, i per tant apunteu que el primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo.
0: I alerta, matiners i matineres, perquè qui també publica música nova és Pepet i Marieta.

0: Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Obrenc, que és un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda al juliol. A l'abril, recordem que van obrir la gira de comiat L'última i mon anem al Perelló, al Baix Ebre, sí. Una gira que hauria d'acabar al setembre, però es veu que ja tenen peticions per fer concerts l'any 2027, per tant, segurament encara tindrem temps de veure's.
1: Els podrem estirar una mica més. Gràcies, Marta, i alerta perquè avui movem el dial fins al juny del 2015. El suplement, quan la presentava aleshores a Sílvia Coppolo, el Pere Tàpies original i el Pere Tàpies, en aquest cas de Pep Plaza, intentaven portar precisament a la Coppolo a estiuejar l'escala mentre cantava la moto. A veure si sabeu qui és qui.
2: La moto xupo papata, la moto xupo papata, vinga, posa la tercera.
3: Sí.
2: Que amb la moto ens sentim joves, a l'escala ens esperen un bon bany i unes anxoves.
3: Sí, sí,
2: la moto xupo papata, la moto xupo papata, la moto xupo papata.
3: Serà un estiu d'altura.
2: Ui, ui.
3: Parlant de cuina i de cultura.
2: Oh, oh.
3: I la Sílvia entrevistant.
2: Aquí.
3: Oi.
2: La gent en el divan.
3: Oi, sí, sí,
2: sí, sí. La moto xupo papata, la moto.
3: Ja estem arribant.
2: La moto xupo papata.
3: Que diu que aquí no podem córrer. Ai, que...
2: No accelerem, que no accelerem. No accelerem.
3: Ai, que ve una baixada, Pere.
0: Ai,
3: la Sílvia t'ha fet fort. Ha agafat fort, ha agafat fort. Ai, que ens va fotre.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Les veus de la ràdio, escolta, em complicat distingir l'estimat Joan Lluïret Tàpies i el Pep Plaza, eh? Recordant també aquests bons moments al suplement de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, alerta, Uganda és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
4: Bon dia, matiners. Entre el 1980 i el 1986, aquí a Uganda es va viure una terrible guerra civil on van morir més de 150.000 persones. Encara avui en dia es treballa per recosir la societat, les infraestructures i l'economia del país, i avui, dia 9 de juny, és el Dia dels Herois Nacionals per commemorar els caiguts durant la guerra.
5: The day has been celebrated in remembrance of those who contributed to the 1981-1985 Civil War.
4: El Dia dels Herois Nacionals es va aprovar al Parlament el 2001 i des d'aleshores se celebra cada any, sobretot de manera institucional. Als centres culturals es fan xerrades divulgatives i a les escoles es recorda als infants els temps passats.
6: We celebrate many kinds of heroes. People have made advances in science and technology. People have saved lives during pandemics.
4: En tot el país, la jornada s'aprofita per homenatjar els difunts, generar consciència sobre les atrocitats de la guerra i la seva devastació, i també per celebrar el progrés d'Uganda. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Uganda, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui Maiol Roger, suposo que pendents de l'arribada del Papa.
7: I fins la 1, perquè a les 12:25 el Papa aterra a Barcelona i seguirem en directe aquesta arribada i la recepció abans que completi la seva agenda avui. Avui va a la catedral i aquest acte a l'Estadi Olímpic al vespre que presenta el Xavi Pérez Esquerdo. Analitzarem també una mica què va dir ahir, els seus missatges, sobretot amb les víctimes de l'avortament. També estarem pendents de totes les implicacions que té la visita a nivell de mobilitat i de seguretat a la ciutat. En parlarem, per exemple, amb el comissari David Boneta, que és l'encarregat de del dispositiu de seguretat. També tindrem l'excap de comunicació d'AENA, l'Agustí Rodríguez, que ens expliqui com es gestiona a l'aeroport una situació com aquesta, i el Manuel Barbero, que és el qui va destapar el cas dels maristes per parlar de la reunió que va tenir ahir amb víctimes d'abusos i del seu posicionament.
1: I estava seguint la visita del Papa a Madrid al llarg d'aquests dies. El cert és que porta una agenda apretadíssima i el sistema de vigilància i seguretat que ha de portar aquest home ha d'estar treballat en mesos, perquè de fet ahir quan sortia del Congrés dels Diputats a Madrid es va saltar el protocol, que van a saludar els treballadors del Congrés, i veies a tothom molt espantat perquè s'estaven trencant aquestes mesures de seguretat. Entenc que també és, sembla com una mega estrella. Jo pensava dir que és una mega estrella protegidíssima.
7: És un dels caps d'estat més importants del món i té
1: diuen
7: una
1: que porta més seguretat
7: i,
1: que Trump,
7: i té una seguretat a l'alçada. Sí, sí, sí.
1: Què més?
7: Després parlarem d'economia amb el Xavier Salamartín i dels festivals d'estiu, que ara que ja va haver el primavera, ja ens agraden.
1: I tant.
7: Va venir el primavera i ara ve tota la resta. Doncs en parlarem amb el Juli Guiu, el director de Clippers, i l'Oriol Aguilar, que és el director de Peralada. I després a la secció de telesèries amb la Mariola i el Darío parlarem d'Abandonados amb l'Anna Ponsi i una de les protagonistes, l'Alvira, ara sí que ho he dit bé, eh?
1: Molt bé.
7: I ja està. Després un humor pendent i a rebre el papa un altre cop.
1: Doncs vinga, d'aquí pràcticament, escolta'm, 14 minuts, 13, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I alerta oients dels matiners perquè molts esteu fent el primer cafè i volem saber si sou assertius, si sou intuïtius i funciona o no funciona la vostra assertivitat amb la dada major.
7: Ah, i avui, aviam si escolteu el matí de Catalunya Ràdio, perquè és una dada que vaig dir ahir. Ui. Perquè avui que fem la prèvia de la visita del Papa, dada sobre la Sagrada Família. Santo, santo,
1: yo te canto. A veure, Sagrada Família.
7: Uf, a veure, i en a veure. Concret, quantes peces té l'edició especial de Lego dedicada al temple?
1: Milions.
0: Ho hem comentat. Moltes, les van fer, a més, un Lego que m'agrada molt.
1: Jo diria 30 milions.
0: Va. 13.000. 12.000. 11. 13.000. 12.
1: A veure, un moment. A veure, filles, que sembleu de veritat, sembleu Miri Vanilli. A veure, Lara Garcia, ordenadet.
0: 13.000.
1: 13.000.
0: 12.
7: Doncs avui el premi és per Marta Viana. I ha dit 30 milions. Perquè són 12.060 peces.
1: Molt bé, Marta.
0: És que m'ho vull mirar, això.
7: És el Lego.
0: És molt xulo.
7: Aviam, ahir vaig fer una secció que es diu El Professor, a les 7.23, en què ho vaig explicar, i també vaig explicar el preu, aviam si us en recordeu.
0: Molt.
7: El preu d'aquest Lego.
0: Sí, perquè m'ho vaig mirar per ma germà.
1: 700 euros?
7: 750 euros. És el Lego amb més peces, però no és el Lego més gran, perquè el rècord l'ostenta la Torre Eiffel, que fa 149 centímetres d'alçada, ni el més ample, que el té el Titanic, que es fa 135 centímetres de longitud. Què us sembla? Aviam on el poseu, eh?
1: Mira, estava pensant, dic, aviam, foto la Sagrada Família.
7: Munta les 12.000 peces i després aviam on el poseu. Paga, munta'l i després posa'l, saps?
1: Quina manta.
7: Però és preciós.
1: Gràcies, Maiol. Vinga, d'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens ha deixat la tele aquestes últimes hores i també parlem amb aquells matiners que ja esteu desperts i que aquestes hores ens truqueu al 93207474.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Leire Díaz, bon dia.
10: Bon dia. No sé nada, sincerament.
8: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
10: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
11: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
8: Jordi, bon dia.
12: Bon dia. Sí. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
13: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
8: Catela Penya, què passa?
14: Quina il·lusió. Estàs boníssimo, Ricard. Ets un referent, tens actualitat.
9: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
18: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
18: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
9: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
18: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
20: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
9: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
20: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners. Matiners. El despertador que desperta els altres despertadors.
21: Llavors ara tinc quatre gallines.
1: Sí.
21: Una de les quals ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Els gallers fan coc, coc i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
1: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
21: Jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé. O se sent gall, no ho sé.
1: Ricard Ostrell.
7: Ostrans. Hola.
21: Té una identitat sexual.
1: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, està clar.
9: Els matiners.
1: Vinga, va, que amb 9 minuts arribem ja a les 6 del matí, pràcticament recta final dels matiners d'aquest dimarts 9 de juny. Repassem també algunes de les coses que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, perquè a la Renaixença la mare d'en Peyu ha arribat al límit, està emprenyada amb el papa i ella té els seus motius, i precisament així li va comentar al seu propi fill.
2: Ben?
3: Ei, mama,
2: escolta, qui entrevisteu demà al programa?
3: Demà, no sé, ara mateix qui
2: entrevisteu. No aprofitareu que ve el papa de Roma per entrevistar-lo?
3: El papa de Roma? No està previst, no, mama, no.
2: Ai, doncs mira, millor, perquè per mi no cal ni que vingui ja.
3: Què dius, mama, pobre home, què t'ha fet?
2: Què m'ha fet? Doncs mira, anar a Madrid ha fet, eh? Ha hagut de passar primer per Madrid, no podia venir directament a Barcelona, no?
3: Perquè devia haver d'anar a fer alguna cosa a Madrid.
2: Una merda! Li fotem l'Iglésia més ben parida del món, ja. 100 anys, per construir la Sagrada Família, el truquen per venir a inaugurar la Torre de Jesús i se'n va a Madrid. Ves a la merda, home.
3: Mama, no pots dir. Escolta, ves a la merda, el papa de Roma no se li pot 172 dir.
2: 172 metres i mig, l'Iglésia més alta del món.
3: Sí.
2: I primer se'n va a Madrid. Vaja,

0: la mare d'en Peyu.
1: Que brejadíssima aquesta primera visita del papa a Madrid. I alerta perquè l'actor immunologuista Marc Buixadera es va passar pel cotxe de l'Eloi Vila. Va fer una reflexió interessant sobre un dels propòsits que, valgui la redundància, s'ha proposat aconseguir, i és que la discapacitat es normalitzi i que la gent canviï la percepció que en té.
2: Les diferències són diferències, sí, d'acord, però, o sigui, no hauríem de ser tan problema. I això és probablement el que més m'ha costat d'assumir, també perquè els meus pares ho han normalitzat tant i m'han ajudat tant els meus pares, i sempre que parlo dels meus pares parlo amb els germans, evidentment. Ho han entès tot tant que surts a fora el carrer, comences a rebre hòsties i dius, aquestes hòsties d'on venen? Perquè a la meva mare, a mon pare, a mon germà, quan estan parlant de mi als restaurants, per exemple, jo què sé, on el col·loquem? I dius, pregunta-m'ho a mi. No, les piruetes i els xupi-xups amb el compte, i dius, hòstia puta, dius, posa'm una ratafia, un algú, no?
1: I meravellós la conversa que va tenir amb Buixadera amb l'Eloi Vila, i que podeu recuperar també la plataforma 3CAT. I alerta perquè el cas Endic segueix portant cua, i ho va explicar la Maica Navarro al Tot es Mou, l'Elena García Melero, perquè la fiscal ha demanat una reconstrucció dels fets, precisament també en presència de Jonathan Endic. Ho explicava d'aquesta manera.
3: Què ha demanat la fiscal a la magistrada? Doncs que li interessaria una reconstrucció. O sigui, una reconstrucció vol dir tornar aquest camí de la feixada, i que el Jonathan Endic, acompanyat del seu advocat, de la fiscal, de la magistrada, la lletrada, Mossos per enregistrar tot això, enregistraran tot el que va fer aquell matí en aquell punt amb el seu pare. Quan surten del cotxe, arriben, caminen i arriben al punt, i tot allò que fa ell un cop al pare cau. Jo crec que serà molt important que expliqui en aquesta comitiva què va fer en aquests prop de 5 minuts que passa entre que el moment que el pare cau i què passa en el moment que se n'adona que cau i agafa el mòbil i fa aquesta primera trucada a la dona del seu pare, a l'Estefania. Per cert, en l'hipotètic cas que arribéssim a judici amb Tribunal Popular, el jurat també en el seu moment aniria allà a fer una reconstrucció, perquè el jurat ha de veure aquell espai per entendre aquest succés.
1: Pendents, doncs, el cas Endic, com ens estava explicant la Maica Navarro al Tot es Mou de TV3. I com cada dia a aquestes hores tenim ganes de saludar alguns matiners que ja estan desperts, que el despertador els hi sona aviat i que sintonitzen amb Catalunya Ràdio. Deixeu-me saludar en Pep. Pep, molt bon dia.
4: Bon dia des del Pastador.
1: Home, a veure, què és el Pastador, Pep? Explica'm això.
4: El Pastador, bueno, primer el Pastador és com els altres, els petrollers, en diem, els obradors de flec, que es diuen ara, els obradors de fornalina.
1: Ah, i abans això era el Pastador, eh?
4: Abans d'això, bueno, s'ha dit tota la vida, encara ho deixem aquí. I per això jo, la meva fleca, li vaig posar el Pastador.
1: Pep, i on tenim aquest Pastador?
4: Això està a Vic.
1: A Vic, capital usonenca. Sí. Escolta'm, i què fas d'espera aquestes hores, Pep?
4: Pana, perdona?
1: Què fas d'espera aquestes hores?
4: Doncs mira, ara que hora fa.
1: A quina hora ens llevem, Pep?
4: Jo em llevo a les 4:30, ara. M'estic llevant.
1: Perdona, que et sento una mica malament, Pep. A quina hora?
4: A 2:45.
1: A 2:45 del matí. Uau. I això, de quin dia a quin dia ho fem?
4: Això ho fem de dimarts, que nosaltres comencem dimarts a obrir la botiga.
1: Sí.
4: Fins dissabte, però dissabte n'hi poso a les 12, ho vaig a venir abans.
5: I com ho portes, això de matina tant?
4: Bueno, bé, acostumar-te.
5: Clar, ja estàs acostumat, eh?
4: Sí, acostumar-te.
1: Quants anys fa, Pep, que estem fent aquest horari?
4: Bueno, relativament, perquè jo ara fa 3 anys que vaig obrir el Pastador.
1: Sí.
4: Llavors jo la meva vida vaig passar treballant també per una farinera, professor de fleca, i amb una fàbrica gran d'aquestes també de tot el sector. Una d'aquestes multinacionals que estan per a Precuit.
1: Déu-n'hi-do. És a dir, que has tocat una mica tots els pals, eh?
4: Sí, però llavors vaig sortir de casa meva, que era una casa centenària.
1: Sí.
4: I allà treballàvem tota la nit aquelles èpoques. Ara nosaltres enfornem tot el pa, fem tota la producció i la deixem fermentar lentament i la coem l'any demà.

0: El bon pa de tota la vida, Pep?
1: Sí, sí. Partes, hem tornat als dies.
0: Ara.
1: Aquí al Millaric. I intentar fer bon pa. Intentar fer que la gent repeteixi. Pa de qualitat. Pa amb farines de proximitat, que això és molt important.
0: Important, també.
1: Sí. Ara, que és un tema que a vegades ens descuidem per la nostra pagesia. I també amb un valor afegit ecològic i d'agricultura integrada.
0: Escolta, més
1: que...
0: Aquest pa t'ha de caure la llagrimeta quan menges aquest pa, com ens ho estàs venent, Pep?
1: Bueno, això ho hem de venir a provar.
0: I tant. Vindrem cap al pastador de Vic. Pep, gràcies també per participar als matiners. També una abraçada i records a Vic.
1: Molt bé, moltes gràcies i gràcies per la confiança per haver-nos escoltat.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu, Pep, que vagi bé.
1: Bon dia.
0: Ai, que bé, escolta'm, amb aquest pam és el poc aigua, tu.
2: Ja, ens el menjaria.
0: Ai, Marta Viana, Anna Garcia, gràcies, estimades.
2: Adéu.
0: Tornem demà. Tinc per aquí el Cordomí.
3: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, Cordomí, què tal?
3: Hola. Bé, amb la boca aigua també.
0: Escolta, escolta'm, és que quan explica d'aquesta manera de fer pa, d'aquesta manera artesanal...
3: Sí, sobretot pensant en l'entorn, és veritat, sí. Que no sempre s'es té en compte això, el tema de la farina, d'on ve, de productors, etc.
0: Nosaltres tenim un home del temps de proximitat, que ets tu, i que ens explicaràs perfectament bé quin temps ens espera per avui, Eloi. Bones notícies, per favor.
3: Va, avui serà un dia una mica més canviant i, a més, avui baixarà la temperatura. De fet, ara mateix ja tenim alguns ruixats que es passegen pel Pirineu, pel Prepirineu, i també se n'aniran produint, tant durant el matí com durant la tarda. Aquest matí més cap a l'Alt Pirineu, a la tarda més cap al Pirineu Oriental, amb algunes nuvolades que s'aniran passejant a la meitat nord, farà més sol a la meitat sud, i amb vent de tramuntana i de mestral, i tot plegat farà baixar una mica la temperatura avui, sobretot a l'interior.
0: Bé, doncs escolta, amb la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
3: Però ja pujarà.
0: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: No sempre, Tinc un amic que s'ha prendre una pastilla blava una vegada. I no hi havia manera de baixar-ho, allò,
0: Clar, que has de vigilar amb això. Que em riu. Doncs així ho deixem. Gràcies, Cordomí, una abraçada.
4: Vinga.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Aviam, crec que vosaltres dos m'heu d'explicar moltes coses, que la paciència se m'està començant a acabar i no entenc res, i no hi ha res que em posi més nerviós que no saber per on venen les hòsties, i darrere mi me'n cauen moltes i em sembla que encara n'han d'arribar moltes més.
1: Ja entenc que estiguis emprenyat. Nosaltres també hi estem, creu-me. Però era del tot impossible poder preveure alguna acció tan agosarada i tan bèstia com aquesta. Ho teníem tot cobert, però ningú no es podia imaginar que podia fer quelcom de semblant. Ja no ens estem enfrontant a un assassí que aprofita les oportunitats, sinó algú que ha planificat minuciosament i fins al darrer detall aquest crim.
0: Hi estic d'acord, però després ha sortit tot malament. L'operació Gàbia no ha donat cap resultat. Les xarxes socials van plenes de vídeos amb l'execució del poeta i ara mateix la nostra valoració està al nivell del batut. Tinc uns quants comissaris que m'estan demanant els resultats immediats perquè fins i tot el president del govern els ha trucat per saber què collons passa. Per no parlar de les pressions espanyoles que també hi són. Aviam, intenteu fer-me un resum de la situació i mirem què podem fer per atrapar aquest fill de puta.
1: D'acord. Hem fet una primera inspecció ocular a la casa des d'on han disparat. L'arma del crim és una ballesta antiga. La lletra ferit ha deixat també assenyalat un poema concret d'un llibre, però no sabem quina relació pot tenir amb el cas. Els companys de la científica han arribat i estan començant a treballar. També ja ha arribat la comitiva judicial amb el forense, però suposo que en aquest cas poques coses ens podrà aportar. L'alcalde ens està localitzant la propietària del pis i la seva família. Hi ha també alguns testimonis, ens interessen sobretot els que eren de cara a l'escenari, que són els que potser han pogut veure alguna cosa. Deu ser en tot cas una regidora de festes que l'estan atenent amb un atac d'ansietat i algun dels tècnics que hi pogués haver a l'altra banda de l'escenari. Però poca cosa més.
0: Molt bé, vull la màxima celeritat en aquestes diligències. Tu i el caporal agafeu tots els agents que hi hagi, el que us calgui, per veure si podem treure una mica el trellat de tot això.
1: Vull demanar-li permís per poder entrar amb una civil al pis des d'on han disparat.
0: Per què? I qui és?
1: Serà una professora de la Universitat de Vic, especialista en l'obra de Verdaguer. Potser ella pot treure el trellat del que significa el poema que ens ha deixat preparat el lletra ferit. Si pot tenir alguna relació, no només amb aquest crim, sinó també amb tots els altres. I crec, sincerament, que és millor que vegi tota l'escena que ens ha preparat per si això pot servir per alguna cosa.
0: D'acord, procediu com us calgui, però trobeu-me ja aquest fill de puta, perquè així ens podem dedicar a patrullar les platges a la recerca de carteristes i venedors il·legals de síndries i cocos sense control sanitari.
2: Sergent, hauria de venir al pis, tenim novetats importants.
1: Digues, Estanislau, què hi ha?
2: Els companys de la científica que acaben de descobrir d'on prové la ballesta que s'ha fet servir com arma del crim. I això demostra que el nostre home està carregat de sorpreses, perquè prové ni més ni menys que del castell de Súria.
1: Aviam, explica'm això a poc a poc.
2: Fa dos mesos, aproximadament, algú va entrar al castell de Súria i es va emportar algunes armes antigues com espases, maces i, sobretot, una ballesta. Des de l'Ajuntament de Súria, que són els màxims responsables del castell i que munten visites guiades, es va posar la denúncia corresponent i ràpidament vam començar a buscar en el circuit de col·leccionistes de peces d'aquesta mena. Però fins ara no hi havia hagut resultats.
1: Vols dir que hi ha un mercat de col·leccionistes d'armes antigues?
2: Aquest és un país molt estrany. I hi ha molta gent a qui li fa molta gràcia tota la parafernàlia medieval. Així que sí, hi ha un mercat important. I si abans era una característica bastant pròpia de casa nostra, ara, amb tota la febre del Joc de Trons, el gust per col·leccionar andròmines de tota mena ha augmentat de forma exponencial i hi ha un mercat important d'espases, escuts, llances i armadures del tot acollonant. El que mai podíem arribar a pensar és que algú s'emportés una ballesta d'aquestes i molt menys que la faria servir. Mai no havia vist res igual.
1: M'estàs dient que hi ha un munt de gent que roba a castells, esglésies i altres llocs per emportar-se armadures, esposots i tot d'objectes de l'edat mitjana per una sèrie de televisió?
2: No per una sèrie de televisió qualsevol, sinó per la mare de totes les sèries. No em diguis que no t'agrada.
1: No l'he vista mai, però mai no ho he confessat. No sóc gaire de veure sèries i, en general, quan miro la tele m'agraden les coses romàntiques o que no facin pensar. Ara, tothom en parla meravelles i si és capaç de generar passions com la passió per l'edat mitjana, doncs benvinguda sigui.
2: Doncs els companys de delictes patrimonials no pensen el mateix. Ara tothom vol una espasa de veritat o una alabarda i no es conformen amb les rèpliques que es poden comprar a qualsevol botiga. En canvi, els qui estan entusiasmats són les empreses que organitzen justes medievals i tornejos i combats de recreació de l'edat mitjana, que estan fent el seu agost gràcies a l'èxit de la sèrie. Ja veus, sempre hi ha qui troba la seva pròpia gallina dels ous d'or. Però al que anàvem, fa uns dos mesos es va robar una ballesta amb les corresponents fletxes al castell de Súria. I ara la tenim aquí. I no, no demanis pistes de connexions ni res de semblant, perquè la investigació d'aquell robatori de moment es troba en via morta. Normalment, aquestes coses s'acaben resolent si hi ha alguna càmera de vigilància propera, d'alguna botiga o entitat bancària, però en el cas de Súria el castell és a dalt de tot del poble vell i segurament el lladre hi degué accedir a peu i va deixar el cotxe en una zona propera on no hi ha cap mena de vigilància. O quan surten a subhasta o a la venda per internet, que és el mercat natural per aquesta mena de productes. Però això tampoc no havia passat. Així que fins ara només hi havia un inventari d'objectes robats i poca cosa més. No és un fil del qual puguem estirar res.
3: D'acord. I sabem alguna cosa de la propietària?
2: En 10 minuts la podràs entrevistar. L'alcalde en persona ha anat a buscar-la.
3: Perfecte. I els testimonis han pogut aportar alguna cosa?
2: No. En l'única cosa que coincideixen és que els va cridar l'atenció que de cop i volta varen veure una cortina vermella molt bonica que es movia amb el vent, totalment preciosa, i que era inevitable aixecar la mirada cap allà. També degué cridar l'atenció del poeta, perquè els tres asseguren que ell també va mirar cap a dalt en un dels moments en què va fer una pausa en el seu discurs. Just després d'aquest moviment de cortina va ser quan va sortir la fletxa que el va matar i ja varen començar les corredisses. Dos dels testimonis asseguren haver vist algú guaitar des de la finestra per contemplar l'espectacle. Però no en podien dir res, només que semblava dur el cabell llarg.
3: Què en penses?
2: Que segurament va ser una bona maniobra de distracció per fixar el blanc. Hauríem de repetir l'operació. Si vols, podem fer que alguna gent faci moure la cortina i nosaltres ens podem posar a l'escenari per veure quin impacte fa. Això dels cabells llargs sí que pot ser una pista interessant, però també hauríem de comprovar si és un possible efecte òptic.
3: Doncs anem a fer aquesta prova abans que no vingui la propietària del pis i parlem amb ella. Demana algú que ho prepari tot per poder fer la prova quan arribem.
0: Què, nois? Com ho tenim, això?
2: Els companys de la policia científica han aconseguit esbrinar que la ballesta amb què es va disparar el senyor Coll procedeix del castell de Súria. Se'n va denunciar el robatori fa uns dos mesos juntament amb altres armes del castlà de la vila del Bages. I els testimonis no varen veure gairebé res. Només una cortina vermella especial que es movia amb el vent i algú amb cabells llargs guitant. Ara venim a veure si ho podem reproduir i en 10 minuts la sergent podrà entrevistar la propietària del pis. I per aquí, com ha anat?
0: El forense ens passarà el seu informe com més aviat millor, però per ell no hi ha dubte. La fletxa va impactar directament al cor, produint la mort molt poc després de l'impacte. La fletxa va arribar amb una gran velocitat i va fer un blanc perfecte. La trajectòria sembla haver estat estudiada perfectament. Quan els de la científica acabin, vull que algú provi de disparar des de la finestra per saber si és fàcil encertar amb aquest grau de fiabilitat. Això pot ser important per intentar entendre qui estem buscant. La jutgessa és molt col·laboradora, però vol resultats ja. Encara està pensant si ho tracta de forma individual o l'adjunta amb les altres morts. Però han de decidir què fan, perquè ara ja són tres morts en tres jutjats diferents. Però de moment no ens posarà cap entrebanc el que necessite. Des de dalt, la cosa ja no és tan fàcil. Ens estan posant molta pressió. La premsa s'hi ha abocat amb ganes, pràcticament no es parla de res més, i ara s'hi han afegit ja els diaris de fora de Catalunya. El Lletraferit està donant carnassa a tothom qui vulgui escapar. Però això ja és qüestió meva. A vosaltres intenteu fer la vostra feina el millor possible i demaneu tot el que us calgui. Posarem tots els recursos a la vostra disposició, però hem d'aconseguir alguna cosa ja mateix.
1: D'acord, intentem veure què passa amb això de la cortina. Avisa'ls de dalt, que la moguin.
2: Pet!
1: Mare meva del Sant Roser! I tant que crida l'atenció, ja ho crec.
2: És un domàs antic molt bonic i a sobre amb la figura de Verdaguer, com un gran tapís. Fa una gran impressió, i tant. Segur que el poeta el degué veure i no es va poder estar de mirar cap a dalt. Jo hauria fet el mateix. El que és més dubtós és que algú pugui dictaminar des d'aquesta distància la persona que hi havia a la finestra duia o no duia els cabells llargs. I més amb el sol així com estava fa una estona. Però, esclar, si dues persones coincideixen amb això, deu ser cert.
1: Així doncs, si fem recapitulació dels fets, hauríem de pensar que el nostre assassí va arribar al pis bastant abans. Potser dies i tot. Va instal·lar-hi la ballesta, va recollir el domàs i el va despenjar en el darrer moment, i això ha creat l'atenció del poeta i de la resta de la gent que el va veure i ha aprofitat per disparar. I mentre tothom fugia, marxar i abandonar el poble abans que comencés l'operació Gàbia.
2: A no ser que no hagi marxat del poble i encara sigui aquí.
1: Què vols dir?
2: Que podria ser que no hagi marxat, que hagi decidit confondre's amb la gent que ha quedat al poble, pensant que muntaríem l'operació Gàbia, i que s'estigui aquí enfotent-se'n del sant i d'aquí al vetlla.
1: És una opció possible. No m'havia passat pel cap, però ho hem de contemplar tot. Podria ser això que dius, però no tenim puta manera de comprovar-ho. La putada és que sempre anem per darrere d'ell, a remolc, i que no comet cap puta errada de moment. Ens està passant la mà per la cara constantment.
2: És el que té tenir la paella pel mànec, que sempre tries tu quan i com girar la truita.
4: Mira, tols, aquest parellet, que es pensaven que venien a fer festa aquí a Folgueroles i a passejar el seu amor per la plaça. I ara els he ben fotut. Ara acaben de descobrir el domàs i de veure com és que he cridat l'atenció del poeta. Ai, aquests apassionats de Verdaguer són tan previsibles que fins i tot això m'ho han posat fàcil. I ara ja es deuen haver adonat que el lletre ferit sempre va un parell de passes per endavant, que sóc jo qui marca el ritme i la pauta. I encara no serà la darrera sorpresa que s'emportaran avui. Segur que els seus companys de la policia científica ja deuen saber que la ballesta és la que em vaig emportar del castell de Súria, que per aquestes coses sí que són bastant bons, aquests nois. Ai, sí, va ser fàcil. Vaig recordar que fa uns anys vaig anar a una visita guiada al castell, que ens van fer com a part de les distraccions que ens feien els convidats a un casament. I vaig pensar que podia anar sofisticant la cosa i que si havia de carregar-me algú al mercat vell de poesia de Folgueroles, ai, ho havia de fer amb un cert estil. Dos putos mesos he estat practicant amb la ballesta, que no és fàcil de manejar, acostumats com estem a les mires telescòpiques, a la precisió de les armes modernes. Però ara seria capaç de matar un pardal a 100 passes de distància. I és que a mi m'encanten els reptes, i aquest tira dels importants. L'escenografia sempre és un dels punts decisius, una de les coses que més m'agrada d'anar pensant i planificant. I ara també m'imagino la cara que faran els de la Casa Museu quan vegin que els he fotut el domàs de Verdaguer i l'he fet servir en aquesta casa. És ben possible que algú li caigui el pèl. Però jo he aconseguit fer un tret que ja voldria en Guillem Tell. I he de reconèixer que tot ha estat perfectament bonic.
5: Bon dia, senyora Martí. Soc la sergent Antònia Siquier dels Mossos d'Esquadra. Necessito que m'expliqui perfectament a qui té llogat el seu pis i des de quant temps fa.
6: Bon dia, sergent. L'alcalde ja ho sap. Nosaltres sempre hem tingut aquest pis, que havia estat el dels pares. Però quan ells varen faltar, jo i la meva germana varen pensar què havíem de fer i vam decidir llogar-lo. Miri, ella viu a Barcelona i el meu marit i jo, quan es vam casar, vam anar a una finca més nova, al poble, prop de casa dels pares, però amb més comoditat. Aquesta és molt bonica, eh? Perquè dona la plaça i tot el que vulgui, però una finca nova ens feia més gràcia, sobretot perquè amb la mainada hi havia més comoditats. I és clar, això sempre és un fet. Tampoc no la volíem llogar de qualsevol manera ni a segons qui, és clar, perquè a l'hora de llogar, segons qui et fots a casa, tens un problema que et deixen de pagar i ja no saps què fer per treure'ls. És una llàstima, perquè segur que hi ha gent molt maca, però fan agafar por. No sé si m'entén.
1: I tant, senyora Martí, i tant. Així doncs, què vàrem fer al final?
6: Doncs vàrem seleccionar molt bé la llogatera. Hi ha una professora irlandesa de la Universitat de Vic que era amiga d'una amiga de la meva germana i que buscava algun lloc per viure-hi i que no fos a la ciutat de Vic. L'Elisabeth Dwight buscava algun poblet i quan va veure el pis el va trobar ideal. I a nosaltres ja ens anava bé perquè era ella sola. Una persona que no posa problemes, amb un sou de màxima garantia de la universitat. I és clar, tot era perfecte. I des de llavors que hi viu ella.
1: I quants anys té la seva llogatera i a què es dedica? I on deu ser ara?
6: Oh, és que ella sempre marxa el mes de maig. No hi és mai, perquè resulta que ella no té docència aquí. I el que fa és anar sempre a fer alguns cursos a Irlanda. O sigui, que la trobareu allà. Aquí és una professora molt reputada, eh? Pel que sé, explica diferents assignatures de literatura a la universitat. Però fa classes sobretot el primer quatrimestre. Després es dedica a fer la seva recerca. Sé que li encanta viure a Folgueroles i està ben vinculada a les activitats culturals que s'hi fan. S'ha integrat molt bé al poble. Per això m'ha sorprès que algú hagués disparat des d'aquí. Sabia que ara no hi havia ningú. O sigui, que hauran de parlar amb la llogatera. Tinc el seu telèfon, si volen.
1: Moltes gràcies. Ara mateix la buscarem i parlarem amb ella. Li prometo que tot d'una que es pugui deixarem el pis en les millors condicions possibles. Però hauran de tenir una mica de paciència.
6: No es preocupi. Facin la seva feina i agafin el bàrbar que ha fet això i que ens ha esgarrat aquesta festa tan bonica. Pobre Jaume, tan bona persona que era.
1: Que el coneixia, el poeta?
6: Oh, i tant! Era professor a la Universitat de Vic i havia estat mestre de la meva neta. Però nosaltres, sobretot, a qui coneixem és el seu pare, que de sempre ha tingut bestiar i ha fet de pagès. I fan uns formatges molt bons a casa seu. No em puc imaginar el disgust que tindrà quan sàpigui això del seu fill. El seu pare ja li deia que això de fer-se poeta i músic no ho veia gaire clar. Que més li valdria haver fet de pagès, com ell. Que ja se sap que és una vida plena de disgustos. Però que si un és honrat, treballador i sap com fer-ho per gastar poc, encara es pot tenir un bon pervindre. Quin disgust que tindran, que n'estaven molt del Jaume.
1: Senyora Martí, ens ha estat de molta ajuda. Moltes gràcies per tot. Estanislau, si us plau, que algú que parli l'anglès perfecte localitzi l'Elisabeth Twain i li expliqui què ha passat. No en traurem res en clar, però l'hem d'avisar igualment i li hem d'explicar què ha passat. I què dimonis són aquests sorolls aquí fora?
2: Que han arribat els voltors carronyaires. Ja hi ha els reporters de dos programes d'aquests de les grans cadenes de televisió que es dediquen a explicar les misèries dels altres, que acaben d'arribar al poble.
1: Avisa l'inspector, que ell s'encarregarà de treure'ns els de sobre. No pot impedir que siguin al carrer, però si qualsevol es passa un pèl, els farà la vida impossible. I per descomptat, que ningú no faci cap mena de declaració. I parlant de professores, quan arriba la nostra experta en Verdaguer?
2: Acaba d'arribar. Un cotxe ha anat a buscar-la a casa seva a Manlleu. que la dona no condueix. Ara mateix arriba.
1: Perfecte. Aviam si poso una mica de llum a la foscor, perquè segur que la irlandesa no ens dirà res que pagui mínimament la pena. M'encanta aquesta cançó.
2: Sí, deu ser perquè resumeix a la perfecció el nostre estat en aquest moment. Ho hem intentat tot, però no hi ha hagut manera d'aconseguir cap resultat. Per cert, on dina l'inspector Serra?
1: Ha aprofitat per anar fins a Vic. Crec que té alguns coneguts a la comissaria d'allà. I pensar que avui havia de ser un dia tranquil. Una altra fira més, sense presència del lletre ferit, i que ara podríem estar tornant cap a casa tranquil·lament, a gaudir d'un bon cap de setmana.
2: Doncs ens haurem de conformar amb el menú de festa major que tenen aquesta gent. I que no és per dir res, però fot una pintassa. Em costarà triar el primer, perquè el segon ja el tinc claríssim. El malós de vedella amb espàrrecs i verduretes.
1: El que no es pot dir és que nosaltres mengem malament. Semblem aquells polis de les novel·les de lladres i serenos.
2: Sí, la part en què els polis es posen a menjar sempre és la meva preferida. Em llegeixo totes les novel·les de Camilleri esperant el moment en què en Salvo Montalbano s'entaula tot sol per començar a cruspir. I podríem anar a Sicília, quan tinguem vacances. Diuen que han organitzat una ruta espectacular per als paisatges de les novel·les i que, a més, també pots fer diferents degustacions gastronòmiques. A mi m'encantaria provar les sardines farcides, per exemple.
1: Segurament hi deu fer una calor de mil dimonis. Però si el pla és que fem alguna cosa plegats, m'hi apunto sense pensar-ho. Això de les sardines sona com a música celestial. I els rogers, fregidets, també deuen ser un pecat. Potser amb la nena tot és complicat, però...
2: Ja tindrà l'any. Llogarem un cotxe amb aire condicionat i casetes ben boniques a la vora del mar. Però abans haurem d'haver atrapat el puto lletre ferit aquest. Si no, no ens deixaran marxar ni al poble del costat.
1: Ja tens raó, ja. Què hem tret de les professores, si és que n'hem tret alguna cosa en clar?
2: Doncs mira, anirem primer per la irlandesa. La professora Twain va llogar aquest pis fa 3 anys. Sempre marxa el mes de maig sencer a Irlanda. És el mes que fa vacances. I també una setmana al febrer i una altra setmana a principis de setembre, per participar sempre als mateixos congressos internacionals. Abans de venir a Folgueroles havia estat vivint a Barcelona i a Vic, però ara buscava una cosa més tranquil·la i més petita, perquè a més de les classes es dedica a escriure i a la traducció, i volia estar més lluny de la universitat, on en paraules textuals hi puc anar sempre que vull, i tinc els materials, els llibres, el despatx, que està molt bé per a la investigació, però per a la creació prefereixo quelcom més tranquil, i això és el que busco quan sóc a casa. Per descomptat, mai no havia passat res en cap de les ocasions que havia marxat fora de casa. I per descomptat, no té ni idea de qui pot conèixer els seus hàbits i saber que el pis estava buit a banda dels llogaters, perquè la senyora Martí s'encarrega de regar les plantes el mes que ell és a fora i de recollir la correspondència.
1: Això no m'ho havia esmentat durant l'entrevista. Ho deu haver passat per alt.
2: O ho deu haver trobat la cosa més normal del món. Als pobles això és bastant habitual encara.
1: El què?
2: Això de fer-se favors els uns als altres. I fins i tot això de dir bon dia quan entres a un lloc és una de les coses que s'estan perdent i que més trobo a faltar. No costa gaire ser una mica educats.
1: Va, deixem els panegírics sobre la vida rural per a un altre moment i centrem-nos en allò realment important. Què ha dit la professora Comanegra?
2: A primer cop d'ull ha identificat de seguida el domàs que penjava de la finestra com un tapís autorretrat del poeta que s'havia fet fa uns 100 anys aquí mateix a Folgueroles i que en teoria hauria de ser a la Casa Museu. Efectivament hem comprovat que era el d'allà i que no hi era, però que ningú no se n'havia adonat i no hi ha, per tant, cap denúncia per sostracció.
1: Es deu haver posat feta una fúria.
2: I tant. No li ha fet gens de gràcia. Es veu que la peça no té molt de valor per si mateixa. Valor econòmic i artístic, s'entén. Però es veu que una seva àvia havia estat una de les cosidores del domàs i llavors, és clar, s'ha posat feta una fera que si no respecta res, que si sembla mentida, que si la gent no pot apreciar el valor de l'artesania feta a mà, que si una obra popular té tant de valor com mi patapum, mi parvall...
1: Una bona recatòlica.
2: Doncs sí. Després, li he ensenyat la ballesta i el llibre amb el poema. I m'ha explicat que ella havia estat una de les editores del llibre, que havia quedat inèdit, però que no és capaç de trobar-hi gaires explicacions. Només ha apuntat una cosa interessant.
1: Quina?
2: Que Verdaguer s'estava dirigint als seus enemics i admetent que gràcies a ells, ell era alguna cosa. I potser d'alguna manera el lletraferit ens està dient el mateix. Que és el que és, gràcies a que nosaltres hem començat a perseguir-lo. Però vaja, això i res és el mateix. Així que... gaudeix del dinar, que d'aquí no res hem de tornar a anar per feina.
1: Llàstima, perquè aquest cabró ens ha fotut la migdiada en l'aire.
2: Sí, ara mateix m'encantaria que el meu màxim problema fos decidir si cardàvem abans o després de clapar, o abans i després...
7: Això sí que serà una autèntica bomba de rellotgeria. No m'agrada fer la vida impossible a ningú, i menys aquest parell. Però potser, si vull que la seva història d'amor funcioni, el millor que puc fer és aconseguir que els apartin del cas. En Vayreda és un bon policia, eficient, un bon caporal. El perd la seva relació amb el poder i aquest punt de xuleria que té una mica com si fos un personatge de Raymond Chandler. Sempre té la rèplica a punt per sortir-li per la boca. I la Siquier, què vols que et digui? Necessita més tranquil·litat i pensar una mica què vol fer a la seva vida, si està més per la criatura, si demanar un canvi de destinació i buscar una ocupació més còmoda, o continuar com fins ara, sempre al caire de l'abisme. Crec que faran molt bona parella aquests dos, però que això de perseguir un assassí en sèrie els ve gros... Són bons policies, però potser poden fer altres tasques no tan absorbents, que els deixin estar més temps amb la seva gent. I això que faré ara els farà un bon favor i demostrarà a tothom fins a quin punt el lletraferit sempre va un pas per endavant. Au! Som-hi, enviar el comunicat i alé a Hacta Est. Els daus no només estan llançats, sinó que la sort també és dels audaços. I ara, que continuï creixent la llegenda.
8: Heu escoltat Reconstrucció dels fets, capítol 7 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol. Amb les veus d'Enric Frigola, Cris Cantal, Abel Font, Magda Bosch i Nuri Català. I al capítol següent, gir de guió provocat per una petjada aïllada que ho canvia tot com un mitjó. L'idili de la Siquier i en Vayreda pren un valor afegit quan l'inspector Serra el rescata per tornar al cas de les seves vides. Serà el capítol 8 de Mar Negra. M'hi jugo un pèsol.

0: aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
3: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, Poesia completa, 2014, Cant de l'Arc, 1979.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: La xarxa de comunicació local.

0: de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcast per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de les sínies i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, en Jordi Sunyer, mestre, antropòleg i membre del Centre d'Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra, en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del bloc divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE, i en Ricard Ramon, investigador local, interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX.
2: Sínia, de l'àrab sania. Una sínia és una màquina per treure aigua dels pous. Consisteix en una cadena proveïda de catúfols. És estirada per una roda col·locada sobre el pou.
0: Remor de pedra.
3: Remor de pedra.
0: Remor de pedra.
3: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Les sínies han estat una font de vida importantíssima per la pagesia i la mostra de la seva rellevància queda palesa en la quantitat d'aquestes construccions encara presents actualment a la Conca del Gaià. Amb els nostres convidats descobrirem la seva història, la tipologia, el funcionament i on les podem trobar. En Jordi Sunyer ens en fa una primera aproximació. Com funciona? Quins són els seus elements? És un patrimoni que mira al passat i ens fa reflexionar sobre el nostre present.
4: La sínia és molt curiós perquè és un tret identitari de molts municipis com ara el nostre, Torredembarra, però també ho és del litoral, de Catalunya, del País Valencià, de la Mediterrània, no? Es tracta d'un sistema d'aprofitament de l'aigua del subsol molt enginyós, molt barat de fer. Es tracta de fer un forat sota terra, allà on hi ha aigua, i extreure-la amb la força del matxo que dona voltes a la sínia, precisament, i fa a través d'un sistema de catúfols, d'uns petits recipients que van a parar l'aigua, doncs, de pujar-la i abocar-la a la pastera, i de la pastera es va parar a una bassa, a un aljub, i llavors amb saviesa es va administrant aquella aigua per regar. Aquest és un sistema molt intel·ligent perquè no pot extreure més aigua que la que hi ha, per tant, no pot créixer en conseqüència més la població del que la terra, el medi, dona de recursos, no? Es tracta d'una comparació, vaja, amb l'avui en dia, que creixem de manera desorbitada sense tenir els recursos naturals per a fer-ho, no? I vaja, quan parlem del passat a través de les sínies ens interpel·la també en el nostre present. Quan a través de les sínies s'extreia aigua amb motor, més cap aquí, van començar els problemes. L'aigua dolça es va anar salinitzant i va ser un primer crit d'alerta, diguem-ne, de la natura cap als homes, cap a les dones que treballaven la terra, no? Per tant, estem davant d'un patrimoni que ens parla del nostre passat, però també ens interroga, ens parla, ens fa reflexionar sobre el nostre present.
0: Ramó de Pedra.
1: En Jordi Sunyer parlava de tret identitari de molts municipis i regions, i nosaltres fèiem esment de la gran quantitat de sínies construïdes. Quantes n'hi ha de documentades a Torredembarra?
4: 113 sínies documentades, de les quals moltes encara visibles, algunes d'elles en espais municipals, per tant, esperem que en un futur es puguin rehabilitar, i les altres, doncs, catalogar i protegir.
1: Però ha descobert moltes coses més. Les sínies i l'aigua unides a la pagesia i els mercats, la importància de l'aigua per al comerç i la memòria dels avis que recupera la història local.
4: Tot el nom de les sínies, qui les portava, què hi plantaven, on venien. M'ha interessat molt, doncs, descobrir un poble ple de parades de verdura cada dia, a part d'un dia a la setmana en especial que es feia un gran mercat, verdura tota d'aquí, l'exportació, diguem-ne, cap a mercats propers, la importància del mercat del Vendrell, el mercat de Vilafranca. Tots els avis ens parlen d'anar a vendre a Vilafranca, d'aixecar-se a les 2 de la matinada, de dormir, del matxo ja sabia el camí i despertar-se a Vilafranca, més que anar a Tarragona o a Reus, curiosament, Torredembarra, el Baix Gaià eren pobles molt, molt penedesencs i es feia molta verdura. I després també m'expliquen els avis com gent que anava a vendre a Tarragona feia parada a la plaça Calestut, la carretera nacional entrava dins de Torredembarra, i allà precisament, doncs, com cada poble s'especialitzava en un producte o un altre, per exemple els de Calafell venien melons, doncs al parar allà molta gent tornava cap a casa després de fer el traguet a Calestut amb un meló cap a casa.
1: L'historiador local Lluís Virgili ha viscut en primera persona el funcionament de les sínies. Posa en relleu aquest patrimoni i la necessitat de recuperar-lo.
3: Jo de petit encara he vist funcionar tot això, Vull dir, clar, jo sóc de l'any 54, encara he vist totes aquestes sínies, com anaven, els pous aquests que estaven al costat del torrent al mateix nivell, que encara tenien cabals i tal, no? Clar, ara veus el panorama i vull dir, clar, és un patrimoni material i immaterial, les dues coses, no? I crec que és bo aquesta tasca d'almenys preservar la memòria per properes generacions, no? Perquè si no és que, bueno, aquest dia resseguíem les sínies, queden allò que estan, vamos, allò que la vegetació s'ho menja, com les basses que hi havia de regatge i tot això, doncs arbres pel mig derruïdes, clar, és un patrimoni que avui dia quan el veus i l'has vist en la seva època, allò que te s'acau el cor, no?
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: De patrimoni també ens en parla l'historiador local Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la Conca Baixa del Gaià, publicat per l'editorial Cossetània. En cita també a en Lluís Virgili pels seus articles. Ambdós treballen per recuperar i conservar aquest patrimoni, una recerca constant que busca també la sensibilització social. A més, descobrirem l'existència i l'ús de mines subterrànies.
5: Hem fet una recerca que està en marxa, El Lluís acaba de publicar dos articles amb la història de l'aprofitament del torrent de la Nou. Jo acabo de publicar, després del llibre de la lluita per l'aigua de la Conca Baixa, vaig publicar per Sant Jordi un article sobre les sínies del Vinyet, i tot plegat és recerca, diguem-ne, en marxa, que també el que pretén és sensibilitzar la gent del patrimoni lligat a tota aquesta activitat. Clar, aquí hi ha hagut, en pocs anys el món ha canviat molt, i tenim, doncs, una generació de gent més gran que encara ho va viure, que va fer servir aquestes sínies, que va arribar, doncs, a regar, a fer ús d'aquestes aigües a la Nou, i per nosaltres és important, doncs, tota aquesta memòria que va vinculada també a uns usos, unes pràctiques consuetudinàries en alguns casos, inclús un vocabulari, i un patrimoni també físic, en el cas concret de les sínies, doncs, en aquests moments més o menys tinc més o menys ja, gràcies a la col·laboració de molta gent i tota la i molta gent d'aquí del poble, doncs, i de les pobles de la vora amb què aquests anys, doncs, anem parlant, més o menys tinc identificades una trentena de sínies al que és l'antic terme de Tamarit, és a dir, la part, doncs, de Ferran en avall, perquè ens entenguem, de Ferran fins a la costa, una trentena de sínies, doncs hi ha aquesta, hi ha les 11 de la plana del Vinyet, més després una vintena entre Tamarit i Ferran, però és que després, si anem a Ferran mateix també, no em d'oblidar que també hi ha mines, que també és un tema important, doncs, com es canalitzava l'aigua, en alguns casos procedent del mateix, del mateix riu, es canalitzava via mines subterrànies, això també, això a Ferran de fet encara hi ha restes. Bueno, el cas d'Altafulla també hi havia hagut la mineta d'Altafulla, que de fet era també tenia un pas, tenia 500 metres, doncs, i més, subterrànies. Però és que després, pujant, és a dir, pujant aigües amunt, perquè ens entenguem, quan arribem aquí a la Riera, doncs, com ja hem comentat, doncs, teníem la sort, doncs, de tenir, l'aigua, doncs, del Gaià, però si anem direcció a la Nou, doncs, cap al torrent de la Nou, el torrent de la Nou o de Salomó, hi podem dir de moltes maneres, o el torrent de Vespella, és un torrent on, doncs, també tenia, doncs, tenia una aigua subterrània molt important, i de fet hi havia, i encara hi són avui, tot un seguit de sínies, siguin de catúfols o de rosari, que anaven seguint, doncs, el transcurs d'aquest torrent, no? Estem parlant, perquè la gent se situï, els 10 ponts, dels 10 ponts en amunt, direcció a la Nou i cap a Vespell. I aquest és un patrimoni, doncs, a veure, que avui en dia molta gent encara té, la mateixa finca encara té una sínia, o les restes també del que era la maquinària, i pensem que és important tot aquest patrimoni, almenys ser-ne conscient de què el tenim, perquè durant molts anys no s'ha valorat.
1: El món que ens envolta influencia la nostra vida quotidiana. La cultura, els costums, el llenguatge, les rutines... En Ricard Ramon ens ho exposa. Recorda formes de vida, costums, records que en Lluís Virgili té molt presents.
5: Per això pensem que és important, doncs, anar sensibilitzant a la gent, no? Anar sensibilitzant a la gent, recuperar material. També hi ha coses interessants, no? I és també tota la cultura associada a aquestes sínies, no? Hi ha un fenomen molt curiós, no sé si us n'heu adonat. Hi ha molta gent aquí a la Riera i als pobles de la vora que tenia un tros de terra, no? Tenia una horta, no? I deia, no, anem a la sínia, no? La meva família tenia un hort, però no deia anem a l'hort d'Altafulla, no, anem a la sínia d'Altafulla. La sínia era el punt de captació de l'aigua i era el que vertebrava tota una activitat econòmica i social. I jo també convé tenir present com al voltant d'aquella sínia, doncs, estem parlant en primer lloc d'una sèrie de en primer lloc una vegetació, òbviament, doncs, hi havia una horta, hi havia, doncs, una activitat agrària, uns determinats arbres, per què? Perquè tenies l'animal, no? El macho, l'animal, aquest animal també necessitava una ombra, molt sovint hi ha una figuera, molt a prop d'una sínia sempre hi ha una figuera, i després hi ha tota una vida també, m'atreviria a dir, doncs, social, cultural. És a dir, ens hem de fer la idea també que anar, és a dir, en un món, en el món, doncs, el món rural que va existir fins fa una cinquantena d'anys, doncs, en molts casos també, per una família de pagesos, doncs, el diumenge anar a la sínia era també una manera, doncs, de trobar-se, de fer una vida social, convidar amics, fer un arròs.
3: El sanatxo, que avui dia no saben ni què és això, sí, sí. El sanatxo que portaven el menjar i, bueno, terminologia d'aquests, els catúfols, tot això, està desapareixent ja dels diccionaris, no? Sí. I per això que és bo preservar tot aquest patrimoni que hem conegut, vull dir, a certa edat, no? I que encara hi ha molta gent, pagesos vells i tal, bueno, que et conten anècdotes de d'això. Em deien, la mula que donava voltes una que la deixava el diumenge, que el dilluns ja no podia anar perquè estava pobreta, allò, que ja no són coses d'aquestes, no? I altres pous assaurins, allò, fent pous al costat del torrent, coses d'aquestes, clar, avui dia, dius, em sembla coses esotèriques, tot això, no? Però bueno, un conegut i bueno, tenia el seu sentit i era un altre món.
0: Ramó de Pedra.
1: Tot fent memòria, en Lluís ha citat un mot, catúfol, un recipient destinat al transport d'aigua, un dels elements de les sínies. L'historiador local, Pep Saragossa, fa un repàs a la història de les sínies que, tot i existir ja en època romana, són els àrabs els que les reintrodueixen i ens explica la funció del catúfol, com evoluciona les seves formes i el seu ús.
6: Tots aquests elements que ells s'introdueixen, per exemple, les sínies, que hem parlat, cal introdueixen ells. Les sínies, a l'època romana ja n'hi havia, però arriba un moment que és un llegat que es perd i ells doncs els reintrodueixen, vull dir que la sínia la reintrodueixen al finals del 10, començant de l'11 és quan comença a haver sínies a la península Ibèrica i llavors doncs es van escampant, no? Una de les característiques de la sínia són els catúfols. Els catúfols són com unes gerres, no? Que van lligades amb una corda que se li diu res, va pujant l'aigua. Doncs aquestes gerres totes tenen un forat al cul. Aquest forat és perquè quan el catúfol entra dintre l'aigua, l'aire que hi ha dintre el catúfol doncs no deixa, s'ompli tot, doncs, i l'aigua surt, marxa l'aire i s'omple, doncs, no? Doncs es té constància que aquest forat es fa a finals de l'11, començaments del 12, hi ha un geògraf enginyer andalusí que recomana fer aquest forat. Vull dir que el forat és una cosa, sabem fins i tot quan es fa aquest forat, perquè per això, doncs, perquè se'n van adonar de compte, doncs, que el catúfol pujava i no pujava ple, doncs, diguéssim, no? Doncs algú va dir, fem un forat. El catúfol és un element que molts, clar, molts ens troben aquests, es troben tots amb excavacions, diguéssim, no? I hi ha llocs que ho en trobes que no tenen el forat, perquè llavors també segurament el ceramista, el terrissaire, doncs feia i se'n feia ús d'una altra manera, com a gerra, doncs, no? I amb excavacions, per exemple, a Lleida o a Osca, dintre la ciutat s'han trobat catúfols que no tenen forat. I, bueno, aquí els catúfols es feien a Torredembarra. Torredembarra va ser el lloc on abastia de catúfols tot el que era Baix Penedès, Tarragonès, perquè són diferents dels que han arribat, que encara se'n fabriquen, per fer poperes, un element que a mar doncs, es posa dintre l'aigua perquè els pops hi facin niu, llavors estires la corda i treus el pop, no? I es fan, qui jo sàpiga, el rasquera encara se'n feien. Llavors és molt diferent, el de Torredembarra era molt rodó, molt bombat, i l'altre és més aviat allargat, diguéssim, no? Són, és allò de cada terra fa sa guerra, no? Però l'ús, diguéssim, el funcionament és el mateix.

0: patrimoni.
1: L'evolució de les sínies està present a la conca del Gaià. En Pep Saragossa ens va citant els seus noms mentre ens explica les seves característiques i com encara es poden observar. Amb ell també veurem l'enginy de qui no podia tenir sínies i un detall final que ens apropa al riu Nil, un xic lluny del Gaià, però que ens fa conscients de l'antiguitat d'aquests sistemes d'abastiment d'aigua.
2: Han anat quedant elements ja, per exemple, aquí al Baix Gaià hi havia el que aquí es deien sínies boges, no? Que és la sínia, de sínies hi ha dos tipus. N'hi ha una que és una roda vertical, que la mateixa potència de l'aigua fa que l'aixequi, no? I guanyes nivell i pots portar l'aigua amb uns metres més amunt, no sé. I aquestes aquí té la característica que n'hi diem sínies boges perquè, clar, van soles, vull dir, van boges, no? Diguéssim, no? Queden restes de tres. Vull dir, una és, ara que som aquí a la Riera, tirem riu amunt, doncs una és a la Ardenya, no? Que és la que té el nom de sínia boja, i Ardenya, doncs, és la sínia boja. És una sínia que a mitjans dels 50 la roda hidràulica va deixar de funcionar perquè, doncs, necessitava una reparació urgent i llavors la van reconvertir en una de sang, diguéssim, una que la feia anar un animal, diguéssim, no? Perquè llavors hi ha aquest assessor, hi ha les sínies de sang, que són les sínies que tothom coneix, que hi ha un animal que va donant toms i aixeca moscatúfols, aixeca l'aigua, doncs, no? Aquesta, doncs, la reconverteixen i fan una sínia de sang, però que no anava en catúfols, diguéssim, anava, eren unes sínies que se n'hi diuen de rosari, perquè és una cadena que porta unes peces que n'hi diuen a glans, que una cadena que passa per dins d'un tub i va aixecant l'aigua. Doncs. Són uns elements que a mitjans del segle XIX, quan comença a haver la industrialització, doncs esclar, es fan de metall, es fan de ferro, i llavors es popularitza molt perquè són unes eines molt, molt, molt, molt, molt pràctiques, doncs, diguéssim, no? Aquesta es converteix en sínia de sang, i després n'hi ha una altra més amunt, el Catllà, que és la sínia del Clos. En aquesta encara hi ha la roda sencera, vull dir, si vas allí pots veure com era, no? És una roda, hi ha una roda que fa 6 metres de diàmetre, no? És metàl·lic. Regava, doncs, tota la part superior de la síquia, vull dir, la gent que, doncs, no tenia horts, doncs, bueno, es va espavilar i hi havia aquests mitjans per elevar l'aigua. I després n'hi ha una altra més amunt, que és la sínia de Rollet, que també és el Catllà, no? Clar, han quedat tant la sínia boja com la sínia de Rollet, veus l'estructura que hi havia, doncs, no?

0: accionada manualment, que també per mitjà doncs, del vaivé de la palanca, doncs, amb un cubell, amb una galleta, doncs, aixecaves l'aigua i regaves. Doncs, no? I això, del meu record, doncs, jo em recordo 5 o 6 no? de palanques d'aquestes. Vull dir que la gent que no tenia un tros de terreny damunt de la síquia, doncs, bueno, doncs, amb un element d'aquests, que són elements molt antics, per exemple, doncs, la palanca, ja la feien servir a Egipte, que en àrab es diu xaduf. Vull dir, aquests elements allà a Egipte estan allí representats, no? Gent que hi ha unes escales, que hi ha dos o tres palanques i van aixecant l'aigua del Nil fins dalt, diguéssim. Vull dir, són elements que durant la història doncs, han funcionat i encara en queden. I queden les restes d'aquesta, queden les restes d'una, en terme de Salomó, que també és molt... És un element que, esclar, si no te l'expliquen no ho entens, però, esclar, està allí, hi ha les restes allà al mig del riu.
1: Ramó de Pedra.
2: La vida és un canvi constant i l'evolució no s'atura, provocant transformacions a tots els nivells, com hem pogut escoltar de la veu dels nostres convidats. Afortunadament, en Ricard Ramon ens recordava que hi ha una recerca activa i es continua treballant per a la recuperació de la memòria, perquè aquesta és record, enyorança i a vegades també una mirada nostàlgica. La poeta Neus Esmel posa veu al desig de recuperar aquest patrimoni en un poema titulat La figuera de la sínia.
3: Sota l'ombra regalada de la figuera de l'hort, que recordo amb enyorança, sento tristor al meu cor. Era al costat de la sínia i cada dia al matí li dava la benvinguda quan arribava el padrí. Amb una branca penjava el cistell amb el dinar i el matxo desenganxava per la sínia a fer rodar. Ell cantava amb alegria perquè el matxo anés rodant i es pogués omplir la bassa per després anar regant. Quan era el cor de l'estiu, amarat de la suor, l'aigua fresca de la sínia li treia aquella calor. I el macho, també cansat, el morralet li posava allí sota la figuera amb el farratge i la palla. I a sota de la figuera, quan anava a reposar, la seva soca servia per l'esquena descansar. Quan el sol ja s'endinsava a l'horitzó fins demà, cap a casa retornava després de molt treballar. Però ja no queda la sínia, ni la figuera de l'hort, ni l'aigua d'aquella bassa que era un preuat tresor. El progrés a poc, la natura ens va robant. Què serà dels nostres gors? Què serà dels muntanyans? Què serà de l'aigua i l'aire que cada dia, cada jorn, ens el van emmetzinant? Tinguem tots la valentia de seguir qui ens vol guiar, fent tots una sola pinya per poder les aus salvar i preservar el que ens queda entre la torre i Creixell al costat del nostre mar.
1: Ramó de Pedra.
2: Avui hem repassat la història local trobant nexes d'unió de la conca del Gaià amb Egipte. Les sínies ens han fet passejar per la vida quotidiana dels mercats d'altres temps, no massa llunyans i que ens recorden els d'ara. L'aigua novament ens ha mostrat la seva importància per a l'economia i hem acabat amb un poema, i és que la memòria i els records inspiren. La veu de la poeta Neus Esmel citava en els seus versos les aus, que avui també ens han acompanyat. Ja sabeu els seus noms?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
4: Cruixidell, Emberitza calandra.
1: Au, resident a camp obert a tot el curs del riu.
4: Gafarró, Serinus serinus.
1: Au amb tonalitats groguenques que viu tot l'any als camps i zones de conreu.

0: Verdum. Cloris, cloris.
1: Ocell que habita a camp obert tots els mesos de l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: La millor selecció musical del moment.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó 14 aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita també prevista a l'Abadia de Montserrat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 9 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga dels docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja controlat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid al Tenerife a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 3 minuts de les 7. Volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim ja un accident a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en sentit nord arriba a tallar fins a 2 carrils de circulació, però de moment doncs deixa 1 quilòmetre de retencions. Per altra banda, ja tenim formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, destacant les cues en tot el nus de la Trinitat que de retruc afecten les dues rondes en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també ja tenim congestió cada vegada més intensa, la AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, a la C58 a Sabadell i Sant Quirze del Vallès també en direcció a Barcelona, i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès també cap a la capital catalana. Pel que fa al Llobregat, tenim una entrada amb lentitud també habitual per la A2 i la B23 en aquest cas des de Pallejà i Molins de Rei també en direcció a Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dimarts i de visita papal, com no, de temps una miqueta més variable. Al llarg de les últimes hores hem anat tenint algun remet, algun ruixadet molt local, i de fet al llarg d'aquest matí alguna pluja esporàdica s'anirà produint sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però cada vegada amb més clariana, sobretot quan més cap al sud. De fet, a les Terres de l'Ebre, també una mica a la banda de l'Empordà, al llarg d'aquest matí hi anirà bufant el vent. Aquest migdia i aquesta tarda és quan els núvols es faran una mica més extensos, sobretot a les comarques del Pirineu, de Girona, de Barcelona i de la Catalunya central, però de pluges importants en tindrem poques, alguna de despistada sobretot al nord barceloní o cap a la comarca del Ripollès. La tarda serà suau, però baixa una mica la temperatura respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ha arribat el dia, el papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en aquesta peça, el Marc Pijuan.
4: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brians 1 per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 12:15 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i en la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: La catedral i Montjuïc. Aquests són, com dèiem, els dos emplaçaments afectats per la visita del papa aquest dimarts a Barcelona. A banda de l'accés restringit a tocar de l'estadi olímpic, també hi ha controls en els accessos principals a la muntanya de Montjuïc. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix a l'anella olímpica?
6: Hola, Elena, bon dia. Situació molt tranquil·la, com ja hi ha d'esperar, perquè som encara a l'inici del dia i fins al migdia no aterrarà a papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Sigui com sigui, la capital catalana es prepara per posar a prova el dispositiu de seguretat i organitzatiu que s'ha dissenyat per acollir la visita del papa entre avui fins demà dimecres a la capital catalana. Un operatiu en el qual han participat gairebé 6.000 agents. Sí que posarà aquest dimarts avui la mirada en dos indrets molt concrets de la ciutat de Barcelona. El primer, als voltants de la catedral, perquè a partir de la una hi ha prevista una pregària. I el segon, on ens trobem? A l'Estadi Olímpic, que aquesta tarda acollirà la vella d'oració multitudinària a la qual s'espera l'assistència de gairebé 40.000 persones. Una vella multitudinària que ha obligat i obligarà les properes hores a tallar Montjuïc, aïllar l'Estadi Olímpic i planificar un increment dels busos i del metro, a més d'un bus especial des de Plaça Espanya fins aquí, fins a l'Estadi Olímpic, per facilitar l'arribada dels assistents a aquesta vella d'oració multitudinària. Així que avui dimarts aquests seran els dos focus, els dos indrets sobre els quals pivotarà l'agenda de la visita del Papa a Barcelona, als voltants de la catedral i aquí a l'Estadi Olímpic, per continuar demà a la Sagrada Família i també al Raval, perquè el Papa visitarà també l'església de Sant Agustí, sense comptar els altres dos focus d'atenció demà, que s'ubicaran a Can Brians i a l'Abadia de Montserrat. Un programa de visita que començarà passades el migdia d'avui, quan aterri el Papa a la ciutat de Barcelona i es disposi a participar en el primer acte litúrgic, inclòs a la seva visita a la catedral de Barcelona. I insistim, el segon serà aquesta tarda aquí, a l'Estadi Olímpic, amb la participació en aquesta vella d'oració multitudinària de gairebé 40.000 persones.
1: Com deies, doncs, per aquí, per aquest escenari encara falta unes quantes hores, on segur que la restricció és més àmplia i ja està més ferma en aquests moments, és a l'entorn de la catedral, on segurament hi anireu d'aquí una estona i ens explicaràs com està allà la situació. Gràcies, Anna, per aquesta primera fotografia. Que vagi bé. Avui estem pendents, com us expliquem, de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit al Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
8: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
7: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
8: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
7: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
9: Construir sociedades empáticas, hospitalarias, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
7: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
5: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
8: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: El tancament de la visita del papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Dijes i David Bustamante. Les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó XIV a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la papa vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda després de la de divendres passat just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota lema "Aturem l'emergència social i educativa". I també avui, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya, com us explicàvem. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així han viscut els dies previs.
10: Casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
11: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
10: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
11: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
1: 10 minuts i arribarem a 8:15. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. 3 persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat 2 naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi, que ja està controlat. El tiroteig de diumenge a la nit al barri de la Marina de Port, a Barcelona, ha encès totes les alarmes. Es tracta de la segona víctima mortal en menys d'un mes que s'ha produït al mateix carrer, el de la mineria. En aquest sentit, l'Ajuntament ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als veïns. La regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha anunciat que es reforçarà la seguretat a la zona per aturar aquest tipus de delinqüència relacionat amb el crim organitzat.
12: Es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri. Independentment d'aquest efecte, ja s'estava treballant amb això i estem treballant tant amb Guàrdia Urbana com amb Mossos per veure també com reforcem aquests dispositius.
1: Una casa s'ha ensorrat parcialment aquest dilluns a la tarda al número 7 del carrer de Santa Anna, al nucli històric de Tortosa, al Baix Ebre. Els fets s'han produït quan els dos propietaris han pujat al terrat amb un veí per comprovar l'estat de l'immoble i aleshores el terra els ha cedit. A causa de l'ensorrament, aquestes persones han quedat entre la runa. Els bombers els han rescatat amb diversos traumatismes i els han traslladat a l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta. I atenció a aquesta important notícia de l'àmbit sanitari. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema linfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
13: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos linfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
14: El que fem és suturar aquesta vena al gangli linfàtic perquè el líquid linfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
13: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
15: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
13: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
1: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nico Laprovittola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
16: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
1: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzabal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny a Atlanta contra Cap Verd. En futbol sala, el Barça busca aconseguir per la via directa el bitllet per ser a la final de la Lliga. Després d'haver superat l'Inter Movistar al Palau en el primer assalt de semifinals, l'equip vol guanyar la pista madrilenya i certificar la classificació i també la participació a la propera Lliga de Campions. El tècnic Javi Rodríguez fuig de favoritismes i demana màxima concentració per liquidar l'eliminatòria.
17: Este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
1: L'Indústria Santa Coloma ha presentat Jorge Vargas com a nou entrenador. El tècnic, que substitueix Xavi Closas a la banqueta, assumeix la direcció del primer equip després del seu pas pel filial colomenc. Serà el seu debut a primera divisió després d'una llarga trajectòria a les banquetes de les seleccions inferiors catalanes i del Sala 5 Martorell.
18: No nos podemos marcar objetivos a largo plazo. El objetivo va a ser el día a día. Empezar a trabajar desde ya. Hacerlo todo de la mejor manera que sepamos, de la mejor manera posible y intentar construir primero un grupo unido, luego un grupo competitivo, competir cada partido y a partir de ahí pues esperar que vayan siendo los resultados y sumando puntos.
1: La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. En té més detalls el David Navarro.
19: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espígel Neuronen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petróleo a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
20: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
19: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Espai ultraterrestre. Espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i a altres normes internacionals.
4: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar una aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista a l'Abadia de Montserrat. Coincidint amb l'arribada del Papa, entitats contràries a la visita han convocat una protesta aquesta tarda a Barcelona sota el lema Jo no t'espero. En parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia Hongria Panadero. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 9 de juny. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. I ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a l'altura de Pont de Molins en sentit nord talla dos carrils de circulació i deixa un quilòmetre de retenció. Per altra banda, retencions també habituals als voltants de Barcelona, destacant les cues al nus de la Trinitat i a les rondes en sentit sud. I pel que fa al Vallès, a aquesta hora, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C58 a Sabadell i a la C17 a Parets. Des de Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. Pel que fa al temps, al llarg del matí encara es produiran algunes pluges febles i esporàdiques, sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però amb el pas de les hores s'obriran més clarianes, especialment com més al sud anem. També començarà a bufar el vent a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. A la tarda, els núvols es faran més extensos al Pirineu, les comarques de Girona, de Barcelona i a la Catalunya central. Tot i això, les precipitacions seran poc importants, amb algun ruixat puntual al nord del Barcelonès o al Ripollès. Ambient suau, però amb temperatures lleugerament més baixes que ahir.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Gairebé són 5 els minuts que passen de 8:15. Hem tancat portada i, per tant, entrem ara ja sí de ple en matèria. Ha arribat el dia. El papa Lleu XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa tota l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya, el Marc Pijuan.
7: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 12:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 PM tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzú per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 12:15 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous amb el seu trasllat cap a les Canàries.
6: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
8: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i en la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
6: Avui estem pendents de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
10: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural en cada circunstancia de su existencia.
9: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
10: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
9: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
11: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
9: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
6: El Papa també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
12: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
10: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
12: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
6: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Diges i David Bustamante. Tornant a l'actualitat de casa nostra, els partits polítics s'han referit aquest dilluns a la visita del Papa a Catalunya. Mentre els comuns li reclamen que rebi totes les víctimes d'abusos sexuals comesos per l'Església, Esquerra i Junts consideren que tant l'arquebisbat de Barcelona com el govern de Salvador Illa han tingut un paper decebedor respecte a l'ús que Lleó XIV ha de fer del català.
13: Per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
14: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
15: De clar menyspreu envers la llengua i la cultura i la identitat catalana. De fet, no ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya, que en cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà.
6: Però aquestes no són les úniques crítiques. Mentre el Papa Lleó XIV presidirà aquesta tarda la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, al Born, i a les 7 de la tarda hi haurà una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Avui tornen, com deia, a sortir al carrer per fer-ho visible. En parlem amb Hongria Panadero, que és directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Bon dia, Hongria, i gràcies per atendre'ns.
16: Molt bon dia, Helena, i gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
6: Què voleu posar de manifest exactament amb la protesta d'aquesta tarda? Quina és la vulneració principal que, segons vosaltres, s'està produint amb aquesta visita?
16: Doncs el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. Evidentment, aquesta visita, no? Diuen que és visita d'estat, sí, és cap del Vaticà, no? Però com va deixar clar ahir el Papa, és un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna, que manté també, més enllà, no?, de les víctimes d'abusos sexuals, com han reconegut, un deute en la memòria, perquè no ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no?, o a la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no?, com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona, i sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pederàstia, no?, que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones, i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
6: Les dades que vostès mateixos aporten mostren una societat cada vegada més plural i menys religiosa. Si aquesta és la realitat, com s'explica, o com expliqueu vosaltres, que les institucions continuïn actuant com si el país fos majoritàriament catòlic? On situen o on situeu el desajust?
16: El desajust és evident. Es va signar l'any 79 els acords del concordat, en la que tancaven, no?, els privilegis a l'Església Catòlica després d'una dictadura, i que encara es mantenen, no? Com per exemple, doncs tenim la religió a les aules, tenim finançament públic de les confessions religioses, tenim privilegis fiscals i patrimonials de l'Església Catòlica. I per això també fem la concentració al costat de la Catedral del Mar, perquè és un dels béns que va immatricular l'Església Catòlica quan doncs, es va poder fer.
6: Doncs Hongria, Panadero, queda dita la vostra crítica, el vostre malestar per aquesta visita i per la forma en com s'ha gestionat. Gràcies per atendre'ns i evidentment estarem pendents de la manifestació que feu aquesta tarda a les 9, a les 7 de la tarda, ara ho dic bé. Gràcies, que vagi molt bé.
16: Moltíssimes gràcies, bon dia.
6: Més coses, les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó 14 a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius, Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda, després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". I en aquest context, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat. I també, com us explicàvem, amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així ho han viscut els dies previs.
17: Casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
18: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
17: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
18: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
6: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que a l'altre s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal en què el copilot d'un cotxe ha mort després que el vehicle amb el qual circulava xoqués frontalment contra un totterreny a la C-63 a l'altura de Lloret de Mar, a la Selva. El conductor ha quedat ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
5: Notícies en xarxa. Actualitat local.
6: I una notícia esperançadora per l'àmbit sanitari, sobretot pels malalts d'aquesta malaltia, la que us expliquem tot seguit. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
19: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
20: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
19: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives, de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
21: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
19: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.

0: Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
1: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, tienen una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
0: L'Atlètic Barceloneta viatjarà avui cap a Malta per disputar la Final Four de les Champions de Waterpolo. Els mariners, campions de Lliga, Copa i Supercopa, debutaran a les semifinals dijous contra el Ferencváros hongarès, campió de les últimes dues edicions. Malgrat tenir la baixa sensible de Vince Vicdari, els barcelonins afronten la fase final amb el repte de proclamar-se campions continentals per segon cop en la seva història. Gonzalo Echenique explica com arriben a la cita.
2: Es la competición que marcamos a fuego en el calendario. Cuando empezamos en septiembre era esta la competición a lo que apuntábamos durante todo el año para poder llegar bien, y lo estamos. Así que nada te da más ilusión que poder llegar como estamos en este momento, con mucha ilusión, muchas ganas, mucha buena energía.
0: I l'Assolim Centre Natació Mataró també prepara la Final Four femenina amb l'objectiu de fer història i aixecar la seva primera Champions. Les maresmenques, que s'estrenaran demà contra l'Olympiakos grec, arriben a la cita en una dinàmica immillorable després d'haver-se proclamat campiones de Lliga. I el Club Natació Sabadell ha presentat Enric Arnella i Albert Espanyol com a nous entrenadors dels equips femení i masculí. Espanyol, que arriba després de 6 temporades dirigint l'Echeide Canari, agafa el relleu, de fet, de Quim Colet. Per altra banda, Arnella, que feia d'assistent de David Palma i coordinador de la base, fa el salt al primer equip. La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb 7 obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Tot pensat, com explica el director del temporada alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
3: Per mi la idea, el concepte general no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional, i volem que sigui el més potent i el més variada possible.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

Hi ha la creença popular que els cabells i les ungles continuen creixent després de la mort, però això no és cert. El que passa és que quan una persona mor, els teixits del cos comencen a descompondre's i això pot fer que semblin més llargs. Això és perquè la pell que els envoltava es contrau a mesura que es deshidrata. No poden continuar creixent després de la mort perquè necessiten energia i nutrients per créixer.

això només es pot obtenir a través d'un metabolisme viu. Quan el metabolisme es para després de la mort, aquest creixement també s'atura. Per això, els forenses poden utilitzar la longitud dels cabells i les ungles per estimar el temps transcorregut des de la mort d'una persona. Si els cabells o les ungles s'han tallat recentment, poden proporcionar pistes importants sobre el moment en què es va produir la mort.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està ja totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a un amor digne. I sobretot que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: La visita del Papa a Catalunya té un ampli ressò i una repercussió directa en l'activitat habitual a la ciutat. D'aquí uns minuts analitzarem l'impacte d'una cita d'aquestes característiques en l'anomenada Marca Barcelona. Ho farem en conversa amb la vicedegana de l'EAE Business School, Txelo Morillo. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 9 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat. Unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen, però, que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha aixecat el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta en un dia força complicat per als molts esdeveniments que ja us estem explicant. Per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes i si ja es comencen a notar. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Hola, bon dia, Helena. Doncs, de moment, sobretot a aquesta hora, tenim alguns punts en primeres aturades. Globalment, si més no, de moment no hi ha grans complicacions, però sí, per exemple, en el cas de l'autopista AP7, ja parlant d'un tram de lentitud amb aturada entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud, en sentit Tarragona. També hi ha un tram en sentit contrari en aquesta autopista AP7 que va força ple entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. Entrant pel nord, tenim del Maresme, la Pota Nord presenta aturades a l'últim tram de Santa Coloma de Gramenet fins al nus de la Trinitat, i accedim pel sud a la capital catalana, la D23, Aquí tenim trànsit lent, aturades a la zona de Sant Feliu puntualment, enllaç amb l'autovia 2, i ja és més endavant a partir de Sant Joan d'Espí, Esplugues fins a Diagonal, també amb trams de lentitud i aturades. A les dues rondes, un cert moviment, sobretot a la ronda litoral, amb retencions des de Diagonal Mar fins al Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. És tot, bon dia.
1: Gràcies, Eduard Sánchez. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. El Papa arribarà a Catalunya no pas amb un sol radiant, sinó que vindrà amb algun núvol, eh?
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, quan arribi, doncs està previst que els núvols vagin a més a molts indrets, justament de l'àrea metropolitana i també de la resta del nord del país. De moment, a hores d'ara, el cel està més aviat obert a gran part de les comarques de Barcelona, de Tarragona, i a més amb una miqueta de vent que hi està bufant cap a l'Ebre, un vent de dalt que ha entrat, però d'una forma efímera, d'una forma circumstancial. I en canvi, al llarg d'aquest matí, com està passant a hores d'ara, els núvols seran una mica més gruixuts a les comarques de Lleida, sobretot de la Noguera cap al nord, i s'aniran produint alguns ruixats. Per exemple, a hores d'ara n'hi ha algun al voltant de la ciutat de Balaguer, de la ciutat de la Seu, i de mica en mica doncs, aquests ruixadets s'aniran esmicolant en aquesta banda nord lleidatana. Aquest migdia i aquesta tarda és quan el cel es taparà bastant. A les comarques, ja diem, de l'àrea metropolitana, també de la Catalunya central, de Girona, del Pirineu, amb alguna pluja esporàdica, serà difícil que plogui, per exemple, a Barcelona capital, però sí que els núvols aniran a més. I això el que farà també és que freni la temperatura. No farà la calor d'ahir, per tant, la tarda acabarà sent bastant suau, bastant, doncs, plàcida, però no passarem tanta calor, de moment, com vam passar el dilluns a la tarda. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ha arribat el dia. El Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
5: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de la 1 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
6: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i en la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: Us ho explicàvem, eh? La catedral i Montjuïc. Aquests són els dos emplaçaments afectats per la visita del Papa avui dimarts a Barcelona. Connectem ara amb el Manel Gómez i l'Anna Ruiz des del centre de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara als voltants de la catedral i també del Palau Episcopal on s'ha d'allotjar el pontífex la seva estada a Barcelona?
7: Bon dia, Helena. Sí, Barcelona està a punt de posar a prova el dispositiu policial i de seguretat que ha dissenyat, tot coincidint amb l'arribada del Papa aquest migdia a Barcelona, i la seva primera parada serà aquí, a la catedral de Barcelona, on hi ha prevista una pregària a la una del migdia. Quina és la situació, Helena, en aquests moments? Quina és la fotografia que us podem mostrar? Doncs ha incrementat i molt la presència policial, un dispositiu de seguretat en el qual, recordem, participen uns 6.000 agents aproximadament, i hi ha pocs veïns, sí, però sí que hi ha alguns turistes encuriosits per l'expectació, per la imminent arribada del Papa, i també destaca i molt la presència dels mitjans de comunicació. Encara hi ha un cert moviment a l'avinguda de la catedral esperant l'arribada del Papa, però d'aquí una estona s'agreujaran, s'intensificaran les mesures de seguretat i es blindarà pràcticament tota Ciutat Vella per rebre el Papa en la seva primera parada del seu programa de visita a la capital catalana, que serà aquí, recordem, Helena, a partir de la una del migdia a la catedral de Barcelona.
1: Doncs gràcies, Anna. Aquesta ciutat de Barcelona que avui i demà estarà blindada totalment per aquesta visita històrica del Papa Lleó XIV a Catalunya. Avui estem pendents d'aquesta arribada a Barcelona, bé, procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
9: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
9: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
8: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
10: Construir sociedades empáticas, hospitalarias, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
8: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. I ho ha seguit la Maite Polo.
11: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
9: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
11: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: Tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díez i David Bustamante. A la mateixa hora de la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys d'aquesta tarda, aquí a Barcelona, al Born, s'ha convocat una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que un vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. No ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no? O a la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no? Com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona. I sobretot que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pedàcia, no? Que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: La visita de Lleó XIV no és només un acte religiós, és un multiplicador de visibilitat, un motor econòmic i un repte de coordinació i funcionament. Barcelona i Catalunya hi arriben amb un calendari ple, una marca global consolidada i un sector turístic que ja nota l'impacte abans que el Papa aterri. I el més rellevant, el sector dona per fet que l'efecte continuarà molt després que el pontífex abandoni la ciutat. En parlem amb Txelo Morillo, ella és vicedegana de l'EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona. Senyora Morillo, gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia.
12: Bon dia, Elena. Moltes gràcies.
1: La visita del Papa Lleó XIV situa Barcelona en el focus mediàtic internacional durant un dia i mig. Què suposa això per la marca Barcelona? És només visibilitat o consolida la capital catalana com una ciutat de grans esdeveniments en el mapa internacional?
12: és tot plegat. Vull dir, la visita papal és una de les grans visites que posa el focus de milers i milers de persones, no només de les que venen, sinó de les que estan atentes a través de qualsevol mitjà audiovisual que reprodueixi la visita del Papa aquí a Barcelona. Per tant, té un gran efecte multiplicador, perquè genera una projecció internacional brutal, de la mateixa manera que qualsevol dels altres esdeveniments, si el comparem per exemple amb un Mobile World Capital, posa el foc o no de la ciutat a la pantalla de tothom. Es converteix en aquest escenari global i a més provoca una projecció del patrimoni, comptant la Sagrada Família, que és el gran esdeveniment també d'avui, i l'efecte, no, de la visita a Montserrat. Per tant, posa sobre el mapa el relleu de la importància que té el pes arquitectònic religiós dintre del nostre territori. I de fet, el turisme en religiós, el turisme de fe, que es diu, està en un creixement continu d'un 10% cada any. Per tant, la gent no només visita els llocs de fe, sinó que visita aquells monuments que són part d'un patrimoni brutal dintre dels països i de les ciutats.
1: Quin impacte econòmic immediat i a mig termini tindrà la visita i quins sectors seran els primers que ho notaran?
12: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions diguéssim, de facturació, i aquí doncs tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, no? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi ha una incidència molt directa a l'economia en aquest moment, no? De fet, els hotels estan en 97% de la seva capacitat d'ocupació. El preu mig ha pujat en aquests dies i està gairebé en els 350-380 una nit d'hotel aquí. Ha pujat també i s'han reservat el que són els pisos turístics, perquè si, per exemple, comparem amb el Mobile World Capital, això mou molta empresa i, per tant, el sector hotel és el que més es fa servir en aquest cas. I aquí el lloguer de pisos turístics doncs també ha crescut, està en 90% d'ocupació, i també el que es diu, bueno, les balconades, els balcons que es lloguen per poder veure passar el Papa al carrer, que estan rondant fins i tot els 1.000 euros.
1: Déu-n'hi-do. Txelo Morillo, gràcies per aquestes dades. Bon dia, que vagi molt bé.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: També és una de les notícies destacades del dia, i és que més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el Pontífex arribarà quan aquestes proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya que no hauria d'afectar en principi els estudiants. A la Facultat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona hi tenim el Marc Núñez i a la Clàudia Brunzó d'ETB. Bon dia, Clàudia. Molts nervis entre els alumnes a aquesta hora?
13: Molt bon dia, Helena. Sí, molts de nervis, evidentment, són els que senten els alumnes en aquest primer dia de les Pau, però també hem de dir que certa tranquil·litat, i és que després de 2 anys de batxillerat i moltes setmanes estudiant, arriba per fi el gran dia, la prova final, les Pau 2026. Com bé comentaves, Helena, són més de 45.000 alumnes els que s'examinen aquí a Catalunya, i la jornada comença ara, d'aquí pocs minuts, a 8:45, amb la comprovació de dades dels alumnes. El primer examen serà el de castellà i literatura. Després, al migdia, és l'examen de llengua estrangera, a escollir entre l'anglès, el francès, l'italià o l'alemany, i després, a la tarda, l'última prova és la prova específica, com per exemple de física o geografia. Com bé comentaves, aquestes Pau destaquen per una novetat, i és aquesta prova pilot que permetrà detectar dispositius electrònics, com per exemple el telèfon mòbil, auriculars o també rellotges intel·ligents, amb l'objectiu de que ningú copiï. De fet, si detecten que algú assalta aquestes normes, l'estudiant passarà a tenir directament un 0 en aquella prova. Això sí, els controls es faran de manera aleatòria. I nosaltres, minuts abans que els alumnes entressin a la facultat, hem volgut preguntar com porten aquest primer dia de les Pau. I això és el que ens han comentat.
14: Més tranquil·les, català i castellà, sí.
15: I el que més nerviós, jo crec que filo,
16: filo
15: o mateix.
14: Nosaltres dos hem estudiat juntes, ella s'ha tancat.
15: No, jo m'he tancat a casa perquè és que estudiar juntes m'entretengo un muntó.
17: Per mi, història d'Espanya i mates.
18: Mates, no puc amb mates.
17: Jo, aquesta és la meva universitat, si entro faré dret aquí, així que a veure... No, jo estic confiat i crec que arribo perfectament.
19: Bé, al final dos anys de curs aquí currant i ja ha arribat el gran dia.
20: Jo sento que estic a una excursió al col·le. O sigui, no assimilo que això és la CL.
21: A veure, a mi em sembla bé, em sembla bastant lògic perquè és una mica injust que algú pugui copiar i altra gent s'ho hagi d'estudiar a casa.
22: Sí, és que tampoc m'atreveixo a copiar.
21: Sí,
22: jo tampoc. No crec que detectin res, realment, perquè jo crec que tothom està igual.
13: Aquestes Pau també han estat marcades amb centre per preocupació, com bé comentaves, amb la visita de Lleó 14 i també de la vaga educativa, però des del govern s'ha transmès tranquil·litat, ja que els horaris d'accés no coincideixen amb els desplaçaments. Hem de dir que les notes d'aquestes Pau se sabran el dia 23 de juny i que també és l'últim any que la prova extraordinària serà al setembre. A partir de l'any vinent, a partir del 2027, passarà a avançar-se, passarà al mes de juliol, equiparant-se així a la resta de comunitats autònomes.
23: Gràcies, Clàudia. Dels Ígels i bona sort de part nostra a tots aquests estudiants amb qui t'has creuat. Que vagi bé. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi.

0: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
1: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
2: Notícies en xarxa. La xarxa de comunicació local.
3: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
5: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
3: Salut activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i en general que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La xarxa de comunicació local.
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
9: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, com estem? Bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Són 8:45 del matí. Avui és dimarts 9 de juny. Avui arriba el Papa a Catalunya. Això provocarà, si heu d'anar a Barcelona, paciència, perquè amb els carrers tallats, hi ha un recorregut del Papa per la ciutat, molts actes i molta gent que es mourà d'un costat a l'altre. Aquesta visita del Papa fa que Barcelona quedi plena hotels, restaurants, pisos turístics, perquè moltíssima gent ha vingut d'arreu per veure el Papa, no només de llocs d'aquí d'Espanya, sinó del sud de França i fins i tot d'Itàlia. També d'Alemanya, d'Holanda, ha vingut gent que aprofita i diu, mira, anem a veure el Papa a Barcelona i a més fem turisme. Benvinguts, bon dia, com estem? Us parla un servidor, Toni Guerrero. Un matí més, comencem el dia amb 21 graus. La màxima d'avui anirà fins als 24, no hi haurà gaires canvis. Serà els propers dies que les temperatures aniran pujant. Demà, doncs, també tindrem una màxima, si fa no fa, com avui, entre 24 i 26 graus, dijous també. Però atenció, perquè a partir de divendres les temperatures màximes arribaran als 32-33 graus, les mínimes partiran entre els 17 i 18 graus. No hi ha pluges a la vista. Parlo que d'augment hi haurà, doncs, aquesta tranquil·litat. Avui bufa una mica de vent, que per una part s'agraeix perquè fa que hi hagi una mica allò de que la calor no sigui tan forta, però per l'altra ens fa posar allò atenció, perquè ja comencem a veure alguns incendis forestals i a vegades quan bufa una mica el vent és quan hi ha aquests incendis. Ahir van detenir un piròman infraganti. Els agents rurals van detenir un piròman infraganti que estava cremant matolls cap a Terrassa. I que s'ha de vigilar molt aquests dies, a part que està prohibit fer foc i fer allò, anar-se'n al camp a fer una barbacoa, per exemple, totes aquestes coses, doncs s'ha de dir molta prudència i precaució, Benvinguts avui en aquest 9 de juny, la Mare de Déu de Gràcia, Sant Efrem, Sant Prim, Sant Felicià, Sant Vicenç, Sant Ricard, Sant Maximià, Sant Juli i Santa Pelàgia, des de la ràdio. Felicitats a les persones que avui celebren el sant aniversari o qualsevol cosa en especial, una encaixada. Tenim mercat a Besalú, Caldes de Malavella, Camp de Bànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de Mar, Palamós, Pals i Verges. Refrany del dia, la picada d'escorpí amb mel s'ha de guarir. La picada d'escorpí amb mel s'ha de guarir. Jo no sé si anirà bé aquest remei. Cita del dia, ser vell no és un insult, és una conseqüència de l'edat. Ho va dir Mari Sampere. Ui, la mítica Mari Sampere. Qui no recorda, Com ens feia riure, que bé que ens ho passàvem amb la Mari Sampere. El sol ha sortit a 6:15 del matí, a les 6:15 del matí, o la matinada, I s'amaga a les 9:23. 9:23 del vespre, tenim moltes hores de sol, de llum. I avui, 9 de juny, es celebra el Dia Internacional dels Arxius, Dia del Pato Donald. Ah, mira, Dia del Pato Donald. També avui és Santa Lira, Sant Columbo, Santa Diana i Sant Efren, onomàstiques aquests sants també en el dia d'avui, I la paciència és un arbre d'arrel amargant, però de fruits molt dolços. Ho va dir, és un proverbi persa. Setmana Internacional dels Arxius, Setmana Mundial de l'Alegria i Setmana Internacional també, com dèiem, dels Arxius, Avui hi ha lluna menguant, 44,68% de la lluna està il·luminada. La pròxima lluna plena serà el 30 de juny. Falten 21 dies. I tal dia com avui, el 9 de juny, a l'any 2023, troben en vida els 4 nens que van permanèixer perduts a la selva a Colòmbia des de l'1 de maig, després d'haver tingut un accident d'avioneta en el que moria el seu pare, la seva mare i altres dos adults que viatjaven amb ells. Els nens de 13, 9, 4 i 1 any van sobreviure milagrosament, durant 40 dies contra tot pronòstic, en què amb el que s'ha donat a conèixer com el miracle de la selva colombiana. quatre nens perduts a la selva que van viure 40 dies a la selva, eh? L'any 2001 hem de dir que els irlandesos refusen en referèndum el Tractat de Niça, que tracta sobre l'ampliació de la Unió Europea amb els països candidats de l'est i del centre Europa. L'any 1999, en el marc de la Guerra de Kosovo, Iugoslàvia i la OTAN firmen un tractat de pau. L'any 1976, el govern d'Espanya aprova la llei per la que es permetia l'existència de partits polítics. L'any 1959 s'inaugura el submarí militar George Washington als Estats Units, el primer a portar missils balístics. I l'any 1957, un dia com avui, s'aconseguia fer cimera per primera vegada a la muntanya Burat Peak, a la frontera entre Xina i Pakistan, i la que és la duodècima més alta del món. Per una expedició austríaca liderada per Marcus Musch. I avui, 9 de juny, és l'aniversari de Mae Whitman, actriu i cantant nord-americana, 38 anys, Natalie Portman, actriu israelí nord-americana, 45, Michael Conlin, actriu nord-americana, 48, Gloria Reuben, actriu canadenca, 62, Johnny Depp, ei, Pirates del Caribe, en Johnny Depp, actor nord-americà, 63, ja en Johnny Depp. És un pirata entrat en banys, per dir-ho així. Aaron Sorkin, guionista, escenògraf i productor nord-americà, 65. Michael J. Fox. Qui no recorda Michael J. Fox? Les seves pel·lícules d'aquells viatges al futur i al passat, eh? Actor canadenc Michael J. Fox fa 65 anys. Patricia Cornwell, escriptora nord-americana, 70. A tots ells, moltes felicitats. Empordà per info, va, vinga, va, per saber què passa, què es cou al nostre voltant, què passa a la comarca. El Castell d'Oriols, abans hotel i restaurant de luxe, torna al mercat immobiliari. És un problema tenir un edifici així tancat. El retaule postmodern de Gino Robert, que satiritza el món de l'art català, retorna a casa, a l'Escala. Més de 600 estudiants de l'Alt Empordà afronten unes pau marcades pels nous detectors d'aparells digitals i la vaga dels docents. Un dia més aquí a la sintonia de la ràdio. Tenem la tertúlia a partir de les 9 i 3 minuts aproximadament i naturalment tot el matí, música, actualitat, notícies, entrevistes. Comencem però amb els Amics de les Arts i aquest nou treball que ens presenten. Segurament t'estimo. És una cançó d'amor, eh? Vinga, va, som-hi. Bon dia, us parla Toni Guerrero.

0: aquest senyal.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Música de Claren, aquí tens El seu amor, que també arriba en aquest matí, camí de les 9. Love, Claren.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Una nova edició del nostre butlletí de notícies locals i comarcals. Avui és dimarts, 9 de juny d'aquest 2026, detingut a Cadaqués un multireincident per un nou robatori amb violència. El professorat de l'Escala treu les aules al carrer per protestar contra la situació educativa. Comença a Girona el judici contra una presumpta xarxa de fabricació de narcolanxes a l'Empordà. L'empordanesa Ivet Dalbal treu la millor nota de Catalunya en hoteleria i turisme. Ros es pagarà 3 milions d'euros per una expropiació als canals de Santa Margarida. Els duaners del Pertús intercepten 415 quilos de polen de cannabis amagats en un camió. Cadaqués reclama una excepció al decret que prohibeix fondejar sobre la Posidònia. I Figueres crea una nova zona verda d'aparcament per a veïns a tocar la Torre Galatea. Tancarem l'edició d'aquest butlletí de notícies avui amb la xarxa de comunicació local i amb el nostre company, Lluís Mi Pérez.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Comencem, doncs, aquest butlletí de notícies amb aquesta notícia. La policia local de Cadaqués ha detingut un home de 43 anys per un robatori amb violència després d'amenaçar la víctima amb una navalla per sostreure-li un bitllet de 100 euros. L'arrestat acumula diversos antecedents i ja havia estat detingut fa poques setmanes per fer tocaments a una dona i masturbar-se davant del carrer al seu municipi. Els fets van passar el dissabte a la plaça 1 d'octubre de Cadaqués.
3: El professorat de l'Escala va omplir divendres la plaça de l'Ajuntament amb pupitres i material escolar per fer visible el malestar del sector educatiu durant la jornada de vaga convocada a Catalunya. El seguiment va ser del 100% a les escoles Empúries i Escolapi, que tot i així van mantenir els serveis mínims. Amb aquesta acció, els docents van voler apropar a la ciutadania les seves reivindicacions en defensa de l'escola pública.
4: 11 acusats s'enfronten a penes d'entre 5 i 11 anys de presó per pertinença a organització criminal, contraband i tràfic de drogues. La Fiscalia sosté que fabricaven i subministraven embarcacions destinades al narcotràfic des de naus de Castelló d'Empúries i Vilatenim. La investigació atribueix a la xarxa la construcció d'almenys 7 narcollanxes entre els anys 2021 i 2022.
1: Ivet Dalbal, veïna de Fortià i exalumna de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Olivar Gran de Figueres, ha estat distingida amb el Premi Extraordinari de Formació Professional després d'obtenir la millor nota de Catalunya en el cicle formatiu de grau mitjà d'hoteleria i turisme. La jove de 19 anys assegura que el reconeixement ha estat una sorpresa i destaca el paper del professorat durant la seva etapa formativa. Actualment estudia el cicle superior d'integració social a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres amb la voluntat de continuar formant-se en l'àmbit social.
3: L'Ajuntament de Roses haurà d'abonar més de 3 milions d'euros per l'expropiació d'una finca situada als canals de Santa Margarida. La sentència posa fi a un llarg litigi urbanístic iniciat fa anys després que els terrenys fossin qualificats com a zona de parcs, jardins i aparcament. La propietat reclamava gairebé 10 milions d'euros. El consistori considera que la quantitat fixada pels tribunals coincideix amb la valoració dels tècnics municipals.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Els serveis duaners francesos del Pertús han interceptat 415 quilos de polen de cannabis ocults en dipòsits de combustible d'un camió a l'autopista A9. El conductor, de nacionalitat macedònia, també portava més de 10.000 euros en efectiu. El Tribunal de Perpinyà l'ha condemnat a 3 anys de presó, a una multa de més de 4 milions d'euros i a la prohibició definitiva d'entrar a França.
1: I l'Ajuntament de Cadaqués demana a l'Estat una aplicació específica del decret que prohibeix fondejar sobre la Posidònia. El consistori argumenta que més del 90% del fons marí del Cap de Creus està cobert per aquesta planta i defensa que la protecció ambiental ha de ser compatible amb la navegació responsable. També reclama que aquest estiu la normativa tingui un caràcter principalment informatiu i no sancionador, mentre es treballa en possibles modificacions del decret.
3: Figueres ha posat en marxa una nova zona verda d'aparcament prioritari per a residents a l'entorn de Torre Galatea. La mesura afecta la pujada del castell i el carrer Sant Celi i Rústic, on fins ara l'estacionament era lliure. Els veïns amb el vehicle autoritzat podran aparcar-hi amb una tarifa reduïda i sense límit de temps. L'Ajuntament assegura que la iniciativa respon a una demanda veïnal i busca facilitar l'aparcament als residents i afavorir la rotació de vehicles.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: I amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquest espai del temps que ens acosta en Luismi Pérez des de la xarxa de comunicació local per tancar aquesta edició del butlletí. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia, un temps que les últimes hores ens ha portat algunes tempestes més fortes a tocar ja de la Catalunya Nord. En el cas de Girona, déu-n'hi-do, ahir com plovia, per exemple, cap a l'Alt Ripollès, també l'Alta Garrotxa, alguna tempesta fins i tot es va passejar per la banda del Cap de Creus o el massís de l'Albera. A hores d'ara de núvols no en tenim gaires, alguns s'estan formant, núvols baixos, que sobretot ja aquest migdia i aquesta tarda sí que seran força més nombrosos. Aquests núvols que a hores d'ara són, ja diem, força més esquifits, però a partir del migdia seran bastant generals. Per tant, bàsicament acabarà quedant un dia força carregat. Quan més cap al Gironès, la Selva, la Garrotxa, el Ripollès, aquí els núvols més gruixuts. I la temperatura que retalla posicions. Avui no arribarem a tocar els 30 graus, com era el cas ahir de molts indrets de l'Empordà o del Gironès. Avui ens quedarem cap als 24-25 graus a tot estirar. Dels núvols que hi haurà alguna pluja esporàdica, sobretot al Ripollès, al Gironès, al Pla de l'Estany o a l'Empordà. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 euros al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia

0: l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Catalunya espera avui l'arribada del Papa a Barcelona. Arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques, encapçalades també pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, i visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on allà s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on també farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà també l'acte principal, coincidint precisament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona i també l'inici de les Pau. Les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan aquestes proves d'accés a la universitat. Anem ara a saber com s'estan preparant aquests alumnes, que en uns minuts, de fet en breus, començaran aquestes proves. Anem concretament fins a Olot, a l'Institut Bosch de la Comun, i tenim el Roger Isern. Roger, com va tot plegat? Estan preparats ja? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Doncs sí, els alumnes ja han començat les proves de l'accés a la universitat. Recordem, 3 dies avui tret de sortida en matèries com llengua catalana o castellana. La principal novetat, els detectors de mòbils. Els docents ja han avisat als alumnes que han de guardar tots els dispositius mòbils, no només en mode avió, sinó totalment apagats perquè els detectors no els detectin. De moment, total normalitat aquí. Més de 200 alumnes s'examinen d'aquestes proves.
3: Gràcies, Roger. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I els bombers han estabilitzat l'incendi de la cooperativa Arco Fruit de Lleida al barri de Ciutat Jardí després d'un ampli dispositiu que s'ha desplegat durant tota la nit amb 44 dotacions i més d'un centenar d'efectius. N'ha parlat, de fet, fa uns minuts l'inspector Joan Josep Bellostas, cap de la regió d'emergències de Lleida.
5: A hores d'ara, doncs, es tracta ja d'una feina de vigilància. L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on ja hi havia l'emmagatzematge de Palot. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat, doncs, fer un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona.
3: A causa de les flames es va requerir l'evacuació dels veïns per precaució i ja han pogut tornar a casa i aixecat aquest confinament. Els treballs d'extinció també han evitat la propagació del foc a una tercera nau i s'ha pogut també evitar que arribés a un dipòsit d'amoníac de les cambres frigorífiques i també afectar les oficines d'aquesta cooperativa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny a 9:15 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:15 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida!
5: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
6: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
5: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
6: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
5: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
9: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
10: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Bon dia i benvinguts una vegada més a la nostra tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández. Un dia més amb els nostres tertulians intentarem arreglar el món, que és una cosa molt important. Eva Batrías, bon dia.
11: Bon dia.
4: Carmina Lázaro, bon dia.
11: Bon dia.
4: I avui donem la salutació i la benvinguda a en Pere Gotanegra. Rosinc, bon dia, Pere.
12: Molt bon dia.
4: Estem aquí a punt. No heu d'anar a Barcelona avui vosaltres, eh?
11: No, no. No, no.
4: Ho dic
11: no,
4: perquè...
12: Demà.
4: Demà, bueno, demà Déu-n'hi-do.
11: Demà és pitjor que avui. Són dos dies que Barcelona està blindada, carrers tallats, bueno, problemes de circulació perquè ens visita el Papa. Ha anat a Madrid, allà l'han acollit, bany de masses, inclús hi va estar al Parlament, tothom aplaudint-te amb el seu discurs.
12: Cosa rara.
11: Bueno,
12: que tothom aplaudeix.
11: Sí, sí, bueno,
12: per allà dintre aquella casa.
13: Amb el missatge que va deixar,
11: sí, sí. Bueno, els entra per aquí, els hi surt per allà, eh? Sí, també hem de dir-ho, que el missatge que va dir el Papa ahir, ningú farà cas. Ja està, ja ho ha passat, és un, bueno, una posada en escena, que diguem, i demà continuaran, o avui mateix ja a Madrid continuaran tirant-se els plats pel cap, i el Papa va dir que tenien que ser bona gent i respectar-se i pau, i no sé què. Això, una vegada el Papa ha agafat l'avió i s'han anat a Barcelona, a Madrid, ja ha acabat el missatge del Papa.
13: La dispensa, ja tenen la dispensa.
11: Avui està a Barcelona i demà també farà el seu seguici. Naturalment, això va una mica a favor, el que és molt catòlic i molt religiós, diu que això és una pujada pel catolicisme, no sé què. El que no li interessa la visita al Papa diu que és un merder perquè carrers tallats i que només fa que hi ha prou problemes ja a Barcelona per la circulació o per lo que sigui, doncs que la visita al Papa els hi molesta.
12: Mai plou gust de tothom.
11: Exacte.
13: Correcte.
11: És així. Sí.
13: Però a part d'això, també els catòlics també es queixen del tràfic, diguéssim, però es queixen segurament ja no perquè ve el Papa, sinó per sempre, no? Vull dir que... Bueno, sempre ens queixem.
11: A veure, la part positiva és l'econòmica, no? El fet de que no sabrem mai què paguem nosaltres per la visita al Papa, perquè aquí s'estan fent moltes coses, però això representa, doncs, portar policies de tot arreu per fer la seguretat de les tasques de vigilància, molta gent que farà hores extres, bueno, tot un seguit de coses que es paguen amb impostos, que no sé si ens ho diran allò de dir fil per randa,
13: no ho crec,
11: números així.
14: També te diran que hi ha gent que ha fet negoci aquests dies i que han treballat bé,
11: a part d'hotels,
13: que hi ha hagut empreses també han col·laborat,
14: no? I gent que, bueno, aquests dies hi ha tanta gent, no? Sí. Lògicament,
11: botigues, no? Tot, no? Això és, tot això és bo, no? O sigui, sempre, bueno, una cosa d'aquelles que dius, fer 4 dies tenim el Bad Bunny, no?
14: Exacte, doncs ara ja tenim el Papa, és igual, exacte. Si fa o no fa.
12: L'important és tenir personal entretingut.
11: Sí, exacte.
12: I no parlar d'altres coses més greus.
11: De fet, a Roses ja esteu entretinguts, perquè jo vaig anar diumenge a Roses i em va costar l'aparcament de pagament que hi ha davant de les terrassetes de Roses, enmig de la ciutat, em va costar, diguéssim, pagar. Vol dir que hi va molt ambient, molts cotxes matrícula estrangera, molts francesos, terrasses plenes, restaurants no tant, però les terrassetes, allò de les cerveses i tal, però ja esteu animats. Ja
12: el gran problema de Roses és els pàrquings, com molts de pobles de la Costa
14: Brava. L'escala, sí, i com sí, sí, altres. Sí,
13: no
14: sí.
13: Solament de la Costa, sinó de molts de pobles, de molts de llocs, a Figueres,
11: no hi aneu a Cadaqués a l'estiu.
13: També
11: no.
13: És un gran problema.
12: Cadaqués és tabuja, és tabú.
13: Però vull dir, però això, vaja, no sé, això és un problema que jo penso, el del pàrquings, que mai ens han volgut posar, diguéssim, en sèrio, no? A fer allò que diuen els pàrquings dissuasoris. I jo vaig anar, penso que fa 25 o 28 anys a Washington, en cotxe, des d'un poble de les afores, i quan vaig arribar a d'allò, em van derivar amb un pàrquing tan enorme
11: que
13: hi havies d'agafar la fila, el sector, el no sé què,
11: sí,
13: on t'havies aparcat.
11: Per saber on estava el cotxe.
13: I a partir d'allà, doncs, tu agafes el metro i te deixa, doncs, al centre de...
14: Clar,
13: de
14: però tenim transport, o tenien ja transport fa 25 anys. Nosaltres
13: correcte,
14: estem parlant amb pobles
13: més.
14: Encara no tenim ni això.
13: Jo vaig quedar al·lucinada, sí, perquè sí. Això no, evidentment, no havia vist,
11: bueno,
13: mai
11: perquè aquí,
13: a la vida.
11: Aquí
13: no?
11: Tenim la mania sempre dels pàrquings subterranis. Jo em recordo que hi havia un projecte a Roses, on hi ha la Rambla, diguéssim, de fer un pàrquing subterrani, que la gent deia, hosti, aquí tan a prop del mar...
12: I una llantera a la Rambla davant del mar, vols dir tu, però vull dir, i la gent es queixava, aviam, fa 40 anys de Terrassa de Roses ja va fer un pàrquing de 4 plantes sota terra i no hi ha hagut cap problema. Vull dir, amb la tecnologia que hi ha avui dia, fer un pàrquing a costa del mar no és problema. Si vas a Seta, per exemple, el pàrquing està sota el riu i no hi ha cap problema. Tu vas a Blanes i vas a Cambrils i trobes uns pàrquings davant del mar preciosos, soterrats, eh?
13: Sí,
12: soterrats.
13: Sí, sí.
12: I a dalt hi ha un passeig per passejar la gent i a sota hi ha el pàrquing dels cotxes. Això és el que s'ha de fer Roses. Ara també la gent li diu, home, tot es vol invertir demanda a la primera línia. Jo crec que s'hagin de fer uns pàrquings alternatius a darrere, perquè un poble s'ha de donar vida a tots costats. Tampoc pots el front de roses és quasi, ja és quasi tan ja maco com el de l'escala.
11: Has quedat molt bé.
12: Se trata de repartir una mica la riquesa, esclar, les cases, els comerços que estan en segona i tercera línia també volen que hi hagi un flux de gent, no? No que
11: però per què tenim aquesta mania de pàrquing subterrani i no fem un edifici de quatre plantes i fem en l'aire, eh? I fem que el cotxe en lloc de baixi que pugi. No tindràs problemes d'humitats, no tindràs problemes d'aigües.
12: Sí, bueno,
11: fixeu-vos
12: sí
11: que, per exemple, us poso un exemple. Tu vas al Mercadona i el pàrquing està dalt del súper.
12: I vas, no passa res. I vas al bon preu i està sota, al sí Castelló, vull dir.
13: No, però
11: sí, sí,
13: vull dir...
11: I el súper és a dalt, sí, a planta baixa. A veure, perquè no podem fer pàrquings que no siguin subterranis, un edifici de dos, tres, quatre plantes.
12: Jo t'ho explicaré molt fàcilment, això. Hi ha dos tipus de pàrquing. El pàrquing que pot ser subterrani i el que no ha de ser subterrani. Evidentment, tu davant de mar no faràs mai un pàrquing elevat, perquè tapes la vista de la gent.
13: Totalment.
11: No, no, però no a primera línia, però a darrere.
12: No, però si ho fas a primera línia,
11: ha de ser
12: soterrat. Hi ha gent, gran sobretot, que els afecta la mobilitat i que no tenen cap inconvenient en pagar el que sigui per estar aparcats davant. Doncs hi ha també dos tipus de pàrquing. Un pàrquing més car pel que puguin allà davant i un pàrquing més econòmic pels que puguin estar allà darrere, no?
11: De fet, si no és un dia de mercat, per exemple, a Roses hi ha llocs per aparcar no a primera línia, sinó a la part de darrere. Vull dir que passa que, clar, tots volen aparcar o tots volem aparcar ben bé allà on
14: centre. Nosaltres a l'escala jo sempre em queixo que podríem aparcar a les afores, però com et mous de les afores? Exactament. Dintre el poble nosaltres no tenim transport urbà, no hi ha absolutament
13: això és el que diguem
14: hi ha un tramet turístic que té 25 o 30 anys.
12: Això és una cosa que has de fer-ho constar a la campanya,
13: quan tu fas un projecte diguéssim d'un pàrquing com aquest, diguéssim dissuasori per al centre, que és el que jo deia, has de cobrir, doncs diguéssim el trajecte fins al centre, perquè és evident que la gent que va aparcar en aquell pàrquing no vol quedar-se en allà, vol anar-hi a un altre puesto. Però és clar, això s'ha de fer a la vegada.
14: Clar,
13: és
14: no, dir, hi ha d'haver les
13: coses. A la vegada es fa el pàrquing
12: dissuasori. No hi ha cap problema, sempre aparco al mateix puesto. Em penso que es diu del Foll Lluminosa, no? Perquè que hi ha allà. Escolta'm, en allà hi ha dos plantes sota terra.
11: Sí.
12: I mai ho he trobat ple.
13: Sempre està buit.
14: Sempre trobes alguna cosa.
11: Sí. Bueno, a dalt és força ple, però baix, no, aparco baix i està pràcticament buit. Es pot aparcar tranquil·lament.
12: És un bon pàrquing.
14: No sé, però també tenim aquesta dèria. Jo explicava quan vaig estar a València amb tot el tema de la Dana, en el poble on vaig estar més temps, al Fafar, hi havia IKEA. IKEA està feta en superfície al pàrquing, després té una altra planta, la primera planta, i llavors des de la primera planta ja entres a l'edifici. Doncs aquell edifici va salvar molta gent de poder pujar a dalt, no? Llavors, ara, quan han reconstruït, penses, potser podíem haver agafat, no?, tots plegats, perquè s'han hagut de fer naus noves, s'han hagut de fer supermercats nous, podíem haver agafat aquesta idea també. S'ha fet igual que abans. Sí. Llavors dius, en Vall ja sabem que no, que s'inunden, no? Sobretot allà, que estan en zones inundables, allà és un problema, però ostres, no hem après res, perquè dius, en superfície...
11: No, sí que hem après, però val més diners.
14: I sí que veus, ara ja comences a veure algun supermercat més que en superfície fa pàrquing i després està sobre el supermercat, Però jo trobo a faltar això, perquè, ostres, el subterrani, per exemple, jo després del que he vist allà i el que va passar, bon rotllo, no? D'aparcar de pena on. I tu no saps on ets, al final. Si és una zona inundable, si no ho és, si pot passar alguna cosa. Llavors, no sé, crec que també el canviar una mica el xip...
12: A Roses i molt de passos de la costa ja tenim molts de problemes.
14: Molts.
12: Perquè jo me recordo que una vegada, fa dos anys, en una reunió que m'han fet allà els regidors, em vaig demanar, com era inundable una zona que en diguem del Mas d'en Puig, no? Que està un metro i mig sobre la carretera. Ningú em va saber explicar per què era allò inundable. Vull dir, això també és una cosa que s'ha de mirar, que tenim molt de sol que és inundable
14: i no som conscients
12: que, no. És inundable.
13: Hi ha vegades som conscients però no ens interessa ser conscients, no? Vull dir que hi ha gent que saben que allò és inundable i en canvi doncs es fa, jo per exemple el que és la zona aquesta de llançar entre la Farella i una miqueta més anant cap a diguéssim al Port de la Selva, doncs vull dir que en allà en els últims anys, jo vaig amb una platgeta molt petitona que hi ha allà, i en els últims anys he vist construir edificis de tres plantes amb una riera amb una riera que va evidentment a la platja aquella que jo hi vaig, doncs d'allò. Però és clar, què passa? La gent quan els hi dius diuen: "No, si han fet l'han cobert, no? Vull dir, han posat un tubo poder de 80 o 90 centímetres i han cobert, però allò el dia que vingui
11: aigua de veritat,
13: una de grossa, doncs no solament s'emportarà els tubos,
14: bueno, aquests. Roses també tenim tapada la riera, no?
12: Sí, i però
14: que no s'ha construït, no?
12: Els temps són cíclics. Hem passat d'una època de sequera molt important a una època que el pantano de Bodella sortia l'aigua per dalt.
13: Correcte.
12: O sigui, que feia... i ara quan que ha plogut molt, doncs ningú en parla, però aviam, tornarem a tenir moments de sequera.
13: I tant.
12: I ara ningú en parla.
11: No. Bueno, perquè són aquests moments en què ara s'hauria de treballar amb les desalinitzadores, amb el que faci falta per preveure que d'aquí 4 o 5 anys tornarem a tenir un altre cicle de sequera, no? I això no es fa. Treballem al dia, mirem el
14: dia.
11: Anem
14: passant el dia a dia, no?
11: Anem passant el dia a dia.
14: No, pedaços, i passant per aquí, passant per allà, anem passant. I quan vingui ja veurem què fem.
13: Bueno, perquè això que deies tu al principi, Toni, el fer previsions de futur vol dir molts anys. Molts anys, perquè, esclar, tu fas una previsió per alguna
11: cosa,
13: però dura... l'execució d'això poder dura 15, 20,
11: no, però és igual,
13: 30 anys.
11: Però hi ha moltes coses que no es fan.
13: Sí, però això, però hi ha molt polític o molta gent, diguéssim, que són els que haurien de fer-ho això, doncs que no els interessa. No els interessa perquè el que els interessa és tenir el rèdit ràpid. És com ara
11: el
13: diner.
11: Com la
13: gent que té diner, no? El crack del 29 als Estats Units. Per què va ser? Per el diner fàcil i ràpid, no? De que la gent que tenia molt de diner va invertir en algú que era un núvol, no?
11: Doncs sempre passa
13: que,
11: això,
13: Bueno, doncs esclar.
14: Sí, però jo crec que la gent cada vegada estem més conscienciats de que no volem això, no? Jo, per exemple,
13: bueno,
14: a nivell municipal,
13: no tothom,
14: dius,
13: sembla,
14: jo per un nivell municipal, ostres, jo vull tenir un carrer digne, un carrer net, un carrer que no hi hagi forats, un carrer que quan passo per la vorera no m'entrebanqui i caigui, no? Vull dir, jo crec que hem passat d'això, d'aquestes obres faraòniques que tothom, no, vol posar-se medalles de que fa grans projectes, a dir necessitats bàsiques. És que ens estem oblidant de coses molt necessàries i bàsiques. Llavors jo crec que la gent comença a estar una mica cansada d'aquests grans projectes i aquestes grans invencions.
11: Que no es fan després.
13: Però no tothom,
14: O que es fan i no es mantenen, perquè mira, també t'hi trobes, no?
11: Jo posava un exemple molt fàcil. Mireu, si repassem aquí a l'Alt Empordà, hi ha 8 o 10 llocs que quan plou s'inunden, que són aquestes carreteres que han posat 4 tubos i han asfaltat a sobre, aquests passadissos. Vale. En els últims 30 o 40 anys jo no he vist que en cap d'aquests passadissos s'hagi arreglat. I jo no vull dir que tu inverteixis per fer-los tots de cop, però si en els últims 30 anys haguéssim fet, ara fem aquest de...
12: 3 cada any.
11: Sí, 2 o 3 cada any. Ara fem aquest que va de Figueres al Fa. Ara fem aquest de la carretera de Vilafant-Borrassà. Ara fem un altre allà a Vilanova de la Muga. D'aquí 20 anys no tindries cap. Plouria i no hi hauria cap carretera que estaria, doncs, afectada per aquestes pluges. I qui diu això? Diu les escoles. Diu, fem una escola, fem una altra.
14: Sí, però són projectes.
11: Projectes d'anar
14: fent. A llarg
11: fent.
14: Termini, que entri qui entri a governar, hauria de respectar-ho
13: i seguir continuant amb aquests projectes d'escoles que dius tu.
11: Sí, ara hem de fer 4 desalinitzadores.
13: Hem estat quan? 40 anys sense construir una escola?
11: Exacte,
13: 40
11: exacte,
13: anys. I ara volem construir totes les escoles de cop.
11: Bueno, sí,
14: no? Ara que ha tornat a baixar la natalitat, ara que hi ha menys nens, perquè jo recordo...
11: Bueno, menys nen no, perquè hi ha molta immigració.
14: No, però l'època de les meves
13: filles, el ràtio no és el mateix.
14: L'època de les meves filles van començar amb una escola amb barracons, perquè l'escola que hi havia al poble ja estava saturada i van fer una segona escola amb barracons i varen fer tots els anys amb barracons. Vull dir que, i segueix aquesta escola amb barracons, què vol dir? Que no hi va haver una previsió al seu dia i no hi ha previsió encara. Vull dir que saben que això serà uns anys, que tornarà a baixar i llavors ja seguirem com estàvem.
13: No,
14: és el pensament que teníem.
13: No baixarà.
14: Però llavors és el que ens hem trobat.
11: Aquesta idea no els ha sortit
14: trobant.
11: Bé. Aquesta era la idea.
14: Era la idea, però no ha sortit bé pel que
11: deies tu. No caldrà fer escoles, però no s'esperaven que arribessin 2 milions d'immigració a Catalunya en 10 anys.
14: I hem tornat a quedar.
11: I aquests 2 milions hem quedat a quedar saturades i les escoles plenes.
12: I les escoles estan igual. Tenim un pis tensionat.
11: Clar, perquè aquella cosa estranya que passava fa 10 o 12 anys. Mira, ha vingut un noi de Colòmbia, un nen de Colòmbia. Ai, que raro. Un, en una escola.
12: Ara en venen 20.
11: Sí. Ara en venen 20 cada setmana, com aquí que diu. Per tant, doncs aquest és un gran problema. I no s'ha...
14: perquè no hi ha hagut previsió. Per això que dèiem, perquè educació, per exemple, sempre ho hem dit, i sanitat, són branques que és que no haurien de ser intocables. O sigui, quan hi ha un projecte s'hauria de seguir fins al final. Governi qui governi, però no ho entenem. Això no
12: ho entenem. Hi ha moltes coses que t'hi trobes, no t'ho descompte. Mira, jo vaig tenir la gran sort de tenir una neta fa un any i mig, no? i la neta, com ja tenia 4 o 5 mesos, la van portar a una guarderia. I un dia vaig anar a la guarderia...
14: Llar d'infants, ara? Que si no es renyaran, eh?
12: Llar d'infants, és això. Jo soc de l'època...
14: Però no es guarden els nens.
12: Va, llar d'infants.
14: Va, Pere.
12: Llar d'infants. I la vaig portar a la llar d'infants i em va dir una noia dels que estaven allà. Diu, senyor Catanegra, escolti, vostè que està aquí a l'Ajuntament, mirem en quines condicions estem i com esteu. Una calor terrible, no? No hi havia refrigeració, no hi havia res de l'igual. I això vaig comentar-ho i de seguida van anar a ficar cap de dos dies, van anar a ficar els ventiladors. Però vull dir, és una cosa que està que no t'ho trobes tu, no hi
14: no
12: penses.
14: No ets conscient.
12: I la mainada se'ls ha de tenir, els hem de mimar, que és el nostre futur.
13: Jo hi ha una cosa que dic sempre, que quan els que construïeixen ciutats haurien de estar com a mínim 5 o 6 mesos amb una cadira de rodes, o no tinguem visió, o tornant a la infància, perquè quan tornessin al cap de 6 mesos veiessin que allò que estan construint doncs realment ho estan construint malament. Vull dir, és allò de dir, bueno, perdona, però estàs construint ciutats per gent que sempre estan bé, allò per gent que sempre seran joves, que no serem mai joves. Vull dir, i etcètera, etcètera. Vull dir, la ciutat és canviant. Vull dir, les persones som canviants, no?
14: I això que deia en Pere de la llar d'infants, jo vaig trobar amb les meves filles això que us deia, que van estar en barracons. Llavors jo era presidenta de l'AMPA en aquell moment, AMPA, AFA, ara ja és AFA, i recordo que vaig fer venir en el secretari al final de la Generalitat d'Ensenyament d'allà a Girona, i li vaig dir, escolti'm, vingui, sisplau, i vegi les temperatures que tenim a les aules. Estàvem al mes de finals d'abril, principis de maig, i estaven a 40 graus.
12: 40 graus.
14: I li vaig dir que vinguessin, però que vinguessin com ells van a treballar cada dia en trajats, la seva corbata i tal, sí. A veure com aguantaven la calor allà. Quan van venir i van veure la situació van quedar morts de dir, ostres, no es pot estar. Dic, doncs imagini's aquests nens i aquests professors que estan aquí amb ells, perquè també té molt de mèrit, perquè tots sabem que quan fa calor estem irritables, estem de mal humor, no estem igual, i veus aquells mestres allà aguantant el que fes falta. Va ser dir això i vam trobar una solució ràpida, van començar amb els ventiladors i després a la llarga van dir que posarien aire, però era per passar, però van haver d'arribar en aquest moment de dir, no es pot viure, vingui vostè aquí i ho vegi, sisplau, que no l'enganyo.
13: No
14: toquen de peus a terra, llavors és necessari.
13: La gent que projecta no pensa en
14: això.
13: Allò pensa en l'edifici maco que quedarà, en aquell carrer maco que quedarà,
11: pitjor són actuacions que veiem moltes vegades, que sí, et fan aquell baixant per la cadira de rodes, amb les cantonades, i després, 10 metres més enllà, la vorera de metro, o de metro i mig, té un arbre o una farola al mig.
13: O 20 cadires i taules perquè d'allò, perquè esclar, estem fent aquestes aceres enormes, en principi, perquè els peatons puguin circular millor, no?
12: I trobes l'arbre al mig.
13: I després, i després resulta que ens els emplenen, doncs,
11: de terrasses. El bar de la cantonada,
13: clar, llavors, esclar, jo,
11: cadires i taules.
13: Amb tot el respecte amb la gent de la restauració,
14: la vida,
13: però penso que, esclar, a l'Ajuntament ens hem convertit en el més gran
11: concessionari de terrasses.
13: No, concessionari no, perquè clar, ells cobren, l'Ajuntament cobra, per tant és com si tu tinguessis un lloguer, no? Com el llogater, diguéssim, el més gran llogater, de bars. El més gran llogater de bars.
12: Va haver unes normes per això, hi ha un reglament.
13: Bueno, sí, regular. Però escolta, amb aquestes normes tu passa. Hi ha ciutats que realment, jo he vist, per exemple, ciutats que realment conserven, allò, les ratlles, no sé què, aquí, no sé què. La gent ho té claríssim, que a les 12 de la nit han de plegar, que tal i que qual, etc. I parlo, per exemple, de ciutats grans, centres de ciutats grans.
11: Perquè els foten unes multes bones.
13: I llavors,
11: si no, malament clar,
12: Això quan et toca la butxaca no reacciona.
11: Quan et toca la butxaca, un bar d'aquests...
13: Llavors, esclar,
11: dius, et trobes, Carmina, per exemple, una terrassa d'aquestes que ve un parell de mares amb dos cotxets, se senten allà, posen els cotxets i, clar, et queden 50 centímetres pels peatons.
13: Això s'ha de preveure. Vull dir que, per exemple, hi va haver un moment, alguna terrassa d'aquestes que posen... el que tenien el permís era per posar, doncs, 4... o sigui, dos taules per quatre persones, no?
12: I a poc a poc creix.
13: No, i llavors el que van fer va ser separar les taules, no?, per fer que cada taula tingués quatre. Clar, llavors què va passar? Bueno, pues, evidentment que no podies...
14: Sí, però hi ha unes ordenances que ho regulen i teòricament hi ha d'haver algú que revisi.
13: Mm. Bueno, pues jo, hi ha
14: jo
13: ciutats...
14: Crec que hi ha ciutats, hi ha pobles...
13: Hi ha ciutats que penso que no n'hi ha...
14: És un cas,
13: no
14: però
13: ha, eh?
14: Jo recordo no fa gaire, precisament allà a l'Escala, un senyor que té un restaurant, té Terrassa, i me va dir, ostres, mira què m'ha passat. I li havien, el van anar a requerir, li van dir que si no li feien tancar el local, directament, un dia, un diumenge que estava prou ple. Just típic que es posa en una taula i es tira una mica enrere perquè, ostres, sí, estem apretats, sí, sí. I a més, em toca més ombra, es van moure una mica. Sí, sí. Doncs van anar, li van dir que ho treia allò o que li feien tancar el local, que dius, ostres, tampoc potser cal això, però entenc que, bueno, que hi ha unes ordenances per complir. La gent, quan ho entén, pues ja se recorda i es posa
13: puesto. Jo faig una pregunta.
14: Però, esclar, tenim capacitat per controlar tantes coses,
13: jo,
14: no?
13: Jo faig una pregunta. Quan tu tens un bar a l'interior, si tu en aquell bar només hi queden 200 persones, si te venen 300, tu has de dir que no pots o no? O els agafes a les 300 i les poses de peu?
12: Això depèn de la necessitat que tingui el propietari de fer més clars amb les
13: menys. Bueno, esclar,
11: bueno, però, sempre,
13: bueno,
11: el propietari sempre té necessitat.
14: Clar, però depèn, perquè és un restaurant i has d'estar sentat per dinar, hi haurà la capacitat que hi hagi a les cadires,
12: tinc,
14: no?
12: Tinc, ara estic aquí amb vosaltres pensant, senyora Carmina és de Figueres, no, vostè? Leves de...
13: Bueno, jo sóc de molts llocs, però bueno, majoritàriament de Figueres.
11: Sí, figuerenca, digue-li.
12: Leves de l'Escala i Sud de Roses. Avui tens l'oportunitat de tenir cosa no normal, de tenir un escalenc i un rosinc a la mateixa taula.
11: Que és molt estrany, això.
12: Sí, molt estrany, sí. Molt estrany.
11: No coincideixen?
12: No. No, no.
11: A que passar... no els estimeu, els rosins i els escalents.
14: Hi ha hagut sempre molta...
12: Sí, molta tirantó. Sí. A passar de que amb l'Eva sempre des del primer dia ens han caigut simpàtics, no? Clar, no pot ser guapo, el que dic jo, no? Un petit, te dic això perquè hi ha un tema, un moló que ningú en parli, que s'està fent per darrere, no? Els molins. Com està el tema del parc tramuntana?
11: Us ho posaran al mig perquè no discutiu. O sigui,
13: correcte.
11: Seran justament al mig.
13: De frontera.
14: Però és que jo no el vull.
11: Com de frontera, per roses.
14: No, jo no el vull, eh? Jo no el vull, no vull que s'estrossin al mar, eh?
12: Jo, diguem, tothom vol l'energia neta, però ningú la vol al costat de casa.
13: Ah, esclar.
11: Bueno, això és com
13: tothom
11: el contenidor
13: tothom
11: de
13: vol tenir que li recollin la basura, però ningú vol tenir el contenidor davant, no?
14: Però al mig del mar, de veritat, hem de fer això. Tu que vens del món que vens, no et fa mal el cor?
12: El primer dia que vàrem venir a Roses a parlar d'aquest tema, que vàrem fer-ho d'amagat, perquè ens vam enterar. Jo soc regidor de l'oposició, no? Clar, i l'oposició t'enteres...
11: A l'oposició ni aigua.
12: Ni aigua. Però me'n vaig enterar que m'he vingut a parlar i automàticament ni corto ni perezoso vaig trucar a Cerdanyola, que és l'empresa que va presentar fer això, i em vaig presentar, mira, soc un tal, soc regidor de l'Ajuntament de Roses, i m'ha dit, puc parlar amb l'enginyer en cap d'aquesta obra. I per què? Home, perquè jo soc regidor de l'Ajuntament de Roses, ara no mano, però potser poder govern, perquè si entro que governo no, no? I vull estar enterat de les coses. I van venir Roses, tres persones, i una reunió que tenia que durar 20 minuts va durar 2 hores. Va ser molt interessant.
11: Però no estic mai conformes, els de Roses.
12: No, però...
11: Sempre jo... us queixeu.
14: Sí. No, però... Sí, això és veritat, eh? Amb tot el carinyo, no, però...
12: Un tema que m'afecta molt a mi és el tema de la pesca. I jo vaig contactar amb un biòleg marí de la Universitat de Barcelona i li vaig comentar aquest tema. I vaig dir, mira, Pere, no és el tema de la pesca. Que el tema de la pesca, si durant un temps, durant 20-25 anys, deixen una llàmina d'aigua de mar sense anar a pescar, això és un caldo de reproducció de les espècies. Però el problema no és aquest. El problema que ara volen fer això és que la tecnologia ha avançat moltíssim i ara hi ha altres alternatives que no se'n parlen. I pots estirar el fil d'ell, no? I des d'aquell dia... ja no soc partidari d'un molí.
14: Veus.
12: Això que abans era partidari.
11: I què éreu partidaris? Plaques solars flotants,
12: no,
11: per exemple?
12: No.
11: Perquè hi ha gent que està posant...
12: El PRM, els reactors nuclears petits.
11: Que bueno, cuidado, que aquí ja toques un tema que poder la gent, altra història...
13: És que tot té...
11: Però escolteu-me una cosa.
12: Què voleu? Que ens la venguin des de França i els tenim aquí al costat? Si volen ser un país potent i autònom, hem de crear la nostra pròpia energia.
13: Sí, però això ja ho tenim clar. No. El que passa que, és clar, centrals nuclears, no volem centrals nuclears, bueno, per tant...
12: PRM, reactors nuclears, no té res a veure un PRM amb un... No té res a veure.
14: Sí, igual, ara ha sortit, han posat sobre la taula del Plater, sí, sí. També, clar. I també estem mirant el territori, clar. Per fer també
12: perquè
14: coses d'aquestes.
12: Perquè en plaques solars estolats, mira, si totes les cases de Catalunya, fàbriques i edificis públics, fiques pantalles fotovoltaiques, saps què te trobaràs? Que no cobreixen ni el 30% del que necessites.
11: No, perquè
12: i empastifes gent... el territori. Mm.
11: Home, jo crec, és, a veure, és una solució en què molts països apostarien, perquè, per exemple, hi hauria una o dues d'aquestes centrals petites, que són, aquestes centrals tenen el tamany d'un tràiler, eh? I amb dues centrals aquestes donaries llum a tot l'Alt Empordà. T'estalviaries parcs solars, t'estalviaries molins de vent, t'estalviaries moltes coses.
12: I un cost molt més baix.
11: Un cost molt més baix, i tot i que després la matèria reactiva sí que has de tenir un cementiri de material radioactiu,
12: perquè com sí. Estan fent a França, que l'estan ficant
13: a Senegal.
12: No. El residu és molt petit, un volten amb un bloc de vidre, ja ho estan entrant a dintre França mateix, amb unes zones que ja ho tenen, ja,
11: sí, ja ho tenen allà.
12: Sí. I m'ha va dir aquest mateix noi, que és un enginyer, que no és enginyer, jo soc peixeter, ell és enginyer, no? I m'ha va dir, i de la mateixa forma que et dic això, Pere, abans de 25 anys, hi ha altres alternatives que superaran
11: i
12: això.
11: I més netes, i més
13: clar,
11: netes.
13: Sí.
12: Ara fotre aquest pastifal aquí davant del mar, això és una cosa que ens afectarà tot visualment i no...
14: No, i desmantellar després tot això, que t'hi diuen 20 o 25 anys, molt bé, però 20 o 25 anys...
12: Requereix això,
14: manteniment, i el dia que s'hagi de retirar, què passa amb les barques?
12: Sí.
14: Quan s'han de retirar?
12: Si les barques a pas que anem ja no en quedaran, perquè aviam... Mira, a Marsella l'any 1920 hi havia 200 barques de pesca i 10 iates de luxe, 10 barques de luxe, o iates de luxe, agafa-t'ho com vulguis. Ara és al revés.
13: Clar.
12: Hi ha 200 de luxe i 10 barques de pesca. Clar. I aquí anem pel mateix camí.
13: Però això, això no té res que veure, diguéssim, l'energia ni no sé què. Té a veure aquella cosa del ser humà de més, no? Allò, i jo més, no? Vull dir, una mica això que parlàvem del Trump abans. Sí. Allò de dir, home, pues, jo tinc diners, algú es té que veure que tinc diners, no? Vull dir que...
12: Els egos, són els egos, són les persones.
11: Sí, però
13: fixeu-vos
11: una
13: això.
11: Cosa, Carmina. Si anem a analitzar totes les plantes solars que hi ha a Catalunya, totes les plantes eòliques, tot allò que s'ha fet nou, diguéssim, a part de que tenim les centrals nuclears d'Ascó, Vandellós i tot això, cada vegada hi ha més gent que té consum propi de plaques solars, o sigui, cada vegada hi ha més llum a la xarxa. Ens van vendre la moto de que la línia de 400, la MAT, que passa per aquí a Vilafant, que si la MAT no hi havia, el tren d'alta velocitat no funcionaria, quan ja funcionava abans que la MAT estigués acabada. Tenim la MAT, tenim molta... i cada vegada tenim més instal·lacions elèctriques, però jo no veig que el rebut baixi. O sigui, el rebut dels ciutadans, el que paguem de llum, i els empresaris que tenen una fàbrica, una empresa, cada vegada la llum és més cara.
12: Exactament igual que les benzineres, com clar. Això per el preu del petroli de Brent, no notes tu que...
11: No.
12: Ara, llavors, com puja de seguida.
11: Aquí ens estan enganyant com xinos, perquè nosaltres continuem pagant, i en canvi cada vegada hi ha més instal·lacions elèctriques, fotovoltaiques, de molins de vent i el que sigui, i jo no veig que aquí a Vilafant, per exemple, tinguem 50 indústries més. Jo no et dic que algun lloc es munti una fàbrica, un bloc de pisos, però el creixement és molt més gran en la quantitat d'empreses que aporten llum que no el creixement que
14: mira,
11: veiem.
14: Mira, amb això parlàvem amb gent de càmpings allà a Sant Pere, a Pescador, i hi havia gent que ja tenia, ja era autosuficient en aquest sentit, i tenien excedent. Llavors aquest excedent l'havien ofert a veure qui el volia, no el vol ningú. O sigui, l'excedent que fan a sobre els hi queda, que no serveix al final. Llavors potser tocaria replantejar, una mica això, perquè si ja hi ha gent que en té de sobres, a més un càmping, per exemple, tots sabem que l'estiu va a tope, però l'hivern no treballa.
11: Sí.
14: Ostres, tot aquest excedent que té, de veritat que no el pot aprofitar ningú.
13: Sí, el que passa que l'excedent no el té sempre. Ni...
14: No, però és clar.
12: És per això, que els PRM donen estabilitat a la línia.
14: I a nivell municipal no es podria aprofitar.
12: El que té bo és que donen estabilitat.
14: No sé, jo veig que hi ha molts fronts oberts, no? D'energia per molts llocs,
11: sí,
14: i tothom pot fer coses.
11: Sí, però cada 3 mesos, quan donen els resultats de els beneficis són
14: brutals,
11: tant els bancs com les elèctriques, aquestes grans empreses tenen uns resultats de guanys increïbles.
14: Sí.
11: I després passen dos núvols i se te'n va la llum. Aquí hi ha alguna cosa que veus, quanta gent veu que estan invertint en línia, a part de la línia de la MAT, que sí que van veure una feina i treballant i tot això, qui veu a Roses que han canviat, o a l'Escala, o a Vilafant, o a Figueres, qui veu que hagin canviat res?
12: Esto, quan cau el pal, no es canvia res.
11: Exacte. Si no cau el pal, i a mi em fa gràcia perquè aquí a Vilafant va caure un pal de llum, amb un cotxe que va xocar i el pal es va trencar, i tothom va pensar, home, si tens un pal de formigó, hi ha un pal de formigó, i aquest pal de fusta, que era el més vell, s'ha trencat, ara posaran un pal de formigó.
14: No.
11: No, van tornar a posar un pal de fusta.
14: Clar.
11: O sigui,
12: home, menys mal que no m'ha fet un polillo.
11: No, o sigui, on te veus aquí? Com ho veus, això? O sigui, com s'entén?
13: Vols dir les inversions?
14: Sí. No sé, però per exemple, nosaltres a l'Escala tenim la plaça Catalunya, que deia abans, tot el sostre està ple de plaques fotovoltaiques. Fa 2 anys que les tenim posades. No s'han posat en marxa mai.
12: Ara m'ha dit, funcionen?
14: No, no han funcionat mai. Llavors...
12: Me fas pensar amb les càmeres, doncs, així.
14: Sí, doncs, llavors, voleu dir que no...
11: Però això és molt fàcil posar-ho en marxa, eh?
14: Bueno, un plantejament...
11: Fàcil no, eh? A veure... Jo tinc plaques solars,
14: sí, 2 anys, eh?
11: La burocràcia és llarguíssima.
14: No sé si trobo una bestiesa.
12: O burocràcia,
11: això, sí, sí.
12: Burocràcia.
11: Això, sí. I has de presentar projectes, un tècnic que t'assigni, un altre tècnic
14: doncs,
11: que no sé què.
14: Doncs si tot va així, no sé pas com s'ha de fer.
12: Però és que t'he dit un cas molt curiós de Roses, parlant de la burocràcia.
11: El de les càmeres, explica'm de les càmeres.
12: No,
11: posat càmeres.
12: Un de més incisiu encara te'n diré. Durant molt d'anys hi ha hagut un pàrquing que... no estava legalitzat allà a Canyelles i algú cobrava hasta que un senyor va mirar allà, si aquest terreny penso que és del meu, era del meu sogre, de l'igual, aquest senyor doncs va buscar les escritures i hòstia, si aquest terreny és meu, bueno, va anar a parlar amb aquest senyor, escolta'm, això treu perquè això és meu, va anar a judici, va guanyar ell, tenia les escritures, de l'igual, doncs aquest senyor ha regat el pàrquing, l'ha fet tot nou, el vol legalitzar i ara a les portes de l'estiu, que ja som a les portes de l'estiu, ens trobem que l'Ajuntament no acaba de donar permís, perquè vegis tu el que és lentitud de la burocràcia, o sigui, durant 20 anys ha funcionat de forma il·legal, el propietari es gasta calés la regla per legalitzar-lo i no pot llogar-lo. No pot fer servir d'un moment.
11: No pot fer-ho servir.
12: Espero que s'arregli abans de Sant Pere.
11: Això és típica...
12: Això típica a les Panis.
11: Això és típica a les Panis.
12: Això a Canyelles, a Roses.
11: Sí, sí, sí.
12: Amb un puesto que fa falta, com l'aigua de maig, un pàrquing.
11: Sí, sí, un pàrquing. No, però això que acabes d'explicar és típica a les Panis. Això és el més...
13: Bueno, jo diria que no s'ho pot ser l'Espanya, sí. Vull dir que...
11: No es pot ser legal,
13: no
11: perquè,
13: ser legal.
11: Perquè després veus el que és il·legal... No,
13: que te poses malalt, dius. Que llavors, esclar, el que es demana, o sigui, és a dir, volem que tot sigui tan clar que llavors evidentment el que això comporta és que hi ha molta paperassa, molt d'allò, aquest ho ha de dir això, l'altre diu l'altre, i a partir d'aquí...
11: Sí, però doncs, això, Carmina, mira, jo em va passar un cas a mi personalment.
13: El que passa que sí que és veritat que hauríem d'intentar mirar, aviam, com es pot agilitzar.
11: Sí, però
13: perquè...
11: no s'agilitza. No, acaba que les coses... A mi em va passar un cas i va arribar al punt i va dir, home, però escolti'm, jo ho tinc legal i vull legalitzar-ho, i aquell no, i saps que em van contestar, diu, vostè preocupi's de lo seu i no miri el que, és el que fan els altres, diu, això diu, és el típic a l'Espanya, o sigui, jo vull legalitzar, jo tinc els papers i tinc tot en regla i no m'ho doneu el permís, i aquell ho té il·legal, no sé què, i va fent i va fent una obra, va fent el que sigui, va fent, i ningú li diu res, doncs per no ficar-se amb ell, perquè aquell tio té mala llet, perquè la t'ha amenaçat
12: en un poble tots es coneixen,
11: sí, sí, el que va de bona persona, el que vol fer-ho legal, el que no sé què, aquells té tots els problemes,
14: sí, sí, res,
11: i en canvi els altres doncs no. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
15: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
16: Manolada 2026. Amics de Manoli Palolsa Valdòria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palolsa Valdòria de Vilafant.
17: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1
18: de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
19: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
20: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
19: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
20: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
19: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
21: Saps aquest lloc on sempre tornes?
22: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
21: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
23: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
24: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
25: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
16: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
10: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Som-hi una altra vegada més, després d'aquesta petita
1: reflexió
0: sobre tot el que estem parlant. La veritat és que estem entrant en una temporada, ho parlàvem al principi, no? Els que són de Roses i les Cales, no veus, Carmina, es freguen les mans pel turisme,
1: Clar.
0: Que fan calés.
1: Bueno, aquesta és una altra cosa. Per què han tingut que ser només turístiques? Perquè hem de viure només del...
2: Poso entre cometes. Ha sigut una ciutat pesquera tota la vida. Sí.
1: Bueno,
2: és ara que ha anat canviant.
1: Però bueno, ara no, ja fa temps.
2: De la pesca i
1: ja
2: l'agricultura.
1: Ja fa temps que ha canviat.
2: Als anys 60 la cosa va anar canviant. I uns van pujar el carro i van guanyar més. La meva família d'una cosa que puc dir-ho perquè és veritat. Ho tinc documentat.
0: Va tenir visió.
2: Documentat. No, t'explico. Som el primer Antoni Gotanegre, va néixer a la Ciutadella de Rosa l'any 1600. I des d'ell fins jo són 10 generacions. Ho tinc tot, casaments, batejos. Hi va haver un moment que els meus avis, abans d'aquella època, el gran es quedava amb l'empresa i, jo, sí. I els altres es buscaven la vida.
1: Clar.
2: Doncs aquí va ser com van buscar-se la vida amb els hotels. Són els de l'Hotel Terrassa, els meus cosins de l'Hotel Terrassa. Llavors, i la van ensopegar. Perquè amb la pesca ha anat a menys i els hotels han anat a més.
1: Bueno, però,
2: la vida. Què vols fer?
1: Clar, perquè hi ha aquests canvis, però hi ha aquests canvis perquè nosaltres els propiciem també, Vull dir, perquè si no s'haguessin construït hotels, la gent hagués anat a un altre puesto, no? Dic jo,
2: Que per cert, aquesta setmana hi ha un hotel a les Roses que fa 100 anys.
1: Que per tant,
2: el primer, l'Hotel Marina, fa 100 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que per tant, és clar, és allò que dius, aviam, nosaltres tots plegats hem propiciat que el turisme es quedés en un posto determinat.
0: Bueno, perquè era una manera de viure, el sol i platja.
1: Llavors, després no ens podem queixar de que això ha desplaçat els usos que hi havia anteriorment.
0: Però, a veure, als anys 60-70, el progrés d'aquest país, el progrés d'Espanya, va ser el turisme.
1: Bueno,
0: la costa valenciana, tota la costa de Tarragonina, gràcies a tot aquest
2: turisme,
0: gràcies a aquest turisme, restaurants, hotels...
1: Correcte. Jo no dic que això no... Això
2: era l'època del sol i mar verd de Pinar.
1: El que després no ens podem queixar del desplaçament dels usos que hi ha. És a dir, és que ara, com que tothom d'allò, doncs ara la pesca ha anat a menys. Bueno, esclar, o poder segurament, sense que s'haguessin fet tants hotels, poder també hagués anat a menys la pesca.
0: El tema de la pesca també és...
1: Sí. Però vull dir que, clar...
0: També és de la sobreexplotació.
2: Ara.
0: La pesca era sobreexplotació, perquè no nosaltres, Si ens mirem, jo l'altre dia llegia, per exemple, els xinesos, 2.000 barcos de pesca davant de les costes d'Argentina, i aquells pugen des de l'Àrtic, per dir-ho així, des del Pol Sud, van pujant, Brasil, Argentina, tot allò, van fent una pesca que després amb altres barcos ho carreguen i se'n van cap a Xina, i després baixen per la costa africana. Vull dir, estem explotant els mars d'una forma terrible.
1: El mar i tot. perquè vull dir, esclar, la gent són molta gent, la gent hem de menjar, no? I ens hem acostumat a que simplement vas al súper i compres i ja està, no? Vull dir que una mica ens han fet la vida tan fàcil, per dir-ho d'alguna manera,
0: pagant.
1: Bueno, esclar, pagant, però vull dir que també tu abans pagaves però no ho trobaves, o ho trobaves molt car. Vull dir que no sé, què hem passat de fa 50 anys enrere o 60 d'anar a buscar la llenya al bosc per fer foc a casa per poder fer el dinar a tenir doncs una placa elèctrica.
3: Això és l'evolució, ja,
1: ja
3: és
1: no
3: lògic, no?
1: Que
3: evolucionem,
1: però,
3: i que canvien les
1: correcte,
3: coses.
1: Però com que evolucionem,
3: que passa que no s'ha sabut poder trobar
1: l'equilibri,
3: no? No s'ha trobat l'equilibri i no es troba, perquè ara estem parlant això, però si us pareu a mirar l'hostaleria, aquí n'hem parlat més d'una vegada. Quanta gent jove de la que puja vol treballar dissabtes i diumenges, no? Quan nosaltres ho teníem normalitzat, i si no es feien festes als estius quan feies temporades era lo normal.
2: Mirem,
3: no
2: malament.
3: Fer festes, no? Però clar, això ha evolucionat, ha anat canviant, hi ha coses que per molt millor, n'hi ha que poder no tant, però és lògic, i clar, trobar un equilibri jo crec que és impossible.
1: Però és difícil,
3: és el xoc de tantes generacions,
1: però després, però el que després no ens podem queixar, doncs, de que això està succeint, no? Vull dir, perquè nosaltres
0: bueno, no tothom,
1: ho hem propiciat.
0: No, a veure, sí, però no tothom viu del turisme, per
1: no,
0: tant,
1: no.
0: és molt normal que la gent que no viu del turisme i va a Roses i no hi ha aparcament a l'estiu i no pot anar a la platja, doncs es queixi, ni som a sobre del turisme, perquè tu no vius. Si tu tens uns amics, un fill que treballa en un bar o un restaurant i tal, doncs mira, ja t'ho mires d'una altra manera, però si no t'afecta personalment, és com el que no agafa mai Rodalies. Si no agafes mai Rodalies, mira, m'he parit, si Rodalies va malament, ara, el que cada dia ha d'anar a treballar i cada dia agafa Rodalies, doncs és el perjudicat, això està claríssim. Avui, per cert, hi ha més de 45.000 alumnes que fan les PAU, que fan la selectivitat. Avui és els primers dies que comença la selectivitat. I estem parlant també de moltes coses que han anat poder d'una manera... Hem deixat els oficis, no?
3: Sí,
0: i ara semblava, durant uns anys, que si el nen o la nena no anava a la universitat i
3: no
0: es tenia un títol,
3: ningú.
0: No era ningú la vida.
3: Sí.
0: Per tant, hem agafat i hem fet unes universitats que cada any expulsen, per dir-ho així, titulats a dojo, o sigui, metges, enginyers, no sé què, vinga. Després, algú hauria de fer algun dia, cosa que no es fa, una mirada, dir, bueno, d'aquests titulats que cada any traguem, d'aquests, posa-li 35.000 titulats que fem, quants treballen a la feina que han estudiat? Quanta gent està aquí, quants han anat fora del país?
2: I quants es poden quedar a treballar al seu país guanyant-se la vida?
0: I quants es poden treballar si hi ha places? Perquè clar, si jo trec aquí 2.000 enginyers aquest any, i resulta que no hi ha feines d'enginyer o d'enginyeria per 2.000 persones, doncs a veure com ho fem, no? Llavors, algú fa aquest pensament de dir no, aquí la qüestió és que la gent continuï anant a la universitat.
1: Sí que es fa, perquè per això hi ha la selectivitat, perquè és clar, hi ha carreres en les que tu saps si no tens un mínim, no et presentis perquè saps que allà no sortiràs, perquè hi ha un mínim determinat que és el que consideren, encara que sigui per sobre, diguéssim, però que consideren que seria el que és suficient per proveir, diguéssim, places, no? Per tant, que hi hagi carreres en les que només es puguin presentar doncs 2.000 persones o amb altres doncs 12.000, això vol dir que hi ha aquesta, que per això es diu selectivitat, perquè i llavors hi ha gent que no es presenta amb unes carreres determinades, que es presenten amb unes altres, o gent que canvia de lletres a ciències o a la inversa, perquè saben que ells mateixos tenen més possibilitats. Sí que és veritat,
0: bueno, possibilitat de tenir títol,
1: de tenir un títol,
0: no
1: sí.
0: Vol dir que tinguis possibilitat de feina,
1: però si tens un títol també tens més possibilitats, que això és el que la d'allò. El que passa que penso que la idea seria, el títol no té per què ser un títol universitari, pot ser un altre títol, diguéssim, de, jo què sé, de matricista, per exemple. Ara, entrant en aquí, he vist que hi havia uns lletreros que em penso que fan, no sé, perquè ho he vist, anava en cotxe i ho he vist així molt bomba, no l'he focalitzat bé, però com si fessin propaganda perquè la gent faci oficis, no? Llavors, què vol dir? Que un matricer que es necessita, no? No és un títol, no pot tenir un títol prou important com per viure a la vida i per dir, escolta,
0: home,
1: jo sóc matricer,
0: sí.
1: que ojo, vull dir, aquesta gent estan super buscats i guanyen més que segurament algú que ha tret,
0: falta lampistes, paletes,
1: tot
0: una que
1: plaça
0: la construcció, ara falta.
2: S'ha de fer una observació important en tot això, que té raó, però hi ha una observació important. Vaig llegir vam fer una enquesta fa cosa de 2 mesos i deien que el 65% dels enquestats de joves tots volien mirar de treballar a l'administració.
1: Oh, sí, és clar.
2: O sigui, si un país que el 65% de la joventut el seu objectiu és treballar a l'administració, aquest país està mort abans de començar.
1: Sí, malament, però això...
2: Què vol dir això? Perquè això qui ho paga?
1: Clar.
2: Els que no estan a l'administració.
1: Clar.
2: I que

0: temps no fas el cas de fer, et foten fora i punt, no? És així o no?
1: Pagant.
2: Sí, pagant.
0: Bueno, és igual o no, depenent del que hagis fet.
1: Bueno, sí. Normalment, sempre pagant.
0: Bueno, no sempre, però bueno.
1: No, sempre, que ho sàpiga, sempre que s'ha despedit algú, s'ha pagat.
0: Bueno, esclar, si el despedeixes sense causa aparent, que diu aquell...
3: Bueno, hi ha causes, a vegades costa, també poder mostrar.
0: El que jo faig amb aquesta observació és, en canvi, a l'administració, vale? Tu pots pifiar-la tantes vegades com vulguis. Ningú surt perjudicat d'això.
1: Tens el lloc fixe.
0: És a dir, tu, una persona que està en una cadena, en una fàbrica, se li exigeix fer tantes peces al minut, no? Mm. En canvi, amb un administratiu se li exigeix fer tants expedients a l'hora... Dic jo, eh?
3: No, però també hi ha un altre sistema.
1: És un dent de la burocràcia que deia jo.
3: Aquí també es poden obrir expedients i també es poden fer coses. Bueno, el que passa que a veure qui ho vol fer també és un altre, eh?
2: Costa molt perquè t'enfrontes als sindicats després,
0: eh? Per això
2: ho
0: dic, però no solament, a tot arreu t'enfrontes.
1: I t'enfrontes a les baixes però de pressió, que també existeixen.
3: Bueno, però això ho dic, t'hi trobes cada dia sense...
2: Això també a la privada, eh? No cal només l'administració, sinó a la privada. Però tu tens una cosa que és molt fàcil, perquè tu... aquell treballador que no rendeix, que no compleix, que no sé què, que ve tard, que no ve mai, no sé què, segurament tots els companys i els del sindicat estan d'acord que aquell no compleix. Però una cosa és dir-ho i l'altra cosa és
1: fer-ho,
2: perquè després si has d'anar a judici, has d'anar contra ell i no sé què, i tu com a sindicat, jo sé de gent que està en el... a veure si ho diré bé, en el comitè d'empresa... I a mi em diu, hòstia, és que a vegades hem de defensar l'indefensable. Dels mateixos companys defensar un altre que déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
2: Vull dir que això és una pràctica habitual, eh? Per tant, ara, precisament ara, se'ns està parlant de que el tema de les baixes es vol controlar molt més. Per què? Perquè ha pujat molt les baixes a l'administració. Per tant, qui dona la baixa també em dedica és el metge. Per tant,
1: el metge no vol mal de caps.
2: No, el metge no vol mal de caps.
1: Hi ha algun metge que els amenacin,
2: sí,
1: inclús.
2: Sí, exacte. Llavors, què passa? Qui ho ha de controlar? Home, poder la baixa te l'ha de donar durant un temps curt, 2-3 mesos. Depèn de la malaltia, depèn de l'operació, podem generalitzar. No. El metge capçalera i després hauria de passar a un metge que no és del poble i no et coneix. Mm. Algú més en dalt... No, ara tenim l'ICAM aquest, però clar, l'ICAM tarda 2 anys a tractar-te. Podria hauria de ser més ràpid per controlar més les baixes. I ho deixem aquí, perquè no tenim més temps.
0: Molt bé.
2: Donem de baixa fins la setmana vinent, perquè queda un minut per les notícies de les 10. Gràcies, Pere, per estar aquí amb nosaltres.
1: Tot un plaer.
2: Avui l'hem deixat passar així de...
0: Sí, molt,
2: eh?
0: Ha fet una propaganda de roses.
2: Escolta, la pròxima setmana...
1: No, si m'he quedat curt, cuidado,
0: sí, sí. Oh, però és que si no ens deixes parlar d'altres.
2: Sí. Gràcies, són les 10 notícies d'aquí en el res.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la,

0: la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà també una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà de fet l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat. De fet, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat completament tallats i també tindran restriccions d'accés. A banda, també a Montserrat, l'accés al recinte també quedarà limitat a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé d'acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de Protecció Civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania i també s'han desplegat 6.000 agents de Mossos per tal de garantir la seguretat de l'acte. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb la visita del Papa Lleó XIV i també l'inici de les Pau. De fet, ja tallen el lateral de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, tot i que les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan les proves d'accés a la universitat. Unes proves que han començat a les 9 del matí, que veuen examinar 45.000 alumnes i amb la novetat d'una prova pilot per tal de detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. Anem ara fins a Mataró, alguns dels alumnes s'examinen al Tecnocampus. Ens amplia aquesta informació la Clara Sánchez de Mataró Ràdio.
1: Més de 2.000 alumnes s'examinen aquest matí al Maresme en algun dels tribunals que hi ha repartits per la comarca. A primera hora l'alumnat esperava el Tecnocampus, un dels centres d'examen a Mataró, amb nervis i confiança per entrar a la primera prova, la de Llengua i Literatura Castellana.
2: Doncs estic molt nerviosa, però també estic bastant segura de mi mateixa perquè m'he estat preparant des de primer de batxillerat.
3: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
4: Jo vull estudiar Enginyeria Aeroespacial a Castelldefels i estar a la nota sobre un 12 a llarg. La cosa és que he tret matrícula d'honor i vaig prou bé. La veritat, no tinc molta pressió.
5: No gaire bé, sincerament, però amb les que em ponderen, que són com les més importants, sí que ho porto millor.
1: A la comarca del Maresme, l'alumnat s'examina a diferents municipis com Mataró, Canet de Mar, Tordera o Vilassar de Mar.
0: I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida que crema des d'ahir a la nit.
6: Notícies en xarxa.
7: Des de Vilassar, arribant a tots els racons del món.
8: Oh, yeah,
7: la ràdio que ens uneix.
8: Dime que vamos a inventar, pa' que vamos a aparentar.
6: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.

I a l'agenda volem recomanar-vos el cicle de xerrades de les persones grans organitzada per la Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans, que es du a terme entre el 12 de maig i el 12 de juny als següents pobles de l'Alt Empordà: Figueres, Roses, l'Escala, Llançà, Castelló d'Empúries, Peralada, Vilabertran, Vilamalla, Vilafant, Agullana, Alfà d'Empordà i Viladamat. A part de la xerrada de l'Elisabet Justícia que acabem de sentir, hi ha les següents: Drets sobre salut i voluntats anticipades, Un cuidador inexpert, Cos, cura i moviment, Què és el cohabitatge cooperatiu sènior, Del silenci a la memòria, Persones grans LGTBI, Riure teràpia per cuidar-nos, Diversitat de comiats al final de la vida, Prevenció d'estafes i Soc gran i encara puc. En segon lloc, els dies 30 i 31 de maig se celebra la Fira de la Gent Gran de l'Ajuntament de Figueres o de Figueres, en el qual el Consell de la Gent Gran de l'Alt Empordà també hi participa el mateix dissabte 30 de maig al matí a la Rambla. Us hi esperem. I finalment, el 12 de juny, tenim la tradicional caminada pels drets de les persones grans, organitzada també per la Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans, aquest any amb el lema Cuidar dignament. Les caminades tindran lloc a Figueres, Roses, Llançà, Castelló d'Empúries, Peralada i l'Escala, amb la participació de centres educatius, entitats de lleure i centres de dia. Els participants estan convocats a les 9 del matí en els pobles que abans hem esmentat i amb itineraris adaptats per totes les edats i casals de gent gran. Aquesta iniciativa té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania, promoure el bon tracte, visibilitzar els drets de les persones grans, fomentar la participació comunitària, el treball en xarxa en conjunt de l'Alt Empordà i, sobretot, posar el focus en cuidar a les persones dignament. Que gaudiu de les activitats i fins al proper programa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
3: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 11:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 € als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-6175. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Una nova edició del nostre butlletí de notícies locals i comarcals. Avui és dimarts, 9 de juny d'aquest 2026, detingut a Cadaqués un multireincident per un nou robatori amb violència. El professorat de l'Escala treu les aules al carrer per protestar contra la situació educativa. Comença a Girona el judici contra una presumpta xarxa de fabricació de narcolanxes a l'Empordà. L'empordanesa Ivet Dalbal treu la millor nota de Catalunya en hoteleria i turisme. Ros es pagarà 3 milions d'euros per una expropiació als canals de Santa Margarida. Els duaners del Pertús intercepten 415 quilos de polen de cannabis amagats en un camió. Cadaqués en reclama una excepció al decret que prohibeix fondejar sobre la Posidònia. I Figueres crea una nova zona verda d'aparcament per a veïns a tocar la Torre Galatea. Tancarem l'edició d'aquest butlletí de notícies avui amb la xarxa de comunicació local i amb el nostre company, Lluís Mi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Comencem, doncs, aquest butlletí de notícies amb aquesta notícia. La policia local de Cadaqués ha detingut un home de 43 anys per un robatori amb violència després d'amenaçar la víctima amb una navalla per sostreure-li un bitllet de 100 euros. L'arrestat acumula diversos antecedents i ja havia estat detingut fa poques setmanes per fer tocaments a una dona i masturbar-se davant del carrer al seu municipi. Els fets van passar el dissabte a la plaça 1 d'octubre de Cadaqués.
3: El professorat de l'Escala va omplir divendres la plaça de l'Ajuntament amb pupitres i material escolar per fer visible el malestar del sector educatiu durant la jornada de vaga convocada a Catalunya. El seguiment va ser del 100% a les escoles Empúries i Escolapi, que tot i així van mantenir els serveis mínims. Amb aquesta acció, els docents van voler apropar a la ciutadania les seves reivindicacions en defensa de l'escola pública.
4: 11 acusats s'enfronten a penes d'entre 5 i 11 anys de presó per pertinença a organització criminal, contraband i tràfic de drogues. La Fiscalia sosté que fabricaven i subministraven embarcacions destinades al narcotràfic des de naus de Castelló d'Empúries i Vilatenim. La investigació atribueix a la xarxa la construcció d'almenys 7 narcollanxes entre els anys 2021 i 2022.
2: Ivet Dalbal, veïna de Fortià i exalumna de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Olivà Gran de Figueres, ha estat distingida amb el Premi Extraordinari de Formació Professional després d'obtenir la millor nota de Catalunya en el cicle formatiu de grau mitjà d'hoteleria i turisme. La jove de 19 anys assegura que el reconeixement ha estat una sorpresa i destaca el paper del professorat durant la seva etapa formativa. Actualment estudia el cicle superior d'integració social a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres amb la voluntat de continuar formant-se en l'àmbit social.
3: L'Ajuntament de Roses haurà d'abonar més de 3 milions d'euros per l'expropiació d'una finca situada als canals de Santa Margarida. La sentència posa fi a un llarg litigi urbanístic iniciat fa anys després que els terrenys fossin qualificats com a zona de parcs, jardins i aparcament. La propietat reclamava gairebé 10 milions d'euros. El consistori considera que la quantitat fixada pels tribunals coincideix amb la valoració dels tècnics municipals.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Els serveis duaners francesos del Pertús han interceptat 415 quilos de polen de cannabis ocults en dipòsits de combustible d'un camió a l'autopista A9. El conductor, de nacionalitat macedònia, també portava més de 10.000 euros en efectiu. El Tribunal de Perpinyà l'ha condemnat a 3 anys de presó, a una multa de més de 4 milions d'euros i a la prohibició definitiva d'entrar a França.
2: I l'Ajuntament de Cadaqués demana a l'Estat una aplicació específica del decret que prohibeix fondejar sobre la Posidònia. El consistori argumenta que més del 90% del fons marí del Cap de Creus està cobert per aquesta planta i defensa que la protecció ambiental ha de ser compatible amb la navegació responsable. També reclama que aquest estiu la normativa tingui un caràcter principalment informatiu i no sancionador, mentre es treballa en possibles modificacions del decret.
3: Figueres ha posat en marxa una nova zona verda d'aparcament prioritari per a residents a l'entorn de Torre Galatea. La mesura afecta la pujada del castell i el carrer Sant Celi i Rústic, on fins ara l'estacionament era lliure. Els veïns amb el vehicle autoritzat podran aparcar-hi amb una tarifa reduïda i sense límit de temps. L'Ajuntament assegura que la iniciativa respon a una demanda veïnal i busca facilitar l'aparcament als residents i afavorir la rotació de vehicles.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983386. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquest espai del temps que ens acosta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local per tancar aquesta edició del butlletí. Bon dia, Lluís Mi.
6: Bon dia, un temps que les últimes hores ens ha portat algunes tempestes més fortes a tocar ja de la Catalunya Nord. En el cas de Girona, déu-n'hi-do, ahir com plovia, per exemple, cap a l'Alt Ripollès, també l'Alta Garrotxa, alguna tempesta fins i tot es va passejar per la banda del Cap de Creus o el massís de l'Albera. A hores d'ara de núvols no en tenim gaires, alguns s'estan formant, núvols baixos, que sobretot ja aquest migdia i aquesta tarda sí que seran força més nombrosos. Aquests núvols que a hores d'ara són, ja diem, força més esquifits, però a partir del migdia seran bastant generals. Per tant, bàsicament acabarà quedant un dia força carregat. Quan més cap al Gironès, la Selva, la Garrotxa, el Ripollès, aquí els núvols més gruixuts. I la temperatura que retalla posicions. Avui no arribarem a tocar els 30 graus, com era el cas ahir de molts indrets de l'Empordà o del Gironès. Avui ens quedarem cap als 24-25 graus a tot estirar. Dels núvols que hi haurà alguna pluja esporàdica, sobretot al Ripollès, al Gironès, al Pla de l'Estany o a l'Empordà. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
0: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
8: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
9: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
10: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us

0: avui parlaré de nou del tema d'Alcohòlics Anònims, perquè estan de celebració a nivell mundial, m'explicaven, per això m'acompanyen dues membres del grup, la Marta i la Crèsida. Benvingudes a Ràdio Vilafant.
1: Gràcies, gràcies.
0: Expliquem una mica aquesta celebració a nivell mundial, també celebrarà aquí Figueres. Expliquem una mica en què consisteix.
1: Mira, la verdad es que para nosotros es muy importante, es el aniversario de Alcohólicos Anónimos, del momento que se fundó. Pues ahora hace 91 años, ¿no? Normalmente se celebra en Barcelona y ahora, y desde el año pasado, hemos empezado también a celebrarlo por aquí, por la zona de Gerona. Pues mira, por la gran noticia que cada vez hay más grupos y cada vez somos más.
0: Clar, sí. Perquè fa relativament poc que sou aquí a Figueres i això està molt bé, no? Que es vagi repartint pel territori. Ara no sé si són 5, 6, 7 anys que esteu vosaltres a Figueres, més o menys.
1: Sí, a Figueres, el grupo de Figueres, 7 anys. También es... La celebración esta justamente es en conjunto, digamos, con los grupos de Gerona, que en Gerona hay dos grupos, y también pues esto en Figueras, ¿dónde más?
2: En Banyoles, Girona, San Antoni,
1: sí.
2: La Escala era...
1: No, la Escala ya no, però ja. Sí, somos ja uns quants.
0: Clar, una mica celebrar també això, no? Que s'ha anat repartint o escampant d'alguna manera i que es pot trobar l'ajuda per deixar l'alcoholisme de manera de proximitat, no?
2: Sí. Jo ara faré el que normalment fem a totes les reunions.
0: Sí.
2: Presentar-me, soc Marta, soc alcohòlica. I bueno, en si el nostre format, jo vaig arribar aquí en aquesta comunitat només fa, per mi només fa, perquè després veig tanta gent, 15 mesos em sembla, 15 o 16 mesos, ara no ho conto. I bueno, al principi el que tu vols, jo, bueno, no és el que vols, és que el que jo necessitava era... Bueno, que algú em salvés, que algú literalment em salvés. I una persona molt controladora com sóc jo, i ho tenia tot controlat, però al final l'alcohol podia amb mi i no hi havia manera, i vaig tenir la gran sort, o algú em va portar
0: algú va conduir cap a aquest grup a Figueres,
2: cap a aquest grup de Girona. Jo sóc de Girona. Però és que ens comuniquem tots perquè som menys gent, llavors ens reunim, els de Figueres baixen a Girona, nosaltres pugem a Figueres, sí. I ens fem una miqueta de pinya entre tots.
0: Clar, potser creieu que potser encara falta donar a conèixer això de que existeixen aquests grups, no? Perquè a vegades ho hem vist a les pel·lícules, això que tu acabes de fer, però encara falta de dir això és real, sí. Hi ha grups,
1: sí, sí.
0: Els teniu a Girona, els teniu a Figueres, són de proximitat, aneu, uh-huh. I que us ajudaran.
1: Exacto. Total. Sí. Por sí. Esto, en parte, la celebración justamente va de esto, digamos, es una reunión abierta, informativa. Eso quiere decir que todo el mundo está bienvenido, sobre todo si hay alguien que está escuchando hoy que se pueda sentir identificado, ¿no? Que pueda sentirse, hoy somos dos mujeres, obviamente hay hombres y mujeres en todos los grupos, pero bueno, yo por lo menos... que mi historia es también muy similar a la de Marta y a la de tantos, que llegó un momento que yo ya no podía dejar de beber, ya no podía controlar mi manera de beber, y el sufrimiento era tremendo porque además no entendía el porqué, y eso yo creo que es lo que nos suele pasar, ¿no? Y entonces nadie me entendía hasta que yo no llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos donde me encontré, pues, entre otras cosas, otras mujeres que me entendieron perfectamente, y yo les entendía a ellos. Ya no me sentí juzgada y me sentí muy, muy identificada, ¿no?
0: Clar, potser el principal pas del grup és aquest sentir-se recolzat, no? Potser és el que ajuda a superar aquesta malaltia.
2: A mi, en el meu cas, va ser la identificació completament. Qui em va passar, ara dic el missatge, però és que qui va agafar el telèfon quan jo vaig trucar, va ser la primera persona que em va atendre, i m'ho va posar molt senzill, i d'aquesta persona em va passar a la que avui en dia és la meva madrina.
0: Clar, perquè això funciona amb un sistema de padrins,
2: sí.
0: Padrines, sí, sí, sí, diguéssim,
2: sí, sí.
0: No?
2: Bueno, sí, en el meu cas sí. I arribar a la primera reunió i veure que no estàs tan boja com et pensaves, o que n'hi ha uns quants més que jo, mm-hmm. I sí. Explicar la seva, escoltar les històries dels companys i dir, però si és això el que em passa a mi, mm-hmm. És que és veritablement, veus detalls, veus coses que dius, és que em sento identificat.
1: Mm-hmm. Sí. Sobretot sí. a nivell emocional,
2: total,
1: no?
2: Total, emocionalment, mm-hmm. Emocionalment.
0: Clar, sí. Aquesta celebració dius que serà una reunió oberta,
1: sí.
0: Que pot anar-hi qualsevol,
1: sí,
0: persona.
1: Qualsevol persona, estaran muy muy bienvenidos. Bueno, tan bienvenidos que serán los más especial, los más importantes de ese día, porque para nosotros es nuestro objetivo primordial, es ayudar al alcohólico que todavía está sufriendo. Nosotros un día recibimos el mensaje y para mantenerlo, pues, pues tenemos ese objetivo, ¿no? De ayudar al que todavía está sufriendo. Entonces, la mesa habrán oradores, como nosotras, todos en alcohólicos.
0: Gente que ya ha pasado, diguéssim, ¿no?
1: Mm. Todos somos alcohólicos, no hay profesionales. Y entonces habrá pues un orador, habrán tres oradores de Alcohólicos Anónimos, y también, que esto también es muy interesante, un orador de los familiares, de Al-Anon, que es un grupo paralelo, bueno, es una confraternidad que aparte, totalmente separada, pero
0: nos
1: también...
0: Nos también aquí a la radio.
1: Sí, exacto, sí. Lo sé. Y también habrá un orador de Al-Anon.
0: Que també està bé per donar a conèixer aquest, exacte, grup de suport a les famílies, no? Que també és important.
1: Sí.
0: Es farà aquesta reunió oberta com amb aquests membres que comentaves, i després a l'acabar, doncs, una mica d'informació, sí. És una mica aquest l'objectiu.
1: Sí, exacto, también obviamente es una celebración, porque para nosotros el hecho de que, bueno, de que se fundó Alcohólicos Anónimos, estos dos hombres alcohólicos que se conocieron pues hace 91 años y se dieron cuenta que hablando entre ellos se les quitaba las ganas de beber, y a partir de ahí pues esto empezó todo y se creó Alcohólicos Anónimos, que nos ha salvado la vida a millones de personas, ¿no? Pero cada uno lo lleva, ¿no?, a su manera personal. Yo es que agradezco muchísimo que ocurrió esto, ¿no?, hace pues 91 años, ¿no? Entonces también lo celebraremos pues también como es una celebración, pues con un pica pica, con un ambiente pues más bien festivo, ¿no?,
0: de poder-se trobar, no?, que sí. Al cap i a la fi també està molt bé poder fer una festa, no?, per unes persones, sí. Per persones afectades per l'alcohol, poder fer una festa i veure que no és necessari que hi hagi alcohol, també és un dels passos, no?
2: Totalment, totalment. Jo, és que clar, la societat ens...
0: Sí, associem festa amb alcohol.
2: Alcohol, completament. Jo amb el temps que porto faig festes sense alcohol i sense cap trauma, he tingut molta sort amb això, moltíssima, moltíssima, però és treure la importància aquesta, per què veus en una festa, vull dir, i quan em diuen, però per què no veus, i llavors la meva contestació és, i tu per què veus?
0: Exacte.
2: Només em surt això, no? Y bé, no fa falta.
1: No, a ver, nosotros respetamos mucho,
2: sí,
1: ¿no?,
2: sí,
1: la gente que beban, obviamente, que cada uno haga lo que quiera, no. Pero es que para nosotros no solamente no es una alegría, sino que es una tragedia beber. Y claro, lo que sí llevamos, y será así porque hemos organizado varios eventos de estos, es una enorme alegría que llevamos dentro, ¿no?, de estar sobrios, que es un motivo de alegria total, no hace falta nada más, ¿no?
0: Però és curiós, no? Com a societat, com ho tenim entès? Estàvem en un sopar jo que cap de setmana, i que com una de les companyes es va demanar aigua, i automàticament vaig pensar, ai, potser està embarassada.
1: Ja. Yeah.
0: Per què? Per què em vaig fer aquest plantejament, no? És que potser li ve de gust beure aigua, no li ve de gust... que jo tampoc venc, no? Vull dir, jo no vaig jo em vaig demanar on estic, no? És complicat, no? I quan surts et miren en cada rada de què tens sense alcohol, perquè potser s'ha de començar a posar de moda també, no? Vull dir, aquella carta de còctel sense alcohol, perquè perquè no beguis alcohol no vol dir que només hagis de beure aigua.
2: No, que va.
0: Que hi ha moltes altres opcions, no?
2: I tant que hi ha opcions. La llàstima és que són més cares.
0: Sí.
2: és increïble, eh? És increïble. Però sí. Jo ara, per exemple, jo em pensava, clar, jo en la meva època han sigut molts anys d'activitat, i ara m'han donat compte quan vaig a un supermercat, a un restaurant, un dinar o qualsevol cosa, que hi ha moltíssima gent que no beu.
0: Sí, dir, creus que
2: jo veig,
0: potser clar, no t'hi fixaves,
2: no? Meu, no m'hi fixava, jo donava com a sentat que tothom bevia, i ara vaig a algun lloc i dic, oi, estan bevent aigua.
1: Raro, sí, però no? jo crec que això és molt propi de nosaltres.
2: Sí, és nostre, és nostre.
1: Los alcohólicos necesitamos sentirnos normales. Claro. Entonces, sí. Siempre te fijas, incluso si puedes fijarte en alguien que todavía bebe más que tú, mejor.
0: Claro. Sí. Sí, claro, porque et fa sentir
1: normal.
0: Tu mateix, no? Sí. Tampoco estic tan
1: sí,
0: malament,
1: y esto es el autoengaño de la enfermedad, sí. Que es tremendo, que es lo que a veces pues nos lleva a llegar pues tan lejos, ¿no? En esta enfermedad de porque el autoengaño está ahí todo el tiempo, en mi caso por lo menos, no pasa nada. Esto es normal, es claro que bebes, es que estás mal, es que estás sufriendo porque tal, es que no sé qué, si no pasara esto no beberías, si eso fuera diferente no beberías, si te trataran mejor no beberías, ¿sabes? Es
0: claro, porque normalmente hi pot haver un altre problema subjacent, ¿no? I aquí també el grup ajuda a veure el que pot haver-hi al costat, perquè a vegades un mateix no s'ho veu, no?
1: Nosotros en Alcohólicos Anónimos trabajamos, hay un programa de 12 pasos y trabajamos todo, ¿no? Porque realmente hasta uno se da cuenta cuando deja de beber que no es solo el tema del alcohol o las sustancias en general, sino que hay otros problemas allá que también hay que ir trabajando, y justamente de eso se trata.
0: Clar, una mica el grup te pot ajudar a recomanar, per exemple, algun professional si és el cas i és necessari, o com us ho feu? No. Si per exemple la teva padrina no veu que hi ha aquí que potser necessitaria reforçar la teva autoestima, m'ho invento, no? Pot recomanar, mira, doncs a mi em va anar bé anar a aquesta professional o a aquest altre professional.
2: Nosaltres no recomanem.
1: No.
2: Nosaltres som la nostra experiència que transmetem. Les reunions, al principi jo pensava que reunions d'Alcohòlics Anònims només es parlava d'alcohol, i he fet aquest truco i a mi em va per això i a mi em va l'altre. Nosaltres estem tots malalts, llavors no donem consells. Nosaltres veiem les nostres experiències. Jo de 15 mesos al principi les reunions es parlava de cada un de la seva experiència i de més, però el maco és que ara es parla molt més. Clar, jo m'he donat compte que l'alcohol no és el meu problema. El meu problema sóc jo. El meu problema sóc jo. I jo utilitzava l'alcohol
0: com a vàlvula d'escapament.
2: Com a vàlvula, com a anestèsia. Entonces, en el meu moment en el que jo vaig veure que el problema era meu, el que fem molt és teràpia, però teràpia nostra. No tenim cap professional, no tenim psicòlegs. Entre nosaltres ens ho anem fent. Ells van començar fa 91 anys parlant dos alcohòlics i reunint-se, i aquesta comunitat pues, ha anat creixent, i la nostra curació en si és
0: la comunitat,
2: no? La comunitat i la comunicació entre nosaltres, el sentir-te completament reflexat amb el teu company.
0: I llavors aquesta celebració que cap de setmana, recordem la data, serà una mica celebrar això, no? El poder del grup, de sí. Poder de dir, ostres, que poderosos que som si ens ajuntem i ens ajudem uns als altres, no?
2: Exacte. Totalment.
1: Y sobre todo, pues como he dicho antes, ¿no? El objetivo absoluto de esa reunión es
0: arribar. Deia jo que recordem la data, no, d'aquesta celebració,
2: el 10 de juny.
0: El 10 de juny, doncs justament aquest cap, aquesta setmana,
1: aquest dimecres,
0: doncs que pugui, doncs això, tenir aquesta sortida i que pugueu celebrar doncs aquests 91 anys d'existència d'Alcohòlics Anònims, que per sort doncs tenim grup aquí a Figueres, en tenim a Girona, com comentau, i ja sabeu que els micròfons de Ràdio Vilafant sempre sí, sou benvinguts, que ens encanta doncs, que ens expliqueu i que mai és suficient no, de poder-ne explicar i parlar per fer això, aquest objectiu que comentaves no, que és arribar no, que sí, també sí, serveixi sí, sí, per arribar. Que vagi molt bé aquesta celebració. Vale. Si vols afegir alguna coseta
1: sí, pues, sencillamente la direcció no?
0: Exacte, justamente, el lloc on no, feu la celebració
1: sí,
0: exacte,
1: hacemos este evento en la calle Méndez Núñez número 43, es en el centro de Figueras, es cerca de la estación, digamos muy céntrico, y es a las 7 este miércoles día 10 de junio y todo el mundo está muy bienvenido.
0: Doncs apuntat a l'agenda, moltíssimes gràcies per passar un cop més aquí als micròfons de Ràdio Vilafant i ja sabeu que sempre que vulgueu doncs és casa vostra per venir a parlar doncs, del poder del grup que és molt important, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, moltíssimes gràcies
2: per deixar-nos

Preparació estema musical. Com ens agrada aquesta aposta de Roxette, Joyride. Segur que te'n recordes. Nosaltres aquí recuperant aquestes temes, o aquests temes, aquestes cançons que allà als anys 90 es van fer ballar, eh? Joyride va ser una d'elles, Roxette. I n'hi ha d'altres, com aquest tema de Dr. Dre, Snoop Dogg i el Still Dre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella, i el pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a les 8, on farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i també a la Sagrada Família, on de fet es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat, amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i també talls, i a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà

0: limita també a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del Pontífex. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, mentre que també s'han desplegat 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat. Una visita que tindrà també un gran impacte econòmic immediat al país. Ho ha explicat avui a la xarxa la Txelo Morillo, que és vicedegana d'AE Business School i també autora del llibre Marca Barcelona.
1: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi ha una incidència molt directa a l'economia en aquest moment, no?
0: I en aquest sentit, diverses associacions laiques i ATES han impulsat la campanya Jo no t'espero per mostrar el seu rebuig a la visita. Han convocat una manifestació avui a les 7 a Barcelona. I també nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix precisament amb l'inici de l'ESPAU i també d'aquesta visita del Papa Lleó XIV. Una vaga que ha comptat ja amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb un 33,6% dels centres informats. De fet, a aquesta hora està previst que arrenqui una manifestació des de Plaça Espanya, que ha de culminar també al Parlament. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit a la ciutat. En aquests moments, els bombers treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
2: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Oh, yeah, baby.
3: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Les 11 i 3 minuts, un dia assolellat aquest matí, aquesta jornada d'avui dimarts 9 de juny, amb una peça per obrir nova hora aquí a la FM. Aitana, superestrella.

0: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. Al nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Vos, Leire Martínez. No hi ha pla B, eh? No, només tenim el pla A.

0: avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Vigila, vigila, perquè aquest és dels que mossega. Dràcula. És la nova cançó de Tame Impala i Jenny.

0: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campinal Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 euros al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.

0: Molt bones, ja hi tornem, com sempre, fidels cada setmana des d'aquí, des de l'estudi número 1 de Vilafant FM, tot preparat per repassar les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 i, com no, les novetats per aquesta setmana. Per començar a fer boca, per començar a preparar-nos per la repassada habitual de la llista del Top 30, ara mateix repassarem les 10 primeres posicions de la llista de les novetats. I comencem per aquestes. Comencem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: La primera, prou important, Jaume Mico, Raúl Alejandro. Aquel diciembre.

Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Allò que cantes quan no te saps la lletra de la cançó, pues és el que passa. Cederland, novetat a la llista. I altra novetat, la Bebe Rexha i David Guetta, que darrerament col·laboren moltíssim i ens aporten el seu Sad Girls.

0: Obrins de lloc, obrins de pas dintre de la llista del top 30, Bebe Rocha, David Guetta, Sad Girls. Les tres novetats més importants de la setmana, i ara ens anem a repassar, com no, les 10 primeres posicions de la llista, als que encapçalen la top 30. I començarem, lògicament, des de la posició número 10.
1: Número 10.
0: María Becerra, Qué ganas de comerte. Nou setmanes de la llista.

0: Emi Cama sin ropa, esclar, que fa molta calor, és normal. Maria Becerra, des del 10 de la llista, i deixa pas al lloc número 9.
1: Número 9.
0: És la proposta de Demi Lovato. Low Rise Jeans.

0: Així és com sona aquesta proposta de Demi Lovato. Continuem i ens acostem a música de casa nostra.
1: Número 8.
0: Són el Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Supromeses. Aquesta vegada amb la veu de la Sue.

0: aquests camins, aquests somnis i aquestes promeses. Amb la veu de la Su, com dèiem, arribant al lloc número 8 de la llista.
1: Número 7.
0: Vinga, som-hi, la xica 305. John Submit, Fate.

0: Per un pendejo no se llora, va ser número 1 de la llista. Ara baixa ja i es col·loca en aquesta posició número 6 de la llista. I porta 16 setmanes fent-nos acostat. Cap als 5 ens anem.
1: Número 5.
0: Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Elvis Crespo, com sempre, donant una miqueta de festa a les coses. I la veu de Quevedo, la graciosa. Continuem, pugem un lloc més en l'aire.
1: Número 4.
0: I arriben dos amantes.

0: Lenny Ulises Bueno, Dos Amantes. Una bona remescla que de mica en mica va pujant posicions i s'acosta al número 1, Porta 8 setmanes al top 30.
1: Número 3.
0: Omar Kurz, Ñengo Flow.

0: D'això se'n diu Forever to Cantel. És la proposta de Omar Kors des del lloc número 3 de la llista.
1: Número 2.
0: Arriba Nicky Jam. Ens hi posa tendres. Loco por verte. Va estar número 1 de la llista fins fa 7 dies.

0: Estoy loquito por verte, per estar al teu costat, per sentir la teva pell. La proposta de Nicky Jam, Loco por verte, ens acompanya des de fa 13 setmanes, baixa des del lloc número 1, situant el 2. I arribem al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Shakira Belé.

0: Gràcies, Lluís Guerrero, per aquest resum del Top 30, que dimecres a la nit, demà a la nit, a partir de les 9, estarà a les zones de Ràdio Vilafant FM.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
0: Shakira arriba amb Belle i el seu Algo Tu.

Així sona aquesta peça de Shakira i Bele, una novetat discogràfica que et van presentar fa un mes, aproximadament, al mes d'abril, eh? Aquí tens el Algo Tu. 11 i 39 minuts al matí. Manolada 2026. Amics de Manoli Palolsa Valdoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aiguamolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Canvi en el Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aiguamolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aiguamolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palolsa Valdòria de Vilafant. David Bisbal, una cançó original de Camilo Sesto. Ara però aquí el Vivir Así Es Morir de Amor amb la veu de David Bisbal.

0: La versió original era de l'àlbum Sentimientos de l'any 1978 de Camilo Sesto. Ara l'escoltem amb David Bisbal, Vivir así es morir de amor.
1: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
0: Música de Ozuna, de nova cançó i nou tema, Millor de antes.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Nova cançó i nou treball de Muse. Aquesta és d'aquelles per ballar, per moure el cos. Night Shift Superstar.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: 8 minuts i arribarem a les 12 del migdia, a l'hora en punt butlletí de notícies amb els companys de la xarxa. Ara, però, nova cançó de John Fawaz, Like a Prayer.

Clau de Sol organitza el Dinar del Soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3:15 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem. Són uns batecs de plàstic. És la cançó de Diana Moore.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix amb l'inici de l'ESPAU i també amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Una vaga que ha comptat amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb el 33,6% dels centres informats. A les 11, de fet, ha arrencat una manifestació des de Plaça Espanya que ha de culminar al Parlament. Connectem ara amb la nostra companya, la Carina Bellbé, que està seguint precisament aquesta manifestació. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Bon dia, doncs, sota el lema demanem fets, no miracles, la manifestació de milers de docents discorre ara mateix per la Gran Via de Barcelona, camí, com deies, al Parlament, on es preveu que els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical i FOS, lliurin una carta per exigir als grups polítics més inversió, coincidint en que l'hemicicle s'ha de discutir avui els pressupostos destinats a educació. Els sindicats anuncien que el govern es negui a incrementar la inversió en educació, mentre en paral·lel destini pressupost a la visita del Papa, i han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El departament ha xifrat, com deia, amb un 3,5% el seguiment d'aquesta vaga.
3: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I com dèiem, des de les 9 del matí, 45.000 alumnes a tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat amb la novetat d'una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bé bolígrafs intel·ligents. I també, com dèiem, una jornada marcada precisament per l'arribada del Papa a Barcelona, que es preveu que arribi ara a 2:15 a l'aeroport del Prat,

0: on el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omilla. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà una pregària. Els actes continuaran demà, que anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal, coincidint també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afecta, de fet, a la mobilitat amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i talls, i també a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que tinguin autorització. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran també alteracions per la visita del pontífex. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit. En aquests moments, els bombers encara treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
1: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Oh, yeah, que rico huele, pero más rica tú estás.
2: La ràdio que ens uneix.
4: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tornem del butlletí de les 12, 12 i 3 minuts. RBFB, tenies razón, nova peça, nou tema musical.

0: siempre está igual. No va a cambiar en tu vida. El que no va a cambiar soy yo. Adiós.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Taylor Swift té nova cançó des del seu àlbum. Aquí tens I Know It, I Know You.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: Aquí la tens, Dardos, agafa tu com vulguis, Romeo Santos i Prince Royce. Un quart d'una del migdia, del sol solet, quatre núvols, estem entre núvols i clarianes.
1: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm i Salenter, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
0: 24 graus de temperatura aquí al nucli antic a Vilafant. Marlon té nova cançó, Háblales. Háblales.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: No ens vam conèixer. Sexeni, Miqui Núñez, els tenim aquí. Volen parlar una mica de la televisió.

sí, el que ens fa falta és una mica d'energia, aquesta energia positiva, aquesta energia que ens empenta. Ara mateix, Doctor Prats, Energia, cançó de la sortida del Tour de França des de Barcelona, eh?

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
3: Nicky Jam ha presentat nova cançó aquest mes de juny, FKU.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Per una cançó. És el nou treball de Joan Dausà.
2: Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: ens posem de seguida a cuinar. Mira per on, perquè comencem a posar les piles per aquesta temporada d'estiu amb la nostra cuinera, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, sí? molt bé. Tal com tu dius, preparant ja una mica per l'estiu. És el rei dels peixos de roca, i ara precisament és la temporada i són molt grossos, perquè és un peix que té molta espina, això sí.
0: Jo ja tremolo.
1: És un peix que s'ha de fer al forn, o s'ha de fer a la planxa, es pot fer, però s'ha de fer en filet, eh? Has de dir al peixater teu que tu, que te'l regli. Llavors amb suquet és deliciós. Amb suquet o amb unes patates, senzillament amb unes patates, però jo el vaig fer una mica més complet, perquè si a vegades celebres alguna cosa, sí. A nosaltres ens agrada molt el marisc, i el vaig barrejar amb marisc.
0: Ah, molt bé.
1: O sigui, és com si féssim una sarsuela, però, o sigui, que abans a la sarsuela hi posàvem rap, i posàvem lluç, doncs tot amb escòrpora.
0: Ah,
1: aquesta escòrpora pesava un quilo, i llavors amb un quilo per quatre persones és suficient.
0: Quina forma té l'escòrpora? És que ara sí que...
1: L'escòrpora és de color vermell, perquè per això és de roca, i llavors a la part de dalt té un serrell que punxa allò, aquella espina, si te la claves és molt dolenta, eh? Però esclar, com que ja t'ho arreglen a la pescateria, llavors tu fas guardar el cap per fer aquest fumet que sempre diem que és deliciós, i llavors això el fas fer, ja t'ho dic, filets, i de cada filet en surten dos trossos, o sigui, per quatre persones amb una escòrpora d'un quilo en teniu prou.
0: Doncs jo ara t'he preguntat, perquè la imatge de l'escòrpora sí que no me venia pas en ment com
1: era. És que esclar, l'escòrpora no és com el rap, que n'hi ha sempre, com el lluç. L'escòrpora temporades, que n'hi ha, que depèn de la temporada, n'hi ha o no n'hi ha. I llavors també hi ha la lluerna. La lluerna és una mica més barat, i també té molta espina, però també l'hem de fer sempre filet, tot això sempre filet.
0: Va, molt bé. El filet s'ha de demanar que el facis gruixudet, potser?
1: No, el filet és dos, o sigui, obrir i fer...
0: Ja està,
1: dos, partit pel mig, dos filets i surten. Ara, llavors tu, depèn del que pesa de cada filet, el pots partir per la meitat i en queda per quatre persones, eh?
0: Molt bé, Joana, vinga.
1: Llavors jo vaig posar una escòrpora, ja t'ho dic que pesava un quilo i pico, llamantol, si us agrada, a mi com que el marisc m'agrada molt, doncs n'hi podeu posar dos o un, depèn de la butxaca. Si n'hi poseu un no haurà de menjar el cap, l'altre el tros de la cua i l'altre les antenes, i que també és bo, eh? Si t'agrada escurar
0: les antenes, no.
1: Ai, les antenes, les potes, si t'agrada escurar, no, les antenes no. Les potes, si t'agrada escurar, també és bo. Llavors, 200 grams de cloises, un calamar que faci mig quilo, i llavors ja farem el sofregit. Una ceba, 4 cullerades de tomàquet sempre natural, un bon raig de brandi per fer el sofregiret aquest, farina, perquè jo aquest peix l'enfarino una mica perquè no se me desfagi, pebre vermell dolç, un pols de safrà, oli, sal i pebre, com sempre, i el fumet. El fumet aquest, ja sabeu que d'aquest cap en podem fer un fumet vermell. Si el fem vermell, com sempre diem, hem de fer un sofregit, una mica de ceba, una mica de tomàquet, però no cal sofregir-ho molt. I tirem aquest peix, i posem aigua, i llavors ho fem bullir mitja hora i ja tenim el fumet
0: molt
1: fet.
0: Molt bé. Què volia? Ah, bé, el safrà.
1: Safrà.
0: Què fas amb el safrà? El deixes a sobre?
1: Sí, sobre la cuina amb una mica de paper poquet, i llavors amb el mateix paper el xafo una mica perquè me quedi més desfet.
0: Vale.
1: Però, i si no, també li pots posar, el que passa que a vegades llavors es troba més, eh? I llavors per la picada hi posarem aquestes ametlles o avellanes, el que tingueu costum de posar, julivert, alls i un pols de xocolata.
0: Molt bé.
1: La xocolata negra, sempre negra, sí. Sempre negra de cuinar, eh? no de llet, de la negra,
0: sí.
1: La que tinguem un trosset.
0: A mi m'encanta aquesta, per això, per menjar-la sola i tot.
1: La de 85 o la de 75? Totes dues. Jo també. La de 80
0: és
1: la trobo
0: massa...
1: un pèl massa amargant,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: te
0: sí.
1: Queda un rato el gust amargant.
0: Li
1: però...
0: poses aquesta, tu també?
1: Sí, la que tinc li poso. Sí. Bueno, doncs primer de tot que farem, salarem aquest peix, el salarem i el salpebrem. Sempre hem de salar i salpebrar. El llamanto ja l'haurem partit pel mig, i l'haurem separat el cap de la cua, i llavors les potes també els separem. El calamar ja el tindrem net i tallat a rodanxes, i llavors agafarem primer de tot l'escòrpora i l'enfarinarem una mica, i en aquest mateix oli el passarem, però no molt, només només res, el moment que trigui aquesta mica d'aigua, el reservarem. Llavors aquí mateix hi posarem el llamanto i el passarem. Aquí haurem posat uns grans d'all sense pelar.
0: Ah, molt bé.
1: Que ja aniran, ja aniran agafant gust a tot això. Com tinguem això, també el reservarem, el llamanto. I llavors agafarem el calamar, el tindrem tallat, el posarem aquí i el passarem una mica. Com l'haurem passat uns 10 minuts o així, ja hi posarem la ceba. La ceba i anirem fent el sofregit. Quan tinguem la ceba aquesta ben rossa, hi tirarem aquest bon raig de brandi, que ens pujarà més el color i ens deixarà tots els sucs de tot això que hi hem passat, i llavors hi posarem les cullerades aquestes de tomaca. La tomaca sempre hi posem, a vegades no ho dic, un pols de re de sucre, per treure aquesta acidor de la tomaca, Llavors deixarem la tomaca, aquesta que es vagi fent, i anirem posant una mica de fumet d'aquest que tindrem i ho anirem passant perquè ens quedi aquesta tomaca com una marmelada. Quan tinguem aquesta tomaca ja ben passada, i posarem el peba vermell i posarem aquests brins de safrà.
0: Val. I aquests brins com són? Per exemple, dos o tres?
1: No gaire, no dos o tres, no. Una mica, perquè el safrà ja saps que aquella caixa
0: sí,
1: és...
0: Sí, n'hi ha molt poc.
1: N'hi ha poc, però vull dir, no cal ni la meitat de la caixa ni la meitat, vull dir, poquet,
0: cosa,
1: agafes així amb els dos dits, el que t'hi quepiga, i ja està.
0: Val.
1: I això és per donar-hi, i dona un gust molt bo, no ho sembla, però el safrà i dona un gust molt bo. Li trobes el gust de safrà quan tens el suquet fet. Llavors, quan tinguem tot això ja ben passat, ja en tenim aquest calamar que ja ens ha quedat tou, tindrem la picada aquesta feta i tindrem el fumet calent. I posarem el fumet i posarem la picada. I llavors, quan faci això uns 10 minuts o un quart que això ja sigui allà, i posarem aquesta escòrpora que ja la tenim passada, només pim-pam, aquí, i a tot el voltant hi posarem el llamanto.
0: Ah, molt bé.
1: Les cloïges els haurem, jo sempre els refaig una mica al vapor, perquè si trobes una cloïja d'aquelles negres tancades, te fa molt bé tota la cassola, perquè allò té un gust, i a més la sorra aquella que té. Jo sempre els refaig un moment. El moment que se m'obren, ja els trec del foc. I llavors ja els hi poso tot al voltant, i si el suquet aquest de les cloïses és bo, també el col una mica i li poso.
0: Va.
1: I llavors, com que ja hi hem posat la picada i hem posat tot això, ho deixem uns 10 minuts i ho tanquem.
0: Molt bé.
1: Si ho podem fer ara i menjar-lo d'aquí una hora, encara és més bo.
0: O l'endemà.
1: O l'endemà.
0: Ah.
1: També.
0: Escolta, però les cloïses i els músculs cada vegada...
1: No, escolta, ara hi ha músculs molt bons del delta.
0: Sí, bueno,
1: del delta, boníssims,
0: Sí. Bueno, mira, jo la veritat,
1: ja fa temps que pateixes tu amb els músculs.
0: Sí, i amb les cloïses igual, que trobo que surten allò molt petites o...
1: Bueno, si compres aquesta gallega, no,
0: Bueno, va.
1: Clar. No aquell altre, com se diu.
0: La gallega i després el del delta, no?
1: Sí. Això fa com les navalles. Si tu vols menjar una bona navalla, l'has de comprar gallega. D'aquelles que deien d'en Julio Iglesias. Sempre el peixater hi anava a comprar i me deia, dic, tens navalles? Són d'en Julio Iglesias, aquestes? Diu, sí. No sé per què, perquè vull dir que aquest home no és que li tingui molta simpatia, però no sé per què els anomenaven, perquè suposo que ell em menjava o... I doncs són les gallegues, que no són les d'en Julio Iglesias, són les gallegues. I són molt bones, Molt, els fas a la planxa,
0: bueno,
1: i està,
0: clar, no hi ha terra... preguntant d'on té cada peix d'aquests,
1: Perquè a vegades vas a la pescateria i hi ha aquests manats de navalles, que són petites així, que deuen fer mig pam, deuen fer 10 centímetres, i estan... Aquestes navalles... No, és que siguin dolentes, però tenen molta sorra.
0: Que està molt,
1: I tu encara que els atinguis amb sal i aigua 10 o 12 hores, aquella sorra no marxa. I quan tu els fas a la planxa, no els pots menjar.
0: Ui.
1: Doncs llavors més val a vegades gastar una mica més.
0: Jo Joana, ho he avorrit per tot això,
1: Per la terra que hi ha.
0: La terra que hi ha.
1: Sí, la sorra que hi ha.
0: Bé, anem cap a explicar els continguts d'aquest plat, que sembla que senti l'olor jo ja, de ser boníssim,
1: Sí, perquè aquest plat ara, si hi ha l'aniversari, és un dia que voleu fer una celebració, el feu una mica més esplèndid. I si no, el feu amb unes patatetes i les corpora i ja ho teniu,
0: també. Ja està.
1: Doncs llavors hem dit que per 4 persones agafarem una escòrpora d'un quilo, un quilo i pico, la farem fer a filets, dos filets, i cada filet el tallarem pel mig, que ja en surten 4 trossos, llamantos 2 o 1, si us agrada molt, a mi com que m'agrada molt, doncs mig per cada un queda bé, Un calamar d'un mig quilo, que sigui gruixudet, d'aquest de costa, si, un calamar de costa. No comprem aquell que ve confitat.
0: Ai, és que esclar, tot això clar, porta el producte
1: clar,
0: químic.
1: Però tot això, no, no, i a més és que queda molt tou i... esclar, tot depèn de la butxaca, perquè esclar, tot això ara s'ha posat tot pels núvols, eh? Però bueno, escolta, que aquí només hi som un cop, eh?
0: Ah, sí. Sí,
1: i llavors
0: sí.
1: Hem de demanar salut...
0: Sí. Bueno, i si alguna cosa és un caprici que realment...
1: Ah, exacte, un caprici que no ho podem fer cada setmana, aquest plat, eh? Llavors agafem aquest calamar que hem dit d'un mig quilo així, una ceba, 4 cullerades d'aquestes de tomaca natural, sempre, sempre natural, o un brandi, una bona cullerada, una mica de farina per enfarinar aquest peix, a pebre vermell dolç, un pols de safrà, al vostre gust, oli, sal i pebre, i el fumet, que el fumet, si el teniu fet, agafeu el fet, i si no el feu amb aquest tros de cap d'escòrpora, no cal que compreu res més, us surt un fumet excel·lent, eh?
0: I amb mitja hora el teniu fet. Recordeu sempre que la nostra cuinera, la Joana, diu que quan fem fumet el podem guardar-lo,
1: sí,
0: o congelem,
1: congelem
0: i el tenim
1: a punt. I llavors la picada aquesta amb aquestes ametlles, alls, julivert i un pols de xocolata.
0: Molt bé.
1: I ja ho tenim.
0: Molt bé,
1: fantàstic. Aquests són els ingredients per avui.
0: Un plat realment exquisit, eh?
1: Sí, ara, i... que ve, ara que venen Sant Joan,
0: sí,
1: la Revetlla, venen moltes festes,
0: vale,
1: podem aprofitar-ho.
0: I si no és igual, vull dir, ho celebrem.
1: Ho celebrem, no? Hem de celebrar, hem de celebrar que cada dia
0: tot
1: ens hem aixecat. Donar gràcies, jo cada dia com m'aixeco penso, bueno, un altre dia ja estem bé, ens trobem bé.
0: Gràcies a Déu, endavant. I està bé. Vinga, sí. Joana, gràcies a la nostra cuinera. Joana, fins a la propera.
1: Molt bé, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: És la música de Pablo Alborán. El seu nou treball, o un dels temes del seu nou àlbum, és aquest Algo de mí.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.

sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. Vinga, no hi falteu en aquesta nova festa de Dolça Tardor. 4 minuts, arribarem a la 1 del migdia. Pitbull, Lil Jon, plegats amb aquest Satalana, el més nou de Pitbull.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Juan Magán, Omar Montes ens deixaran a les portes del butlletí de la una amb aquest Ayer la vi.
2: En una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El Papa Lleó XIV fa uns minuts que ha aterrat a l'aeroport del Prat, un vol que es preveia que arribés a Catalunya dos quarts d'una i que s'ha endarrerit per motius que encara es desconeixen. A peu de pista, el Sant Pere serà rebut pel president de la Generalitat, el president també del Parlament, el ministre d'Hisenda a Cadi Espanya, a més de l'arquebisbe de Barcelona, Monsenyor Omella. Després es preveu que es desplaci fins a la catedral, on centenars de curiosos s'apleguen en aquests moments per veure l'allà i tenim a la nostra companya l'Esther Minguer. Ei, Esther, quin ambient es respira? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs la plaça de la catedral està plena de fidels que, tot i el retard, esperen pacientment l'arribada del papa, onejant banderes vaticanes i cridant visques al pontífex. Ho fan sota un sol de justícia que cau ja des de fa un parell d'hores, una calor que també ha provocat algun mareig entre els que esperen. Hi ha gent que ha vingut ben d'hora, els primers sobre les 6 del matí, per tenir bones posicions i acompanyar el pontífex en la primera parada del seu viatge aquí a Barcelona. Són principalment gent jove, famílies, fidels i també curiosos i turistes pendents d'aquesta arribada de Lleó XIV. Es calcula que d'aquí a menys de mitja hora arribi a la catedral, on a banda dels fidels que són aquí fora dins ja doncs tindrà en una rebuda encapçalada per les autoritats eclesiàstiques, encapçalades per l'arquebisbe Joan Josep Omella, que li donaran la benvinguda i després el papa farà una pregària i visitarà alguns dels espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia.
1: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
1: I des de les 9 del matí, 45.000 alumnes de tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat. Alumnes d'Osona i el Lluçanès han iniciat avui els exàmens amb la prova de llengua castellana. Ens ho amplien els nostres companys del 9FM.
3: 832 alumnes d'Osona i el Lluçanès han començat avui els primers exàmens de selectivitat repartits entre les facultats de Can Bauman, on han anat 230 estudiants, i la resta a Miramarges de la Universitat de Vic. A les 9 del matí han fet el primer examen de llengua castellana.
4: Castellà una mica era que feia com una mica més cosa, però he sortit amb bastantes bones sensacions i així m'ha tret al principi i ja està fet.
5: Era com qualsevol altre que hem fet, diria que més fàcil i tot, o sigui que era bastant assequible, tot i que amb els nervis podries haver equivocat amb alguna cosa.
6: L'examen no era tan greu com ens pensaven i ha anat bé.

0: jo crec que tothom hi ha anat prou bé, era assequible.
1: De les matèries comunes, avui encara els queda la prova de llengua estrangera. Demà, la d'història i dijous la de llengua catalana. La gran novetat d'enguany és que per primer cop es fan controls aleatoris d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn.
2: I suspesa tota la circulació de Rodalies per una incidència de DIF. Cap a dos quarts d'una, DIF ha informat que està interrompuda la circulació en l'àmbit de Rodalies de Barcelona per una incidència que afecta, diu, els sistemes de regulació de trànsit, i ha assegurat que el seu personal ja treballa per tal de solucionar la incidència el més aviat possible.
3: Notícies en xarxa.
4: Si vols fer la compra bé, Adana Carrefour.
5: Vine a Carrefour. Compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € el quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó 14 ja és a Catalunya. El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia. Procedent de Madrid, ha estat rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, entre d'altres autoritats. La primera parada d'aquest viatge és la catedral de Barcelona. Allà és ara mateix i ha fet les seves primeres paraules en català.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: L'homilia encara continua a hores d'ara i el pontífex hi està alternant el català i el castellà. A fora, centenars de persones l'esperaven amb molta il·lusió a les portes del temple.
3: Me parece muy emocionante el leer. Se ve muy sencillo, muy cercano.
4: Nosotros venimos de Sant Andreu de la Barca, però treballem a dos col·les de Sant Cugat i de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
5: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
0: És dimarts 9 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern considera que la visita del Papa és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
6: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
6: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
6: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
7: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test, però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
8: Jo no estava massa nerviós i l'examen, teníem la consigna de que seria imprevisible, ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Anglès guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
6: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'hoquei Lliga masculina, Joan Barberà.
9: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes

0: comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Lleó 14 ha iniciat ja la seva visita de 48 hores a Catalunya i es troba en aquests moments a la Catedral de Barcelona. Hi ha arribat en cotxe i ha estat rebut per l'arcabisbe de la capital, Joan Josep Omella, després de la rebuda oficial d'autoritats que s'ha fet a peu de pista a l'aeroport del Prat. Passaven poc més de 3:15 del migdia. El pontífex ha visitat el temple i acaba d'acabar la pregària que ha presidit. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
3: Bon dia, doncs amb un repic de campanes i amb aquesta ovació han rebut el Papa els fidels que portaven hores esperant a la plaça. Després d'una salutació molt breu als congregats a la plaça, el pontífex ha entrat a la catedral on l'han rebut les autoritats eclesiàstiques amb el cardenal Joan Josep Omella al capdavant, que un cop a dins li ha donat la benvinguda curta en català. El papa ha recorregut l'interior de la catedral amb les veus d'un cor de fons i ara mateix ha acabat de fer aquesta pregària. És l'oració de la litúrgia de les hores que ha començat en primer abans de tots els fidels en català.
4: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
3: I després d'aquesta breu salutació en català, seguit amb la pregària, ja en podem escoltar un fragment.
4: No dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio.
3: L'acte a l'interior de la catedral és de caràcter privat i un cop acabat aquesta pregària el que estan fent ara és visitar la cripta de la catedral de la Santa Creu i beneir el sepulcre de la patrona de la ciutat comtal, Santa Eulàlia. Després visita la font del claustre de la catedral i sortirà per la porta de Santa Eulàlia per anar directament al Palau Episcopal, que és on s'allotja aquests dos dies. Té un dinar privat i després a 4:15 de la tarda té prevista la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Gràcies, Esther. Centenars de fidels curiosos i turistes han esperat durant hores el papa al voltant de la catedral de Barcelona. En arribar el pontífex els ha saludat abans d'entrar al temple. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
5: Bon dia, doncs sí, centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la catedral, que a les 12 del migdia ja era plena de gom a gom. Alguns fidels molt matiners han arribat a les 6 del matí per veure el pontífex de primera fila. S'hi ha congregat gent molt diversa, moltes famílies i grups de joves, tot i que també alguns turistes i curiosos, molts d'ells amb banderes, creus i proclamant càntics com visca el papa. Escoltem algun dels fidels que l'esperaven amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
6: Me parece muy emocionante. Él se ve muy sencillo, muy cercano.
7: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia. Muy bonita coincidencia estar aquí.
8: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
9: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
5: Tots ells han esperat durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
10: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
5: De la catedral, tot i que en teoria no està previst que ho faci per la catedral mateixa.
1: Gràcies, Judit Vallès. Seguim molt pendents d'aquesta visita del Papa en aquests moments encara a l'interior de la catedral de Barcelona, on hi fa una visita. L'agenda del Pontífex continua aquesta tarda amb una audiència amb el president de la Generalitat, en què Salvador Illa li entregarà una carta expressant l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6, es fa una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. Acte central d'aquesta visita. La festa d'aquesta nit està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el Papa tornarà a fer una volta amb el Papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
1: El govern considera que aquesta visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que s'han fet perquè el Pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
12: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el Papa, com les crítiques contra l'avortament.
13: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
12: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del Sant Pare.
14: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
15: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: No tot són, però, reaccions positives a la visita del Papa. Aquesta tarda, a la mateixa hora de la vigília de pregària, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convocat una protesta al Born, sota el lema Jo no t'espero.
14: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat a la xarxa.
16: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a un amor digne. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
14: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
17: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú.
14: El bisbe remarca que els missatges del pontífex apel·len a la responsabilitat i la dignitat humana haurien de traspassar fronteres.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita del Papa hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
19: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
18: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Notícies en xarxa.
1: Els docents tornen avui a fer vaga coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. S'han manifestat pel centre de la capital aquest migdia amb el lema "Demanem fets, no miracles". Milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardas de la CGT.
21: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
22: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
20: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com "les ràtios són un pecat", "habemos vaga perquè no habemos recursos", "jo sí que faig miracles" o "més professors i menys actes de fe". Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
1: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
14: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14.
1: Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Les dues primeres proves del matí han estat llengua i literatura castellana i estrangera. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
23: A Mataró, l'alumnat ha trobat assequible l'examen de llengua i literatura castellana amb el que han començat les proves d'accés a la universitat aquest matí. Pel que fa al segon examen, el de llengua estrangera, la majoria també han sortit satisfets, tot i que reconeixen que el listening ha estat la part més complicada.
24: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
25: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
26: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
27: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
23: Un total de 2.000 alumnes s'examinen fins dijous al Maresme, 500 dels quals ho fan al Tecnocampus.
1: A la demarcació de Lleida hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb 2.700 estudiants matriculats. Són un 10% més que l'any passat. Enguany hi ha 14 tribunals a Lleida, la Seu d'Urgell, Tremp, Viella i Tàrrega. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
0: L'Institut Manuel de Pedrolodeta rega acull per 7è any consecutiu una de les seus de les proves. En aquesta convocatòria, un total de 234 alumnes s'hi examinen, procedents dels instituts de Tàrrega, Cervera i Guissona. Tot i això, molts estudiants asseguren arribar-hi amb confiança, tot i els nervis, després de mesos de preparació.
3: Bé, nervis.
4: Molts nervis.
3: Que hem estudiat, ja ho hem fet tot.
6: Jo avui bé, demà ja veurem.
7: Una mica de nervis sempre hi ha, llavors. Una mica de pressió per entrar a la carrera, perquè seria, vamos, una cosa terrible no entrar-hi, però bueno, crec que amb bastanta confiança.
8: Nervis d'última hora i tot això, però si estàs ben preparat i amb tota la feina feta de casa.
9: Al final és treballar-ho i practicar.
0: Enguany, una de les novetats és que els tribunals de l'ESPAU contenen detectors per descobrir l'ús de dispositius electrònics. Per aquest motiu és recomanar a l'alumnat guardar aquests dispositius a les seves motxilles.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera a Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
10: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
1: Justament els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades aquest estiu. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha dificultat d'accés. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
28: Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible a canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades i la calor intensa que es preveu. Ho detalla el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
29: Davant d'una situació on tenim una complexitat de vegetació fina que pot provocar, doncs, vinculada amb aquests models que ens marquen, doncs, aquestes altes temperatures i un segur, doncs, dèficit de precipitació en aquests mesos d'estiu, i també, doncs, vinculat també amb aquests episodis que podem tenir de vents, ja sigui, doncs, amb entrades de sud, ponentades o tramuntanades, que ens faran, doncs, que passem un risc elevat a les comarques de Girona.
28: També tenen el focus posat en zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha gran quantitat de vegetació morta i és difícil accedir-hi. En total, a la demarcació hi haurà 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Renfe aquest migdia.
14: La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema de regulació de trànsit.
1: Mor un noi de 18 anys en un accident amb un camió a l'AP7 a Llers, a l'Alt Empordà.
14: Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista, quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
1: Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a aquesta entitat.
14: Avui ha començat el judici per la fallida d'aquesta entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors, acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent de la cooperativa.
1: I en aquest dia t'han atapeït per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. També tenim temps per un apunt del món de la cultura, perquè l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
14: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX, en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça Igualada en joc ara mateix una plaça per a la final de l'hoquei Lliga masculina.
4: Bon dia, Marta. Avui a les 7 de la tarda a Blanes es decideix quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana d'hoquei sobre patins ha guanyat 23 títols per l'Igualada. Passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
5: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el playoff. Demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
4: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual rep el Tenerife, primer partit de les semifinals del playoff al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Escoltem Nicola Provítola.
11: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
4: I a la primera federació de futbol, Pablo Alfaro marxa del Nàstic de Tarragona. Avui ho ha fet en roda de premsa, on ha estat acompanyat pels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
12: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
13: La intensitat de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
12: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip, amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats, suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
4: I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit al Movistar Inter, els de Javi Rodríguez visiten avui la pista del conjunt madrileny a partir de les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. I tornant al món del bàsquet, hem de destacar que la Lliga Femenina, el Cadí la Seu, ha anunciat el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. Es tracta de la segona incorporació del conjunt català.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida actualitzant les esdeveniments central del dia, la visita del Papa a Catalunya i hi ha moltes més notícies. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
15: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
16: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
17: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, Durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
18: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
17: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
18: Adeu, Embaladits.
19: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
0: El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 12:45 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
3: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita del Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
4: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test, però bueno, en general ha sigut bastant lo mateix.
5: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Els esports, Barça-Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
6: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
0: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
8: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó XIV ja ha abandonat la Catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
2: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Mucha alegría, saludo. todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
8: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
2: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
8: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: I tot plegat, gràcies, Esther, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el Papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
9: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del Papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
10: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
11: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
12: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
13: Venim a recolzar el Sant Pare aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
9: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
9: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
0: I és que l'agenda del Papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda es reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
3: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps, que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
20: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
19: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat, ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
21: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies, per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
1: Notícies en xarxa.
0: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que a través d'esmenes als pressupostos demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardas de la CGT.
4: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
5: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
22: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des del mama mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
0: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
3: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
0: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves, que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Móra d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
23: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
24: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
25: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap, jo crec que bastant bé.
26: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havíem fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
6: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
0: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosch de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
27: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans a les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Olot i la televisió.
28: Jo crec que ha estat prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
29: Jo comparteixo el pensament d'en Marcel, un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
30: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
31: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
32: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
27: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
33: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar. a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
0: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu, almenys, de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El nou FM, Núria Parera.
2: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca, alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Raguan, coordinadora d'Osona Biocircular.
7: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
2: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
8: Les hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
2: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
0: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català. Si algú que em pugui dir com
0: sortir d'aquest turbament, com... Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Fta, Perrate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopes a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
9: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
10: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
9: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Zapirrate, Sibaritas, La Maria o Xipre.

0: i arriben els esports. Amb el Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'hoquei Lliga Masculina.
1: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'hoquei Lliga Masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
2: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff. Demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
1: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals del playoff al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del playoff pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visita en la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
3: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
1: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esports Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
4: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rotà.
5: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Rotà i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
4: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
1: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo, on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Bon dia i benvinguts una vegada més a la nostra tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández. Un dia més amb els nostres tertulians intentarem arreglar el món, que és una cosa molt important. Eva Batrías, bon dia.
2: Bon dia.
1: Carmina Lázaro, bon dia.
3: Bon dia.
1: I avui donem la salutació i la benvinguda a en Pere Gotanegra. Rosinc, bon dia, Pere.
4: Molt bon dia.
1: Estem aquí a punt. No heu d'anar a Barcelona avui vosaltres, eh?
2: No, no, no.
1: Ho dic
2: no,
1: perquè...
4: Demà. Jo estaria demà.
1: Demà, bueno, demà Déu-n'hi-do.
2: Sí, Déu-n'hi-do. És pitjor que avui.
1: Són dos dies que Barcelona està blindada, carrers tallats, bueno, problemes de circulació perquè ens visita el Papa. Ha anat a Madrid, allà l'han acollit, bany de masses, inclús hi va estar al Parlament, tothom aplaudint-te amb el seu discurs.
4: Cosa rara.
1: Bueno,
4: que tothom aplaudeix.
1: Sí, no? Sí, bueno, per
4: allà dintre aquella casa.
2: Amb el missatge que va deixar,
1: sí,
2: eh?
1: Sí. Bueno, els hi entra per aquí, els hi surt per allà, eh?
2: Sí, també
1: hem de dir-ho, que el missatge que va dir el Papa ahir, ningú farà cas. Ja està, ja ho ha passat, és un, bueno, una posada en escena, que diguem, i demà continuaran, o avui mateix ja a Madrid continuaran tirant-se els plats pel cap, i el Papa va dir que tenien que ser bona gent i respectar-se i pau,
2: parlar,
1: i no sé què. Això, una vegada el Papa ha agafat l'avió i s'han mata a Barcelona, a Madrid, ja ha acabat el missatge
2: del Papa.
1: La dispensa,
2: ja sí. Tenen la dispensa.
1: Avui està a Barcelona i demà també farà el seu seguici. Naturalment, això va una mica a favor, el que és molt catòlic i molt religiós, diu que això és una pujada pel catolicisme, no sé què. El que no li interessa la visita al Papa diu que és un merder perquè carrers tallats i que només fa que hi ha prou problemes ja a Barcelona per la circulació o per lo que sigui, doncs que la visita al Papa els hi molesta.
4: Mai plou gust de tothom.
1: Exacte.
2: Correcte.
1: És així.
2: Però a part d'això, també els catòlics també es queixen del tràfic, diguéssim, però es queixen segurament ja no perquè ve el Papa, sinó per sempre, no? Vull dir que...
1: Bueno, sempre ens queixem. A veure, la part positiva és l'econòmica, no? El fet de que no sabrem mai què paguem nosaltres per la visita al Papa, per aquí s'estan fent moltes coses, però això representa doncs, portar policies de tot arreu per fer la seguretat de les tasques de vigilància, molta gent que farà hores extres, bueno, tot un seguit de coses que es paguen amb impostos, que no sé si ens ho diran allò de dir fil per randa,
2: no ho crec,
1: números així.
3: També te diran que hi ha gent que ha fet negoci aquests dies i que han treballat més,
1: a part
3: i
1: hotels,
2: que hi ha hagut empreses també que també han col·laborat,
3: no? I gent que, bueno, aquests dies hi ha tanta així, gent, no? Sí. Lògicament.
1: Botigues, no? Tot, no? Això és, tot això és bo, no? O sigui, sempre, bueno, una cosa d'aquelles que dius fer quatre dies tenim el Bad Bunny, no?
3: Exacte, doncs ja el tenim el Papa, és igual, exacte. Si fa o no fa.
4: L'important és tenir personal entretingut.
1: Sí,

0: Exacte.
1: I no parlar d'altres coses més greus.
0: De fet, a Roses ja esteu entretinguts, perquè jo vaig anar diumenge a Roses i em va costar l'aparcament de pagament que hi ha davant de les terrassetes de Roses, enmig de la ciutat, em va costar, diguéssim, pagar. Vol dir que hi va molt ambient, molts cotxes matrícula estrangera, amb els francesos, terrasses plenes, restaurants no tant, però terrassetes, allò de les cervesotes i tal, però ja esteu animats. Ja
1: el gran problema de Roses és els pàrquings, com molts de pobles de la Costa
2: Brava. Com l'Escala, sí, i com en altres. Sí.
3: No solament de la Costa, sinó de molts de pobles, molts de llocs. A Figueres,
0: no hi aneu a Cadaqués a l'estiu.
3: També
0: no.
3: És un gran problema.
1: Cadaqués és tabuja.
3: Però vull dir, però això, vaja, no sé, això és un problema que jo penso, el del pàrquings, que mai ens hem volgut posar, diguéssim, en sèrio, no? A fer allò que diuen els pàrquings dissuasoris. I jo vaig anar, em penso que fa 25 o 28 anys a Washington, en cotxe, des d'un poble de les afores, i quan vaig arribar a d'allò, em van derivar amb un pàrquing tan enorme
0: que
3: hi havies d'agafar la fila, el sector, el no sé què,
0: sí,
3: on t'havies aparcat.
0: Per saber on estava el cotxe.
3: I a partir d'allà, doncs tu agafes el metro i te deixa, doncs, al centre de...
2: Clar, però tenim transport, això, o tenien ja transport fa 25 anys. Nosaltres estem parlant amb pobles que encara no tenim ni això.
3: Jo vaig quedar al·lucinada, sí, perquè sí. Això no, evidentment no havia vist,
0: bueno,
3: mai
0: perquè aquí,
3: a la vida.
0: Aquí
3: no?
0: Tenim la mania sempre dels pàrquings subterranis. Jo em recordo que hi havia un projecte a Roses on hi ha la Rambla, diguéssim, de fer un pàrquing subterrani que la gent deia, hòstia, aquí tan a prop del mar...
1: I una allà a la Rambla davant del mar, vols dir tu, però vull dir, la gent es queixava, aviam, fa 40 anys el Terrassa de Roses ja va fer un pàrquing de 4 plantes sota terra i no hi ha hagut cap problema. Vull dir, amb la tecnologia que hi ha avui dia, fer un pàrquing a costa del mar no és problema. Si vas a Seta, per exemple, el pàrquing està sota el riu i no hi ha cap problema. Tu vas a Blanes i vas a Cambrils i trobes uns pàrquings davant del mar preciosos, soterrats, soterrats.
3: Sí, sí, sí.
1: I a dalt hi ha un passeig per passejar la gent i a sota hi ha el pàrquing dels cotxes. Això és el que s'ha de fer, Roses. Ara també la gent li diu, home, tot es vol invertir demanda de la primera línia. Jo crec que s'hagin de fer uns pàrquings alternatius a darrere, perquè un poble s'ha de donar vida a tots costats. Tampoc pots... El front de Roses és quasi,
0: ja
1: és quasi tan maco com el de l'Escala.
0: Has quedat molt bé.
1: Se trata de repartir una mica la riquesa. Esclar, les cases, els comerços que estan en segona i tercera línia també volen que hi hagi un flux de gent. No
0: que però per què tenim aquesta mania de pàrquing subterrani i no fem un edifici de 4 plantes i fem en l'aire, eh? I fem que el cotxe en lloc de baixi que pugi. No tindràs problemes d'humitats, no tindràs problemes d'aigües.
1: Sí, bueno, però
0: fixeu-vos
1: sí
0: que, per exemple, us poso un exemple. Tu vas al Mercadona i el pàrquing està dalt del súper.
1: No passa res. I vas al bon preu i està sota, al Castelló, vull dir.
3: No, però
0: sí,
3: vull dir...
0: I el súper és a dalt,
1: sí.
0: A planta baixa, el d'això.
1: Sí, sí, sí.
0: A veure, per què no podem fer pàrquings que no siguin subterranis? Un edifici, dos, tres,
1: bueno,
0: quatre plantes.
1: Bueno, jo t'ho explicaré molt fàcilment, això. Hi ha dos tipus de pàrquing. El pàrquing que pot ser subterrani i el que no ha de ser subterrani. Evidentment, tu davant de mar no faràs mai un pàrquing elevat, perquè tapes la vista de la gent.
2: Totalment.
3: Correcte.
0: No, però no a primera línia, però a darrere.
1: No, però si fas a primera línia...
0: Ha de ser
1: doncs,
0: soterrat.
1: Ha de ser soterrat. Hi ha gent, gran sobretot, que els afecta la mobilitat i que no tenen cap inconvenient en pagar el que sigui per estar aparcats davant. Doncs hi ha també dos tipus de pàrquing. Un pàrquing més car pel que puguin allà davant i un pàrquing més econòmic pels que puguin estar allà darrere, no?
0: De fet, si no és un dia de mercat, per exemple, a Roses hi ha llocs per aparcar no a primera línia, sinó a la part de darrere. Vull dir que passa que, clar, tots volen aparcar o tots volem aparcar ben bé allà on
2: sí, però nosaltres a l'Escala sempre em queixo que podríem aparcar a les afores, però com et mous de les afores a dintre el poble? Nosaltres no tenim transport urbà,
3: bueno,
2: no hi ha absolutament res.
1: No tenim cap...
3: Això és el que diguem, el que
2: hi ha un tramet turístic que té 25 o 30 anys.
1: Això és una cosa que has de fer-ho constar a la campanya,
3: Tu fas un projecte, diguéssim, d'un pàrquing com aquest, diguéssim, dissuasori per al centre, que és el que jo deia, has de cobrir, doncs, diguéssim, vaja, el trajecte fins a, fins al centre, perquè és evident que la gent que va aparcar en aquell pàrquing no, no vol quedar-se'n allà, vol anar-hi a un altre puesto. Però, esclar, això s'ha de fer a la vegada.
2: Clar, no, no, hi ha d'haver les coses.
3: A la vegada es fa el pàrquing i es fa sori.
1: Quan vingui no hi ha cap problema, sempre aparco al mateix puesto. Em penso que es diu del Foll Lluminosa, no? Perquè que hi ha
0: allà. Sí, sí.
1: Allà, escolta'm, en allà hi ha dues plantes sota terra.
0: Sí.
1: I mai ho he trobat ple.
3: Sempre està buit.
2: Sempre trobes alguna cosa.
0: Sí. Bueno, a dalt és força ple, però baix, jo aparco baix i està pràcticament buit. Es pot aparcar tranquil·lament.
1: És un bon pàrquing.
2: No sé, però també tenim aquesta dèria. Jo explicava quan vaig estar a València amb tot el tema de la Dana, en el poble on vaig estar més temps, al Fafar, hi havia Ikea. Ikea està feta en superfície al pàrquing, després té una altra planta, la primera planta, i llavors des de la primera planta ja entres a l'edifici. Doncs aquell edifici va salvar molta gent de poder pujar a dalt, no? Llavors, ara, quan han reconstruït, penses, potser podíem haver agafat, no?, tots plegats, perquè s'han hagut de fer naus noves, s'han hagut de fer supermercats nous, podíem agafar aquesta idea també.
0: Ho han fet igual que abans.
2: S'ha fet igual que abans. Sí. Llavors dius, en Vall ja sabem que no, que s'inunden, no? Sobretot allà, que estan zones inundables, allà és un problema, però ostres, no hem après res, perquè dius en superfície.
0: No, sí que hem après, però val més diners.
2: I sí que veus, ara ja comences a veure algun supermercat més que en superfície fa pàrquing i després està sobre el supermercat, Però jo trobo a faltar això, perquè ostres, el subterrani, per exemple, jo després del que he vist allà i el que va passar, bon rotllo, no? D'aparcar de pena on. I tu no saps on ets, al final. Si és una zona inundable, si no ho és, si pot passar alguna cosa. Llavors, no sé, crec que també el canviar una mica el xip...
1: A Roses i molt de passos de la costa ja tenim molts de problemes.
2: Molts.
1: Perquè jo me recordo que una vegada fa dos anys, en una reunió que m'han fet allà els regidors, em vaig demanar com era inundable una zona que en diguem del Mas d'en Puig, no? Que està un metro i mig sobre la carretera. Ningú em va saber explicar per què era allò inundable. Vull dir, això també és una cosa que s'ha de mirar. Que tenim molt de sol que és inundable
2: i no som conscients.
1: No som conscients que és inundable.
3: Bueno, i a vegades som conscients però no ens interessa ser conscients, no? Vull dir que hi ha gent que saben que allò és inundable i en canvi doncs es fa. Jo, per exemple, el que és la zona aquesta de Llançà entre la Farella i una mica també anant cap a, diguéssim, al Port de la Selva, doncs vull dir que en allà en els últims anys, jo vaig amb una platxeta molt petitona que hi ha allà, i en els últims anys he vist construir edificis de tres plantes amb una riera que va, evidentment, a la platja aquella que jo hi vaig, doncs d'allò. Però és clar, què passa? La gent quan els hi dius diuen, no, si han fet, l'han cobert, no? Vull dir, han posat un tubo poder de 80 o 90 centímetres i han cobert, però allò, el dia que vingui
0: aigua de veritat,
3: una de veritat, una de grossa, doncs no solament s'emportarà els tubos aquests.
2: Roses també tenim tapada la riera, no?
1: Sí, però
2: que no s'ha construït, no?
1: Els temps són cíclics. Hem passat d'una època de sequera molt important a una època que el pantano de Bodell sortia l'aigua per dalt.
3: Correcte.
1: O sigui, que feia... I ara, quan que ha plogut molt, doncs ningú en parla, però aviam, tornarem a tenir moments de sequera.
3: I tant.
1: I ara ningú en parla.
0: No. Bueno, perquè són aquests moments en què ara s'hauria de treballar amb les desalinitzadores, amb el que se faci falta per preveure que d'aquí 4 o 5 anys tornarem a tenir un altre cicle de sequera, no? I això no es fa. Treballem el dia, mirem el dia.
2: Anem passant el dia a dia, no?
0: Anem passant el dia a dia.
2: I passem per aquí, passem per allà, anem passant. I quan vingui ja veurem què fem.
3: Bueno, perquè això que deies tu al principi, Toni, el fer previsions de futur vol dir molts anys. Molts anys, perquè, esclar, tu fas una previsió per algú, però dura poder l'execució d'això poder durar 15, 20, 30 anys.
0: Però és igual, però hi ha moltes coses que no fan.
3: Sí,
0: mira.
3: Però hi ha molt polític o molta gent, diguéssim, que són els que haurien de fer-ho això, doncs que no els interessa. No els interessa perquè el que els interessa és tenir el rèdit ràpid. És com ara el diner. Com la gent que té diner, no? El crac del 29 als Estats Units. Per què va ser? Per el diner fàcil i ràpid, no? De que la gent que tenia molt de diner va invertir en algú que era un núvol, no?
0: Bueno, sempre passa
3: que,
0: això.
3: Bueno, pues esclar.
2: Sí, però jo crec que la gent cada vegada estem més conscienciats de que no volem això, no? Jo, per exemple, a nivell municipal,
3: no tothom, sembla,
2: dius, jo per un nivell municipal, ostres, jo vull tenir un carrer digne, un carrer net, un carrer que no hi hagi forats, un carrer que quan passo per la vorera no m'entrebanqui i caigui, no? Vull dir, jo crec que hem passat d'això, d'aquestes obres faraòniques que tothom, no, vol posar-se medalles de que fa grans projectes, a dir necessitats bàsiques. És que ens estem oblidant de coses molt molt necessàries i bàsiques. Llavors jo crec que la gent comença a estar una mica cansada d'aquests grans projectes i aquestes grans invencions.
0: Que no es fan després.
3: Però no tothom, eh?
2: O que es fan i no es mantenen, perquè
0: mira,
2: també t'hi trobes, no?
0: Jo posava un exemple molt fàcil. Mireu, si repassem aquí a l'Alt Empordà, hi ha 8 o 10 llocs que quan plou s'inunden, que són aquestes carreteres que han posat 4 tubos i han asfaltat a sobre, aquests passadissos. Va. En els últims 30-40 anys jo no he vist que en cap d'aquests passadissos s'hagi arreglat. I jo no vull dir que tu inverteixis per fer-los tots de cop, però si en els últims 30 anys haguéssim fet, ara fem aquest de...
1: 3 cada any.
0: Sí, 2 o 3 cada any. Ara fem aquest que va de Figueres al Fa. Ara fem aquest de la carretera de Vilafant-Borrassà. Ara fem un altre allà a Vilanova de la Muga. D'aquí 20 anys no tindries cap. Plouria i no hi hauria cap carretera que estaria, doncs, afectada per aquestes pluges. I qui diu això? Diu les escoles, diu fem una escola, fem una altra.
2: Sí, però són projectes.
0: Projectes d'anar
2: fent. A llarg termini, que entri qui entri a governar, hauria de respectar-ho
3: i seguir continuant amb aquests projectes d'escoles que dius tu.
0: Sí, ara hem de fer 4 desalinitzadores.
3: Hem estat quan? 40 anys sense construir una escola?
0: Exacte, 40 anys.
3: I ara volem construir totes les escoles de cop.
0: Bueno, sí,
2: no? Ara que ha tornat a baixar la natalitat, ara que hi ha menys nens, perquè jo recordo...
0: Bueno, menys nen no, perquè hi ha
2: molta
0: immigració.
2: Però l'època de les meves filles,
3: el ràtio no és el mateix. A
2: l'època de les meves filles van començar amb una escola en barracons, perquè l'escola que hi havia al poble ja estava saturada i van fer una segona escola en barracons i varen fer tots els anys en barracons. Vull dir que, i segueix aquesta escola en barracons, què vol dir? Que no hi va haver una previsió al seu dia i no hi ha previsió encara. Vull dir que saben que això serà uns anys, que tornarà a baixar i llavors ja seguirem com estàvem.
3: No,
2: és el pensament que tenia.
3: No baixarà, però llavors és el que ens hem trobat.
0: Aquesta era la idea.
2: Era la idea, però no ha sortit bé pel que deies
0: tu. No caldrà fer escoles, però no s'esperaven que arribessin 2 milions d'immigració a Catalunya en 10 anys.
2: I hem tornat a quedar.
0: I aquests 2 milions hem quedat a quedar saturades i les escoles plenes.
1: I les escoles estan igual. Tenim un pis tensionat.
0: Clar, perquè aquella cosa estranya que passava fa 10 o 12 anys. Mira, ha vingut un noi de Colòmbia, un nen de Colòmbia. Ai, que raro, una escola. Ara en venen 20 cada setmana, com aquí que diu. Per tant, doncs aquest és un gran problema. I no s'ha...
2: perquè no hi ha hagut previsió. Per això que dèiem, perquè educació, per exemple, sempre ho hem dit, i sanitat, són branques que és que no haurien de ser intocables. O sigui, quan hi ha un projecte s'hauria de seguir fins al final. Governi qui governi, però no ho entenem.
1: Hi ha moltes coses que quan t'hi trobes no t'ho dones compte. Mira, jo vaig tenir la gran sort de tenir una neta fa un any i mig, no? I la neta, com ja tenia 4 o 5 mesos, la van emportar en una guarderia. I un dia vaig anar a la guarderia...
2: Llar d'infants, ara? Que si no es renyaran, eh?
1: Llar d'infants, és això. Jo soc de l'època...
2: Però no es guarden els nens.
1: Llar d'infants.
2: Llar d'infants.
1: I la vaig portar a la llar d'infants i em va dir una noia dels que estaven allà, diu, senyor Cotanegra, escolti'm, vostè que està aquí a l'Ajuntament, mirem en quines condicions estem i com esteu. Una calor terrible, no? No hi havia refrigeració, no hi havia res de l'igual. I això vaig comentar-ho i de seguida van anar a ficar cap de 2 dies, van anar a ficar els ventiladors. Però vull dir, és una cosa que està que no t'ho trobes tu, no hi
2: no
1: penses.
2: No ets conscient.
1: I la mainada se'ls ha de tenir, ens hem de mimar, que és el nostre futur.
3: Hi ha una cosa que dic sempre, que quan els que construïeixen ciutats haurien de estar com a mínim 5 o 6 mesos amb una cadira de rodes, o no tinguem visió, o tornant a la infància, perquè quan tornessin al cap de 6 mesos veiessin que allò que estan construint doncs realment ho estan construint malament. Vull dir, és allò de dir, bueno, perdona, però estàs construint ciutats per gent que sempre estan bé, allò per gent que sempre seran joves, que no serem mai joves. Vull dir, etcètera, etcètera. Vull dir, la ciutat és canviant. Vull dir, les persones som canviants, no?
2: I això que deia en Pere de la llar d'infants, jo vaig trobar amb les meves filles, això que us deia, que van estar en barracons. Llavors jo era presidenta de l'AMPA en aquell moment, AMPA, AFA, ara ja és AFA, i recordo que vaig fer venir en el secretari al final de la Generalitat d'Ensenyament d'allà a Girona, i li vaig dir, escolti'm, vingui, sisplau, i vegi les temperatures que tenim a les aules. Estàvem al mes de finals d'abril, principis de maig, i estaven a 40 graus. I li vaig dir que vinguessin, però que vinguessin com ells van a treballar cada dia en trajats, amb la seva corbata i tal, sí. A veure com aguantaven la calor allà. Quan van venir i van veure la situació, van quedar morts de dir, ostres, no es pot estar. Dic, doncs imagini's aquests nens i aquests professors que estan aquí amb ells, perquè també té molt de mèrit, eh? Perquè tots sabem que quan fa calor estem irritables, estem de mal humor, no estem igual, i veus aquells mestres allà aguantant el que fes falta. Va ser dir això i vam trobar una solució ràpida, eh? Van començar amb els ventiladors i després a la llarga van dir que posarien aire, però era per passar, eh? Però van haver d'arribar en aquest moment de dir, no es pot viure, vingui vostè aquí i ho vegi, sisplau, que no l'enganyo.
3: No
2: toquen de peus a terra, llavors és necessari.
3: La gent que projecta no pensa en
2: això.
3: Ella pensa en l'edifici maco que quedarà, en aquell carrer maco que quedarà,
0: etcètera. Pitjor són actuacions que veiem moltes vegades que sí, et fan aquell baixant per la cadira de rodes, amb les cantonades,
3: sí.
0: I després, 10 metres més enllà, la vorera de metro, o sí, de metro i mig, sí. Té un arbre o una farola al mig. Vull dir,
3: o 20 cadires i taules perquè d'allò, perquè esclar, estem fent aquestes aceres enormes, en principi, perquè els peatons puguin circular millor, no? I després, correcte, i després resulta que ens els emplenen, doncs,
0: de terrasses. El bar de la cantonada,
3: llavors,
0: fa esclar, cadires i taules.
3: Amb tot el respecte amb la gent de
2: la
3: restauració, però penso que, és clar, a l'Ajuntament ens hem convertit en el més gran
0: concessionari de terrasses.
3: No, concessionari no, perquè clar, ells cobren. L'Ajuntament cobra. Per tant, és com si tu tinguessis un lloguer, no? Com el llogater, diguéssim, el més gran llogater, de bars. El més gran llogater de bars.
1: Va haver unes normes per això,
3: però escolta'm, aquestes normes, tu passa. Hi ha ciutats, jo he vist, per exemple, ciutats que realment conserven, allò, les ratlles, no sé què, aquí, no sé què. La gent ho té claríssim, que a les 12 de la nit han de plegar, que tal i que qual, etc. I parlo, per exemple, de ciutats grans, centres de ciutats grans.
0: Perquè els foten unes multes bones.
3: I llavors...
0: Si no, malament clar, rai.
1: Això quan et toca la butxaca no reacciona.
0: Quan et toca la butxaca, bar d'aquests...
3: Llavors, esclar,
0: que et trobes... Et trobes, Carmina, per exemple, una terrassa d'aquestes que ve un parell de mares amb dos cotxets, se senten allà, posen els cotxets i, clar, et queden 50 centímetres pels peatons.
3: Això s'ha de preveure. Vull dir que, per exemple, hi va haver un moment, alguna terrassa d'aquestes, que posen... el que tenien el permís era per posar, doncs, dos taules per quatre persones, no?
1: I llavors
3: el que van fer va ser separar les taules, no? Per fer que cada taula tingués quatre. Clar, llavors què va passar? Pues, evidentment que no podies...
2: Sí, però hi ha unes ordenances que ho regulen i teòricament hi ha d'haver algú que revisi.
3: Jo
2: recordo no fa gaire, precisament allà a l'Escala, un senyor que té un restaurant, té terrassa, i me va dir, ostres, mira què m'ha passat. I el van anar a requerir, li van dir que si no li feien tancar el local, directament, un dia, un diumenge que estava prou ple. Just el típic que es posa en una taula i es tira una mica enrere perquè, ostres, estem apretats, i a més em toca més ombra, es van moure una mica. Doncs van anar i li van dir que ho treia allò o que li feien tancar el local, que dius, ostres, tampoc potser cal això, però entenc que, bueno, que hi ha unes ordenances per complir. La gent, quan ho entén, pues ja se recorda i es posa a puesto.
3: Jo faig una pregunta.
2: Però, esclar, tenim capacitat per controlar tantes coses.
3: Quan tu tens un bar a l'interior, si tu en aquell bar només hi queden 200 persones, si te venen 300, tu has de dir que no pots o no? O els agafes a les 300 i les poses de peu?
1: Això depèn de la necessitat que tingui el propietari de fer més calés amb
3: les
0: mans. El propietari sempre té necessitat.
2: Perquè és un restaurant i has d'estar sentat per dinar, hi haurà la capacitat que hi hagi a les cadires,
1: Ara estic aquí amb vosaltres pensant, senyora Carmina és de Figueres, no, vostè?
3: Jo sóc de molts de llocs, però majoritàriament de Figueres.
0: Sí, Figuerenca, digue-li.
1: Leves de l'Escala i Sud de Roses. Avui tens l'oportunitat de tenir cosa no normal, de tenir un escalenc i un rosinc a la mateixa taula.
0: Que és molt estrany, això.
1: Sí, molt estrany.
0: No coincideixen?
1: No. No, no.
0: A que passar... no els estimeu, els rosins i els escalins.
2: Hi ha hagut sempre molta...
1: Sí, molta tirantor. Sí. A passar de Can Bleva, sempre des del primer dia ens han caigut simpàtics, no? Clar, no, no pot ser guapo, el que dic jo, no? Un petit, això, te dic això perquè hi ha un tema, un moló que ningú en parli, que s'està fent per darrere, no? Els molins. Com està el tema del parc tramuntana?
0: Us ho posaran al mig perquè no discutiu. O sigui, correcte. Seran justament al mig.
3: De frontera. Va,
2: va. Com, jo no el vull.
0: Com de frontera. Per roses,
2: no, jo no el vull, eh? Jo no el vull, no vull que es destrossin al mar, eh?
1: Jo, diguem, tothom vol l'energia neta, però ningú la vol al costat de casa.
3: Ah, esclar.
0: Va, això és com
3: tothom vol, tothom vol tenir que li recollin la basura, però ningú vol tenir el contenidor davant, no?
2: Ja, però al mig del mar, de veritat, hem de fer això. Dir, però ja, tu que vens del món que vens, no et fa mal el
1: mira,
2: cor?
1: El primer dia que vàrem venir a Roses a parlar d'aquest tema, que vàrem fer-ho d'amagat, perquè ens vam enterar. Jo, estic, jo soc regidor de l'oposició, no? Clar, i l'oposició t'enteres...
0: A l'oposició n'hi ha aigua.
1: N'hi ha aigua, n'hi ha aigua.
0: Gràcies a aquesta.
1: Quan me vaig enterar que m'he vingut a parlar, i automàticament ni Corto ni Perezoso, vaig trucar a Cerdanyola, que és l'empresa que va presentar a fer això, i em vaig dir, mira, soc un tal, soc regidor de l'Ajuntament de Roses, i m'ha dit, puc parlar amb l'enginyer en cap d'aquesta obra. I per què? Home, perquè jo soc regidor de l'Ajuntament de Roses, ara no mano, però potser el govern, perquè sempre hi entro el govern, no, no? I vull estar entrenat de les coses. I van venir Roses, tres persones, i una reunió que tenia que durar 20 minuts va durar 2 hores. Va ser molt interessant.
0: Però no estic mai conformes els de Roses.
1: No, però
0: sempre jo... us queixeu.
2: Sí. No, no, no, sí, però... això és veritat, eh? Amb tot el carinyo, no, però...
1: però... un tema que m'afecta molt a mi és el tema de la pesca. La pesca. I jo vaig contactar amb un biòleg marí de la ciutat de Barcelona i li vaig comentar aquest tema i vaig dir, mira Pere, no és el tema de la pesca, que el tema de la pesca, si durant un temps, durant 20-25 anys, deixen una llàmina d'aigua de mar sense anar a pescar, això és un caldo de reproducció de les espècies. El problema no és aquest. El problema que ara volen fer això és que la tecnologia ha avançat moltíssim i ara hi ha altres alternatives que no se'n parlen. I vaig estirar el fil d'ell, no? I des d'aquell dia ja no soc partidari d'un molins.
2: Veus, veus.
1: Això que abans era partidari.
0: I què éreu partidaris? Plaques solars flotants,
1: no, no,
0: per exemple?
1: No, no, no.
0: Perquè
1: no.
0: Hi ha gent que està posant...
1: El PRM, els reactors nuclears petits.
0: Bueno, porten, cuidado, que aquí PRM. Ja toques un sí, tema que poder la gent, una altra història...
3: És que tot sí, que no té... Sí.
0: Però escolteu una cosa.
1: Què voleu? Que ens la venguin des de França i els tenim aquí al costat. Si volen ser un país potent i autònom... hem de crear la nostra pròpia energia.
3: Sí, però això ja ho tenim clar. No. El que passa que és clar, centrals nuclears, no volem centrals nuclears, però, per tant...
1: PRM, no té res a veure un PRM amb un
0: exactament. Sí, sí, sí.
1: No té res a veure.
2: Sí, igual, ara ha sortit, han posat sobre la taula del plater, sí, sí. També, clar. I també estem mirant el territori, clar. Per fer també
1: perquè coses d'aquestes. Perquè en plaques solars, mira, si totes les cases de Catalunya, fàbriques i edificis públics, fiques pantalles fotovoltaiques, saps què te trobaràs? Que no cobreixen ni el 30% del que necessites.
0: No, perquè
1: i empastifes gent... el territori. Mm.
0: Home, jo crec... A veure, és una solució en què molts països apostarien, perquè, per exemple, hi hauria una o dues d'aquestes centrals petites, que són... Aquestes centrals tenen el tamany d'un tràiler, eh? I amb dues centrals aquestes donaries llum a tot l'Alt Empordà. T'estalviaries parcs solars, t'estalviaries molins de vent, t'estalviaries moltes coses.
1: I un cost molt més baix.
0: Un cost molt més baix, i tot i que després la matèria reactiva sí que has de tenir un cementiri de material radioactiu,
1: perquè com sí. Estan fent a França, que l'estan ficant
3: a Senegal.
1: No. El residu és molt petit, ho envolten amb un bloc de vidre, ja ho estan entrant a dintre de França mateix, amb unes zones que ja ho tenen ja.
0: Sí, ja ho tenen.
1: Allà. Sí. I m'ava dir aquest mateix noi, que és un enginyer, que no és enginyer, jo soc peixeter, ell és enginyer, no? I m'ava dir, i de la mateixa forma que et dic això, Pere, abans de 20-25 anys, hi ha altres alternatives que superaran
0: i
1: això.
0: I més netes, i més netes.
3: Cada
0: netes.
3: Vegada.
1: Sí, ara fotre aquest pastifal aquí davant del mar, això és una cosa que ens afectarà a tots visualment i no...
2: No, i desmantellar després tot això, que diuen 20 o 25 anys, molt bé, però 20 o 25 anys,
1: això,
2: manteniment,
1: eh?
2: I el dia que s'hagi de retirar, què passa amb les barques?
1: Sí.
2: Quan s'han de retirar?
1: Si les barques a pas que anem ja no en quedaran, perquè aviam, mira, a Marsella l'any 1920 hi havia 200 barques de pesca i 10 iats de luxe, 10 barques de luxe, o iates de luxe, agafa-t'ho com vulguis. Ara és al revés. Bueno, hi ha 200 de luxe i 10 barques de pesca. Clar. I aquí anem pel mateix camí.
3: Però això, bueno, sí, això no té res que veure, diguéssim, l'energia ni no sé què. Té a veure aquella cosa del ser humà de més, no? Allò, i jo més, no? Vull dir, una mica això que parlàvem del Trump abans. Sí. Allò de dir, home, pues, jo tinc diners, algú es té que veure que tinc diners, no? Vull dir que...
1: Els egos, són els egos, això de les
0: sí,
1: persones.
0: Però,
3: i molts d'ells ni això.
0: Cosa, Carmina, si anem a analitzar totes les plantes solars que hi ha a Catalunya, totes les plantes eòliques, tot allò que s'ha fet nou, diguéssim, a part de que tenim les centrals nuclears d'Ascó, Vandellós i tot això, cada vegada hi ha més gent que té consum propi de plaques solars, o sigui, cada vegada hi ha més llum a la xarxa. Ens van vendre la moto de que la línia de 400, la MAT, que passa per aquí a Vilafant, que si la MAT no hi havia, el tren d'alta velocitat no funcionaria, quan ja funcionava abans que la MAT sí. estigués acabada.
3: Sí.
0: Tenim la MAT, tenim molta... i cada vegada tenim més instal·lacions elèctriques, però jo no veig que el rebut baixi. O sigui, el rebut dels ciutadans, el que paguem de llum, i els empresaris que tenen una fàbrica, una empresa, cada vegada la llum és més cara.
1: Exactament igual que les benzineres, com clar. Això per el preu del petroli de Brent, no notes tu que...
0: No.
1: Ara, quan puja de
0: aquí
1: seguida.
0: Ens estan enganyant com xinos, perquè nosaltres continuem pagant, i en canvi cada vegada hi ha més instal·lacions elèctriques, fotovoltaiques, de molins de vent i el que sigui, i jo no veig que aquí a Vilafant, per exemple, tinguem 50 indústries més. Jo no et dic que a algun lloc es munti una fàbrica, un bloc de pisos, però el creixement és molt més gran en la quantitat d'empreses que aporten llum que no el creixement que
2: veiem. Mira, amb això parlàvem amb gent de càmpings allà a Sant Pere, a Pescador, i hi havia gent que ja tenia, ja era autosuficient en aquest sentit, i tenien excedent. Llavors aquest excedent l'havien ofert a veure qui el volia, no el vol ningú. O sigui, l'excedent que fan a sobre els hi queda, que no serveix al final. Llavors potser tocaria replantejar, una mica això, perquè si ja hi ha gent que en té de sobres, a més un càmping, per exemple, tots sabem que l'estiu va a tope, però l'hivern no treballa.
0: Sí.
2: Ostres, tot aquest excedent que té, de veritat que no el pot aprofitar ningú.
3: Sí, el que passa que l'excedent no el té sempre.
2: No, però esclar,
1: és tota això, la temporada, és per això que els PRM donen estabilitat a la línia.
2: I a nivell municipal no es podria aprofitar.
1: El que
2: aprofitar.
1: Té bo és que donen estabilitat.
2: No sé, jo veig que hi ha molts fronts oberts, no?, d'energia per molts llocs,
0: sí,
2: i tothom pot fer coses.
0: Cada 3 mesos, quan donen els resultats de els beneficis són
2: brutals.
0: Tant els bancs com les elèctriques, aquestes grans empreses tenen uns resultats de guanys increïbles.
2: Sí.
0: I després passen dos núvols i se te'n va la llum. Aquí hi ha alguna cosa que veus, quanta gent veu que estan invertint en línia, a part de la línia de la MAT, que sí que van veure una feina i treballant i tot això, qui veu a Roses que han canviat, o a l'Escala, o a Vilafant, o a Figueres, qui veu que hagin canviat res?
1: Esto, quan cau el pal, no es canvia res.
0: Exacte. Si no cau el pal, i a mi me fa gràcia perquè aquí a Vilafant va caure un pal de llum, un cotxe que va xocar i el pal es va trencar, i tothom va pensar, home, si tens un pal de formigó, hi ha un pal de formigó, i aquest pal de fusta, que era el més vell, s'ha trencat, ara posaran un pal de formigó.
3: No,
0: van tornar a posar un pal de fusta.
2: Clar.
1: O sigui, home, que m'ha fet un polillo.
0: No, o sigui, on te veus aquí? Com ho veus, això? O sigui, com s'entén?
3: Vols dir les inversions?
2: Sí. No sé, però per exemple, nosaltres a l'Escala tenim la plaça Catalunya, que deia abans, tot el sostre està ple de plaques fotovoltaiques. Fa 2 anys que les tenim posades. No s'han posat en marxa mai.
1: Ara m'ha dit, funcionen?
2: No han funcionat mai. Llavors...
1: Me fas pensar en les càmeres, doncs, així.
2: Sí, doncs, llavors, voleu dir que no s'ha de fer un plantejament...
0: Bueno,
2: un plantejament...
0: Fàcil no, eh? A veure, jo tinc plaques solars,
2: dos anys,
0: la burocràcia és llarguíssima,
2: jo trobo una bestiesa.
1: O burocràcia,
0: sí. I has de presentar projectes, un tècnic que t'assigni, un altre tècnic que no sé què.
2: Doncs si tot va així, no sé pas com s'ha de fer.
1: Vols que t'hi digui un cas molt curiós de Roses, parlant de la burocràcia?
0: El de les càmeres, explica'm de les càmeres.
1: Un de més incisiu encara te'n diré. Durant molts anys hi ha hagut un pàrquing que no estava legalitzat allà a Canyelles i algú cobrava. Hasta que un senyor va mirar allà, si aquest terreny penso que era de meu sogre, de l'igual. Aquest senyor doncs va buscar les escritures i, hòstia, si aquest terreny és meu. Bueno, va anar a parlar amb aquest senyor, escolta'm, això treu perquè això és meu. Va anar a judici, va guanyar ell, tenia les escritures, de l'igual. Doncs aquest senyor ha arreglat el pàrquing, l'ha fet tot nou, el vol legalitzar, i ara a les portes de l'estiu, que ja som a la porta de l'estiu, ens trobem que l'Ajuntament no acaba de donar permís. Perquè vegis tu el que és la lentitud de la burocràcia. O sigui, durant 20 anys ha funcionat de forma il·legal, el propietari es gasta calés, la regla per legalitzar-lo i no pot llogar-lo. No pot fer servir de moment.
0: No pot fer-ho servir.
1: Espero que s'arregli abans de Sant Pere.
0: Això és típic
1: a les Panis.
0: Això és típic a les Panis.
1: Això és a Canyelles, a Roses, amb un puesto que fa falta, com l'aigua de maig, un pàrquing.
0: Sí, sí, un pàrquing. No, no, però això que acabes d'explicar és típic a les Panis. Això és el més...
3: Bueno, jo diria que no s'ho pot ser legal. Sí. Vull dir que...
0: No es pot ser legal, perquè després veus el que és il·legal.
2: I te poses malalt.
3: Llavors, esclar, el que es demana, o sigui, és a dir, volem que tot sigui tan clar que llavors evidentment el que això comporta és que hi ha molta paperassa, molt d'allò, aquest ha de dir això, l'altre diu l'altre, i a partir d'aquí...
0: Sí, però doncs, això, Carmina, mira, jo em va passar un cas a mi personalment.
3: El que passa que sí que és veritat que hauríem d'intentar mirar aviam com es pot agilitzar.
0: Sí, però
3: perquè...
0: no s'agilitza, no, acaba que les coses... A mi em va passar un cas i va arribar al punt i va dir, home, però escolti'm, jo ho tinc legal i vull legalitzar-ho, i aquell no, i saps que em van contestar, diu, vostè preocupi's de lo seu i no miri lo que és el que fan els altres, diu. Això, diu, és el típic a l'Espanya. O sigui, jo vull legalitzar, jo tinc els papers i tinc tot en regla i no m'ho doneu el permís, i aquell ho té il·legal, no sé què, i va fent va fent una obra, va fent el que sigui, va fent, i ningú li diu res, doncs per no ficar-se amb ell, perquè aquell tio té mala llet, perquè l'ha amenaçat
1: amb un poble tots es coneixen,
0: el que va de bona persona, el que vol fer-ho legal, el que no sé què, aquells té tots els problemes, i en canvi els altres doncs no. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
4: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
5: Manolada 2026. Amics de Manoli Palolsa Valdòria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palolsa Valdòria de Vilafant.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
8: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
7: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
8: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
7: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
9: Saps aquest lloc on sempre tornes?
10: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
9: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic, perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
11: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
12: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els Eldi Esquia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
13: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
5: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
14: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Som-hi una altra vegada més, després d'aquesta petita
1: reflexió
0: sobre tot el que estem parlant. La veritat és que estem entrant en una temporada, ho parlàvem al principi, no? Els que són de Roses i les Cales, no veus, Carmina, es freguen les mans pel turisme, que fan calés.
1: Bueno, aquesta és una altra cosa. Per què han tingut que ser només turístiques? Perquè hem de viure només del
2: poso entre cometes, ha sigut una ciutat pesquera tota la vida, és ara que ha anat canviant.
1: Però bueno, ara no, ja fa temps.
2: De la pesca i de l'agricultura.
1: Ja fa temps que ha canviat.
2: Als anys 60 la cosa va anar canviant i uns van pujar el carro i van guanyar més. La meva família, la meva família, d'una cosa que puc dir perquè és veritat. Ho tinc documentat.
0: Va tenir visió.
2: Documentat. No, t'explico. Som el primer Antoni Gotanegre, va néixer a la Ciutadella de Rosa l'any 1600. I des d'ell hasta jo són 10 generacions. Ho tinc tot, casaments, batejos. Hi va haver un moment que els meus avis, abans d'aquella època, el gran es quedava amb l'empresa i, i els altres es buscaven la vida. Doncs aquí va ser com van buscar-se la vida amb els hotels. Són els de l'Hotel Terrassa, els meus cosins de l'Hotel Terrassa. Llavors, i la van ensopegar. Perquè amb la pesca ha anat a menys i els hotels han anat a més.
1: Bueno,
2: però, la vida. Què vols fer?
1: Clar, perquè hi ha aquests canvis, però hi ha aquests canvis perquè nosaltres els propiciem, també, Vull dir, perquè si no s'haguessin construït hotels, la gent hagués anat a un altre puesto, no? Dic jo,
2: Que, per cert, aquesta setmana hi ha un hotel a les Roses que fa 100 anys.
1: Que, per tant,
2: el primer, l'Hotel Marina, fa 100 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que, per tant, esclar, és allò que dius, aviam, nosaltres, tots plegats, hem propiciat que el turisme es quedés en un lloc determinat.
0: Bueno, perquè era una manera de viure,
3: l'època de la platja.
1: Clar, llavors, després, no ens podem queixar de que això ha desplaçat els usos que hi havia anteriorment.
0: Però, a veure, als anys 60-70, el progrés d'aquest país, el progrés d'Espanya, va ser el turisme.
1: Bueno,
0: no només la costa valenciana, tota la costa de Tarragonina, gràcies a tot aquest turisme.
2: La costa brava.
0: Gràcies a aquest turisme, restaurants, hotels...
1: Correcte. Jo no dic que això no...
2: Era l'època del Sol i Mar Verde Pinar.
1: El que després no ens podem queixar del desplaçament dels usos que hi ha. És a dir, és que ara, com que tothom d'allò, doncs ara la pesca ha anat a menys. Bueno, esclar, o poder segurament, sense que s'haguessin fet tants hotels, poder també hagués anat a menys la pesca.
0: El tema de la pesca també és...
1: Però vull dir que, clar...
0: També és de la sobreexplotació.
2: Ara.
0: La pesca era sobreexplotació, perquè no nosaltres, Si ens mirem, jo l'altre dia llegia, per exemple, els xinesos, 2.000 barcos de pesca davant de les costes d'Argentina, i aquells pugen des de l'Àrtic, per dir-ho així, des del Pol Sud, van pujant, Brasil, Argentina, tot allò, van fent una pesca que després amb altres barcos ho carreguen i se'n van cap a Xina, i després baixen per la costa africana. Vull dir, estem explotant els mars d'una forma terrible.
1: El mar i tot. perquè vull dir, és clar, la gent són molta gent, la gent hem de menjar, no? I ens hem acostumat a que simplement vas al súper i compres i ja està, no? Vull dir que una mica ens han fet la vida tan fàcil, per dir-ho d'alguna manera,
0: pagant.
1: Bueno, és clar, pagant, però vull dir que també tu abans pagaves, però no ho trobaves o ho trobaves molt car. Vull dir que no sé què hem passat de fa 50 anys enrere o 60, d'anar a buscar la llenya al bosc per fer foc a casa per poder fer el dinar, a tenir doncs una placa elèctrica.
3: Això és l'evolució, ja és lògic, no? Que evolucionem,
1: però,
3: i que canvien les
1: correcte,
3: coses.
1: Però com que evolucionem,
3: que passa és que no s'ha sabut poder trobar l'equilibri,
1: una
3: no?
1: mica perquè l'equilibri.
3: No s'ha trobat l'equilibri i no es troba, perquè ara estem parlant això, però si us pareu a mirar l'hostaleria, aquí n'hem parlat més d'una vegada. Quanta gent jove de la que puja vol treballar dissabtes i diumenges, no? Quan nosaltres ho teníem normalitzat, i si no es feien festes als estius quan feies temporades, era el normal.
2: Mirem malament.
3: No fer festes, no? Però clar, això ha evolucionat, ha anat canviant, hi ha coses que per molt millor, n'hi ha que poder no tant, però és lògic, i clar, trobar un equilibri jo crec que és impossible.
1: Però és difícil,
3: és el xoc de tantes generacions,
1: però després,
3: i tantes coses.
1: Però el que després no ens podem queixar, doncs, de que això està succeint, no? Vull dir, perquè nosaltres
0: no tothom,
1: ho hem propiciat.
0: No, a veure, sí, però no tothom viu del turisme, per
1: no,
0: tant.
1: No.
0: no, és molt normal que la gent que no viu del turisme i va a Roses i no hi ha aparcament a l'estiu i no pot anar a la platja, doncs es queixi, ni som a sobre el turisme, perquè tu no vius. Si tu tens uns amics, un fill que treballa en un bar o un restaurant i tal, doncs mira, ja t'ho mires d'una altra manera, però si no t'afecta personalment, és com el que no agafa mai Rodalies. Si no agafes mai Rodalies, vull dir, m'he parit,
3: si Rodalies va malament,
0: ja s'espera. Ara, el que cada dia ha d'anar a treballar i cada dia agafa Rodalies, doncs és el perjudicat, això està claríssim. Avui, per cert, hi ha més de 45.000 alumnes que fan les PAU, que fan la selectivitat. Avui és els primers dies que comença la selectivitat. I estem parlant també de moltes coses que han anat a poder d'una manera... Hem deixat els oficis, no?
3: Sí,
0: i ara semblava, durant uns anys, que si el nen o la nena no anava a la universitat i
3: no
0: es tenia un títol, no era ningú la vida.
3: Sí.
0: Per tant, hem agafat i hem fet unes universitats que cada any expulsen, per dir-ho així, titulats a dojo, o sigui, metges, enginyers, no sé què, vinga. Després, algú hauria de fer algun dia, cosa que no es fa, una mirada, dir, bueno, d'aquests titulats que cada any traguem, d'aquests, posa-li 35.000 titulats que fem, quants treballen a la feina que han estudiat? Quanta gent està aquí, quants han anat fora del país?
2: I quants es poden quedar a treballar al seu pis guanyant-se la vida?
0: Quants es poden treballar si hi ha places? Perquè clar, si jo trec aquí 2.000 enginyers aquest any, i resulta que no hi ha feines d'enginyer o d'enginyeria per 2.000 persones, doncs a veure com ho fem, no? Llavors, algú fa aquest pensament de dir no, aquí la qüestió és que la gent continuï anant a la universitat.
1: Sí que es fa, perquè per això hi ha la selectivitat, perquè és clar, hi ha carreres en les que tu saps si no tens un mínim. No et presentis perquè saps que en allà no sortiràs, perquè hi ha un mínim determinat que és el que consideren, encara que sigui per sobre, diguéssim, però que consideren que seria el que és suficient per proveir, diguéssim, places, no? Per tant, que hi hagi carreres en les que només es puguin presentar doncs 2.000 persones o amb altres doncs 12.000, això vol dir que hi ha aquesta, que per això es diu selectivitat, perquè sí. I llavors hi ha gent que no es presenta amb unes carreres determinades, que es presenten amb unes altres, o gent que canvia de lletres a ciències o a la inversa, perquè saben que ells mateixos tenen més possibilitats. Sí que és veritat.
0: Bueno, possibilitat de tenir títol.
1: De tenir un títol, sí.
0: No vol dir que tinguis possibilitat de feina.
1: Però si tens un títol, també tens més possibilitats. Que això és el que la d'allò. El que passa que penso,
0: bueno, després ve
1: penso
0: el, tema idea, màster, bueno, penso, el tema del màster,
1: bueno,
0: i...
1: Penso que la idea seria, el títol no té per què ser un títol universitari, pot ser un altre títol, diguéssim, de, jo què sé, de matricista, per exemple. Ara, entrant en aquí, he vist que hi havia uns lletreros que em penso que fan... no sé, perquè ho he vist, anava en cotxe i ho he vist així molt bomba, no l'he focalitzat bé, però com si fessin propaganda perquè la gent
3: oficis.
1: Faci oficis, no? Mm. Llavors, què vol dir? Que un matricer que es necessita, no? No és un títol, no pot tenir un títol prou important com per viure a la vida i per dir, escolta, jo sóc matricer, que ojo, vull dir, aquesta gent estan super buscats i guanyen més que segurament algú que ha tret,
0: falta lampistes, paletes, tot
1: una
0: que és la construcció, clar. Ara falta,
2: s'ha de fer una observació important en tot això, que té raó, però hi ha un observació important. Vaig llegir vam fer una enquesta fa cosa de 2 mesos i deien que el 65% dels enquestats, de joves, tots volien mirar de treballar a l'administració.
1: Oh, sí, esclar.
2: O sigui, si un país que el 65% de la joventut, el seu objectiu és treballar a l'administració, aquest país està mort abans de començar.
1: Sí, malament, però això...
2: Què vol dir això? Perquè això qui ho paga?
1: Clar.
2: Els que estan a l'administració.
1: Clar, clar.
2: I acabat els impostos que paguem les petites i mitjanes empreses i els autònoms, hem de suportar tota aquesta pressió fiscal.
1: Correcte.
2: I això no es pot aguantar.
1: Bueno, hi ha una cosa. Per què volen treballar a l'administració? Aquesta és la pregunta següent que ens hem d'allò. Vale. Però llavors jo penso, aviam, tu treballes en una empresa potent i tens una seguretat fins a cert punt. Si tu fas alguna cosa malament o durant un temps no fas el que has de fer, et foten fora i punt, no? És així o no?
2: Pagant.
0: Sí, pagant.
1: Bueno, és igual o no, depenent del que hagis fet.
2: Bueno, sí. Normalment sempre pagant.
1: Bueno, no sempre, però bueno.
2: No, sempre, que ho sàpiga, sempre que s'ha despedit algú s'ha pagat.
1: Bueno, esclar, si el despedeixes sense causa aparent, que diu aquell...
3: Bueno, hi ha causes, a vegades costa, també poder mostrar.
1: El que jo faig amb aquesta observació és, en canvi, a l'administració, vale? Tu pots pifiar-la tantes vegades com vulguis. Ningú surt perjudicat d'això.
2: Tens allò fixa.
1: És a dir, tu, una persona que està en una cadena, en una fàbrica, se li exigeix fer tantes peces al minut, no? Mm. En canvi, amb un administratiu se li exigeix fer tants expedients a l'hora... Dic jo, eh?
3: No, però també hi ha un altre sistema.
2: És un dret de la burocràcia que deia jo.
3: Aquí també es poden obrir expedients i també es poden fer coses. El que passa que, a veure qui ho vol fer, també és un altre, eh?
0: Costa molt perquè t'enfrontes als sindicats després, eh?
1: Però no solament, a tot arreu t'enfrontes.
2: I t'enfrontes a les baixes però de pressió, que també existeixen.
3: Bueno, però això ja t'hi trobes cada dia sense...
0: Això també a la privada, eh? No cal només a l'administració, sinó a la privada. Però tu tens una cosa que és molt fàcil, perquè tu... aquell treballador que no rendeix, que no compleix, que no sé què, que ve tard, que no ve mai, no sé què, segurament tots els companys i els del sindicat estan d'acord que aquell no compleix. Però una cosa és dir-ho i l'altra cosa és fer-ho, perquè després si has d'anar a judici, has d'anar contra ell i no sé què, i tu com a sindicat, jo sé de gent que està en el... a veure si ho diré bé, en el comitè d'empresa... I a mi em diu, hòstia, és que a vegades hem de defensar lo indefensable. Dels mateixos companys defensar un altre que Déu-n'hi-do, eh? Sí. Vull dir que això és una pràctica habitual, eh? Per tant, ara, precisament ara se'ns està parlant de que el tema de les baixes es vol controlar molt més. Per què? Perquè ha pujat molt les baixes a l'administració. Per tant, qui dona la baixa també hem de dir que és el metge. Però
2: el metge no vol mal de caps.
0: No, el metge no vol mal de caps.
2: Hi ha algun metge que els amenacin,
0: inclús. Sí, exacte. Llavors, què passa? Qui ho ha de controlar? Home, poder la baixa te l'ha de donar durant un temps curt, 2-3 mesos. Depèn la malaltia, depèn la operació, sí, qui sigui. Sí, no podem generalitzar. No. El metge capçalera i després hauria de passar a un metge que no és del poble i no et coneix. Mm. Algú més en dalt... No, ara tenim l'ICAM aquest, però clar, l'ICAM tarda 2 anys a tractar-te. Podria hauria de ser més ràpid per controlar més les baixes. I ho deixem aquí, perquè no tenim més temps.
1: Molt bé.
0: Ens donem de baixa fins la setmana vinent, perquè queda un minut per les notícies de les 10. Gràcies, Pere, per estar aquí amb nosaltres.
2: Tot un plaer.
0: Avui l'hem deixat passar així de...
1: Sí, molt, eh? Ha fet una propaganda de roses.
0: Escolta, la pròxima setmana...
2: No, si m'he quedat curt, cuidado,
1: sí. Però és que si no, no ens deixes parlar d'altres.
0: Sí. Gràcies, són les 10 notícies d'aquí en el res.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rourelló, que ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, als qui s'ha dirigit també en català. I des d'Osona hi han sortit tres autobusos que han organitzat des del Bisbat per anar a veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Guillem Rico, el 9FM.
3: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
4: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
5: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens hem, bueno, ens anem encomanant l'emoció també.
3: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
1: I això serà a partir de les 6, on es farà una festa multitudinària, sentíem a l'Estadi Olímpic. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa, n'estarem molt pendents. I avui jornada complicada pels usuaris de Rodalies. La circulació dels trens de Rodalies s'ha suspès per segona vegada avui. Aquesta segona incidència s'ha produït a les 3:25 minuts i ha afectat el centre de control de trànsit d'ahir de Barcelona, tal com havia passat aquest migdia. Uns 10 minuts després, Prodif ha informat que s'ha pogut resoldre aquesta incidència. I un noi de 18 anys ha mort en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Empordà. Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: that's where it belongs. Com ens agrada i com ens sedueix la veu d'Edward Christopher Sheeran, més conegut artísticament com a Ed Sheeran, cantant i compositor britànic que ha venut més de 200 milions de discos a tot el món i és un dels artistes musicals més venuts del món. Així hem compartit en aquesta ocasió des de Ràdio Vilafant l'Old Phone, Ed Sheeran. I found my old
1: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quiere ver, no sé, pero él lo bebe, sé que... La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia...

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Viu la música, sent l'emoció, amb Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Toda la noche es que voy a la disco a perrar.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
4: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Els imparables coreans BTS que tornen amb aquest swim.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
5: Si vols estar al dia, consulta la web del nostre ajuntament, vilafant.cat.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, 107.3.

0: de trap, reggaeton, dancehall, rhythm and blues i música rap que combinen tots aquests gèneres i el resultat queda plasmat amb aquests sempre joves.
1: Ràdio Vilafant 107.5.

L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.

0: FM.
1: Com ens agrada saber que estàs amb nosaltres a través del 107.3 de Ràdio Vilafant, escoltant música com aquesta de Ben Dua, que ens presenta i ens acosta així nova amb la

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás. La ràdio que ens uneix. Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
1: Si no tuvieron... La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Et prometo que tot... Ràdio Vilafant, 365 dies al teu costat.
2: Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més, que si t'ho he de prometre et prometo que t'ho prometré.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
3: I com ens agrada fer nous descobriments musicals com aquest de Young Blood, que es diu Love Sick Lullaby, i que sona així una vegada més per tu des d'aquest punt del dial, des de Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Navegant i surfejant per les ones de la ràdio. Ràdio Vilafant, el 107.3 de la teva.

música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.

0: 107.3 FM.
1: Arri Nadal 107.3 de Ràdio Vilafant en directe per tu, siguis on siguis, i sobretot, fàcil.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'estadi olímpic Lluís Companys ha obert portes a partir de les 4 de la tarda per acollir la vetlla de pregària amb el papa, que està previst que reuneixi unes 40.000 persones. D'aquí una hora comença aquesta festa en honor del pontífex. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
2: Bona tarda. De moment, molt poques persones encara a la grada i els centenars de cadires de plàstic blanques que estan preparades a la pista. L'escenari està a la dreta de tribuna, al gol sud, el que dona a la zona franca, a la part contrària del paveter. És molt gran i tot blanc i a cada banda hi ha dues pantalles grans. I portaran una rèplica de la creu de l'altar major de la Sagrada Família que entrarà en processó. A les 6 començaran les actuacions musicals de gent com Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conxita, Siloé i al final Sergio Dalma. El papa arribarà cap a les 8 i farà una volta a l'estadi amb el papamòbil, que per cert hem vist aquí fora damunt d'una grua, el portaven amb una grua. Abans de marxar cap a quarts de 10, el papa tornarà a fer una última volta a l'estadi per dir adeu a tots els feligresos que l'han vingut a saludar.
1: Moltíssimes gràcies, Mont, doncs ja ho sentim, estarem molt atents a com evoluciona aquesta tarda, aquesta celebració amb el Sant Pare. El govern, que considera que la visita del papa, ha dit, és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà. Més qüestions. Osona vol consolidar-se com un referent amb la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des d'un punt de vista ambiental i social. I una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a l'entitat. Avui ha començat el judici per la fallida de l'entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment les factures. També ha rebutjat les al·legacions a la defensa de l'exgerent d'aquesta cooperativa. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
3: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
3: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
3: Ajuntament de Vilafant.

Així sona Lo Arriesgo Todo, la primera cançó en espanyol de Bruno Mars, que s'atreveix amb aquesta cançó, que justament és una nova versió del seu èxit Risk It All. L'artista que abraça les seves arrels llatines i connecta d'una manera molt íntima amb el públic hispanoparlant. Aquest és el resultat.

I què és el que t'impulsa a tu a aixecar-te cada dia? Doncs a nosaltres la passió per escoltar-te i poder connectar amb cadascun dels teus sentits. Aquí estem per tu.

0: Ara per fi estem sols.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-Sol d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol-Sol d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi

Aquesta és una cançó que es titula Soy Libre i que neix precisament des de molt endins amb aquesta necessitat de ser un mateix, sense por i sense etiquetes. És una de les propostes de

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
9: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Les 24 hores del dia, música per a tu. Música per a tu.

0: i diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El 2016 va guanyar un reconeixement internacional per al seu senzill Hear Me Now, ara al costat de Deacon i

Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campi al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.

0: és com una vegada més ens hem mogut a ritme de Miles Smith, aquest Stay If You Wanna Dance. Queda, si és que vols ballar.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: Ràdio Vilafant. 24 hores amb tu.

0: Sabrosa.
1: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
5: Bon ritme i, sobretot, molt bona energia és el que us intentem transmetre des d'aquest punt del dial. Ens segueixes?

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Li posem ritme a la teva vida.
2: La teva vida.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

0: L'escenari està ubicat al Gol Sud, com en els concerts habituals, és molt gran i tot blanc, i darrere té una creu gaudiniana. A la pista hi ha cadires de plàstic blanques i pels passadissos una seixantena de punts per confessar-se. El Papa arriba a les 8, de moment no està gaire ple, i de quan en quan la gent crida lemes tipus Papa León, te queremos un montón.
1: I aquesta mateixa hora, gràcies Mon, comença al Born una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero, la impulsant la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, diuen, i els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que envolten aquesta visita. Una visita que el govern considera una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya, i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió d'ahir del Consell de Ministres. Ha assegurat que la visita del Sant Pare ha posat sobre la taula el debat de la migració i la dignitat.
2: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: I Adif iniciarà accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades avui al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França a Barcelona, coincidint precisament amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada de suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació. A més, també ha anunciat que si s'escau, obrirà un expedient i posarà penalitzacions contra aquesta empresa. I Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní, s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX. D'aquí una hora més notícies.

Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:15 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972 54 61 75. Camp dels Enginyers Lluís Riera, 606 59 91 19. I les Forques Antoni Caselles, 609 45 07 41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:15 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.

0: 107.3 FM.
1: Amb aquesta veu que tant ens agrada, li donem pas a la coneguda James Arthur, que va participar i va guanyar la novena edició de X Factor al Regne Unit el 2012. Ara el continuem escoltant amb el Celebrate.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, anant a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
3: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
4: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
3: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
4: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
3: Ajuntament de Vilafant.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
6: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
5: La ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

Doncs si amb només 14 anys es va donar a conèixer internacionalment amb Señorita, tema que va arribar a ser un gran èxit a Espanya i també a Llatinoamèrica. Estem parlant d'Abraham Mateo des de Cádiz i amb aquest nou track que es diu Último Baile i acompanyat

0: 107.3 FM.
1: Contacta amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials o bé a través del nostre WhatsApp 972 54 63 02.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: Agafant 107.3 FM.
1: Travessant fronteres i amb el Aprendí a les seves mans arriba des de Colòmbia Nampa Básico, un viatge cap a la saviesa i tots els seus aprenentatges.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 12:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
3: Ràdio Vilafant.

0: certa manera ens hem deixat portar per la música de Zoe Gotuso i també la col·laboració de Rigoberta Bandini. Això es diu No te apartes de mi. I nosaltres continuem aquí, no te'n vagis, des del 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: La selecció musical del

0: farxó.
1: És sempre un plaer poder estar al teu costat gaudint de la millor música i de l'actualitat que sempre ens acompanya a través del 107.3 de Ràdio Vilafant.

Manolada 2026. Amics de Manoli Palolsa Valdòria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campi al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palolsa Valdòria de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Sempre ens agrada estar amb molt bona companyia i sobretot si és musical i amb duets com aquest de Pastora i Pedro Guerra junts amb aquest Lunes.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia.

0: Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Les últimes novetats discogràfiques a Ràdio Vilafant.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: Són les primeres paraules del Papa de Roma en català durant l'oració a la Catedral de Barcelona. A aquesta hora, 40.000 fidels l'esperen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Jordi Fortià.
3: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Milers de persones l'esperen amb molta il·lusió.
4: Que lo bel el Papa, porque es la primera vez de mi vida.
5: Sí, venimos de Perú.
6: Y un sueño, porque yo nunca pensé estar acá.

0: Germans y germanes, todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí, gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
1: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
2: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
1: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
2: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors a dispositius mòbils per evitar el frau. A les Terres de l'Ebre es faran proves en 3 centres de Tortosa, un d'Amposta i un de Móra d'Ebre.
1: Ràdio Tortosa, David Benito.
3: En la primera jornada, els alumnes s'han examinat de llengua castellana, llengua estrangera i d'altres matèries específiques segons la seva elecció. Els avaluats han sortit molt satisfets del primer examen.
4: A ver, pues era un examen de castellà que més o menys no s'han passat molt. La comprensió lectora també ha sigut bastant fàcil.
5: Jo crec que a mi m'ha anat bé, després ja veurem la correcció perquè sempre hi ha fallets tontos i faltes, però el part mínim que és el que més temo me fea perquè és tipus test, jo crec que prou bé.
1: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
2: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
1: I en esport, Janire Gallut, Barça Igualada, en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga masculina.
6: En breus instants arrencarà el partit de semifinals del play-off al títol entre els blaugranes i els de la capital de l'Anoia. El partit cinquè de la sèrie es disputa a Blanes per la disputa a les semifinals del play-off del títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre, volíem dir, i pendents també del segon partit de play-off del títol de Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter Movistar a partir de les 9. En cas de victòria, els blaugranes serien a la final.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara tenim molta diferència de tipus de temps en funció de la comarca, quan més cap al nord, sobretot a gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord barceloní. Els núvols són abundants i fins i tot s'escapen algunes pluges febles, d'una forma molt efímera. I en canvi, quan més cap al sud, aquestes clarianes, que són més nombroses, i l'ambient que ha estat també una mica més càlid. Igualment, avui ha baixat la temperatura respecte a ahir. Dels núvols que tenim cap al nord, continuaran caient algunes pluges intermitents i molt febles, sobretot al voltant de les Guilleries, del Montseny, també la comarca d'Osona, el Ripollès o la banda del Prepirineu, i les clarianes més evidents quan més cap al sud. Han vist el dimecres, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb alguna pluja local, però de mica en mica s'anirà obrint el cel, amb una temperatura que continuarà sent més aviat de calor suportable. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments poques incidències, això sí, encara problemes a la 2, a Cornellà cap a Barcelona. També en el cas de la C33 i la 158, tot just només un quilòmetre per accedir al nus de Trinitat i Meridiana i algun punt de l'antitud de la ronda del litoral i també la ronda de l'Ensant i Trinitat, però en cap cas com una tarda habitual. Es nota molt les mesures i la presència del Papa a Barcelona, per tant, us demanem que us sigueu mantenint informats. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Quaranta mil persones omplen a aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona.
4: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Abans, el Papa de Roma ha iniciat la seva visita a Barcelona a la catedral, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català.
5: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: La pregària a Montjuïc és la vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i està adreçada especialment als joves.

0: A l'estadi tenim la nostra companya, Mont Carvajal. Bona tarda.
1: Bona tarda, Sabor de Gràcia. Els gitanos catalans de Gràcia acaben d'actuar a l'estadi olímpic. Ara ho fa la cantautora espanyola Conchita. L'oficina de la Santa Seu ha repartit ja el discurs del papa, que està embargat, però hem pogut veure que està mig en català, mig en castellà. Se demana als joves que siguin crítics, parla d'abusos i de feminicidis i diu que l'amor ha de triomfar sobre la violència, l'odi i l'egoisme. El papa arribarà abans de les 8.
0: Gràcies, Mont. 40.000 persones, com dèiem, dins l'estadi, però centenars de centenars més pels voltants, que tampoc volen perdre's l'arribada del papa. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Sí, hem de dir que la gent està molt emocionada i eufòrica per aquest vespre. Hi ha gent que ve des de l'altra punta del món, de diferents nacionalitats i també, evidentment, de diferents bisbats i congregacions. Tots ells comparteixen el mateix. Diuen que avui és un dia de molta pau, d'unió entre tots plegats i, sobretot, un dia que no oblidaran mai. Són 40.000 persones les que avui presenciaran el primer esdeveniment multitudinari de l'estada de Lleó 14 a la ciutat, i nosaltres hem volgut parlar amb alguns d'aquests assistents.
3: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
4: Sí, venimos de Perú.
5: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
6: Venim del bisbat de Solsona.
7: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
8: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tinc el Sant Pare aquí, no passa molt sovint.
9: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. Un lloc o un altre els hem vist tots.
2: I un esdeveniment d'aquestes dimensions requereix d'una gran organització. Per això, aquí a l'Estadi Olímpic s'han desplegat més de 400 voluntaris que van informant i guiant a tots els assistents. I perquè tots els assistents poguessin venir aquí fins a Montjuïc sense cap entrebanc, s'han habilitat busos llançadora des de Plaça Espanya, ja que la circulació de vehicles privats està prohibida. A més, a l'estadi hi han acudit, es calcula, prop de 80 autocars privats.
0: Gràcies, Clàudia. La gent a l'estadi ha vingut d'arreu de Catalunya per veure el Sant Pare. Des d'Osona ja han sortit 3 autobusos que ha organitzat el Bisbat de Vic, el 9FM, Guillem Ricó.
10: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el bisbat, i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Aliberg.
11: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
12: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de compartir també amb tothom i amb el papa, i la fe al final s'ha de compartir sempre, i església vol dir assemblea, vol dir comunitat, i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent, i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
10: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas és del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
0: Aquesta és l'última hora de la tarda, però Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs. Esther Minguell.
13: El papa Lleó XIV ha estat rebut amb grans ovacions a la plaça de la Catedral, on ha arribat cap a 2:15 del migdia. Ha estat la primera parada de la seva visita a Catalunya, on l'han esperat des de primera hora del matí centenars de fidels, curiosos i turistes. El pontífex ha fet una salutació ràpida abans d'entrar a la catedral, i després de la visita i la pregària que ha fet a l'interior, ha sortit a saludar els fidels, a qui s'ha adreçat en català i ha agraït l'espera.
14: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
13: A dins la catedral s'ha reunit amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. Després, el pontífex ha visitat diferents espais de la catedral, de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de la patrona de la ciutat, i també ha visitat el claustre. Acompanyat per un repic de campanes, s'ha dirigit al Palau Episcopal i allà ha tornat a sortir al balcó per beneir els fidels que es mantenien a la plaça esperant una nova salut i que ho han viscut amb gran emoció. El Palau Episcopal ha mantingut un dinar privat, i a la tarda la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Una reunió en la que el president Salvador Illa li ha agraït al papa la seva sensibilitat cap a Catalunya.
4: El papa i Salvador Illa han conversat sobre la situació internacional, la necessitat d'avançar cap a una tecnologia al servei de la humanitat i de les polítiques migratòries basades en acollir el que és diferent. La reunió amb el pontífex, al Palau Episcopal, ha durat mitja hora i també s'ha parlat de la rellevància de la figura d'Antoni Gaudí i de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: De fet, el govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat, Jordi Casino.
15: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
16: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
15: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclòs a la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: També la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
4: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
17: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de coordinació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita papal hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. David Navarro.
18: Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
19: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
18: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: També el bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
4: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
20: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Això també és un toc d'atenció que ens fa el Papa Lleó, però també un desig i una voluntat de ser doncs, realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
4: El bisbe remarca que els missatges al pontífex, apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana, haurien de traspassar les fronteres.
0: L'altra cara de la moneda, però, és la protesta que s'ha convocat al Born sota el lema «Jo no t'espero».
4: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus a Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. La concentració ha començat a les 7 de la tarda.
0: I allà hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Bona tarda.
21: Bona tarda, doncs el passeig del Born ja fa uns minutets que ha arrencat aquesta concentració sota el lema Jo no t'espero, amb prop d'un centenar de persones, que és la resposta, com dèiem, de diverses entitats laiques a la visita del papa Lleó XIV. Són les mateixes que també van sortir al carrer l'any 2010 quan va venir a Barcelona, Benet XVI, sobretot retreuen dues coses, és que es tracti un líder religiós com si fos un cap d'estat i, en conseqüència, doncs, tots els diners públics que es destinen a la visita del pontífex. Escoltem el president d'Ateus de Catalunya, Albert Riba.
1: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església, que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixis gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger, que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris, que els expliqui la pel·lícula que vulgui, però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i a més ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica.
21: Consideren que aquesta rebuda xoca amb la confessionalitat de les institucions. La Generalitat hi aportarà 1.600.000 euros a través de la taxa turística i l'Ajuntament assumeix les despeses de seguretat i neteja a banda de cedir gratuïtament l'estadi olímpic per la vigília de pregària d'avui.
0: Moltíssimes gràcies, Pau Pasqual, des del Passeig del Born de Barcelona.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més titulars d'aquest dimarts. Els docents han tornat avui a la vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé.
22: La manifestació ha sortit a les 11 del matí de Plaça Espanya i ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. Tot això coincidint amb la discussió avui dels comptes d'educació a l'hemicicle. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és portaveu de l'USTEC i Isern Pardes de la CGT.
23: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
24: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
22: Sota el lema "Demanem fets, no miracles", a la manifestació s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa i consignes relacionades amb el pontífex. Com sempre, ball de xifres en assistència, 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona.
0: És en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per evitar el frau.
4: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la demarcació de Lleida enguany hi ha rècord d'inscrits a les proves amb un 10% més que l'any passat. A Tarragona són 260 alumnes més els inscrits respecte a l'any passat i a les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat.
0: En total, a les Terres de l'Ebre es faran proves en 3 centres de Tortosa, un d'Amposta i un de Móra d'Ebre. Ràdio Tortosa, David Benito.
25: En aquests 5 tribunals, més un específic de cicles formatius, s'avaluen un total de 721 alumnes de totes les Terres de l'Ebre. En la primera jornada, els alumnes s'han examinat de llengua castellana, llengua estrangera i d'altres matèries específiques segons la seva elecció. Els avaluats han sortit molt satisfets del primer examen.
26: A veure, pues era un examen de castellà que més o menys no s'han passat molt. La comprensió lectora també ha sigut bastant fàcil.
27: Jo crec que a mi m'ha anat bé, després ja veurem la correcció, perquè sempre hi ha fallets tontos i faltes, però el part mínim, que és el que més temo me fea, perquè és tipotets, jo crec que prou bé.
28: Bueno, de moment bé, ens l'esperàvem una miqueta més dificilet, però trobo que s'han portat molt bé per a començar i tranquil·les.
29: Jo no tenia molts de nervis, però he entrat i m'he relaxat també al veure l'examen, m'ho esperava més complicat.
30: Jo al principi estava super nerviosa, però després al veure l'examen crec que a l'institut van fer exàmens més difícils que el que ens ha tocat avui.
25: Fins al pròxim dijous, els alumnes hauran de demostrar que han adquirit els coneixements de tot el batxillerat o dels cicles formatius, a l'espera que els nervis no juguen males passades per aconseguir que el curs vinent puguin entrar a la vida universitària.
0: Més coses. Rodalies ha caigut dos cops aquest dimarts, tot i que s'ha recuperat poc després amb retards. Les dues aturades han estat per incidències al centre de control.
4: Els trens en circulació s'han hagut d'aturar a l'estació més propera. El servei ha caigut durant uns 15 minuts fins que s'ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que amb retards generalitzats a gairebé totes les línies. Adif ha explicat que aquesta segona incidència s'ha registrat a un quart de quatre de la tarda. La causa ha estat que el centre de control de l'estació de França ha perdut la numeració dels trens en circulació i per això els han fet aturar tots.
0: Parlant de trens, l'Escola de Sobrestants d'Obres Públiques de Tàrrega ha signat un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat per impulsar de cara al curs 2026-2027 una especialització ferroviària en els cicles formatius de grau superior de projectes d'obra civil. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: El centre targarí vol adaptar l'organització i el currículum formatiu d'aquests estudis per apropar l'alumnat a un sector estratègic i amb una alta demanda de professionals qualificats, vinculats al manteniment, desenvolupament i modernització de la xarxa ferroviària. Així ho ha destacat l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló.
5: La ciutat de Tàrrega, històricament, es distingeix per la seva oferta educativa tan extensa. Aquest centre n'és un exemple, que és una instal·lació que permet justament ara el que s'implementarà en aquest centre. Significa oportunitats pel jove, de trobar feines de qualitat, de trobar feines que siguin d'una certa capacitat econòmica. No pot ser més, per part de l'Ajuntament, doncs més gratificant tenir doncs aquesta oferta també a la nostra ciutat.
2: L'escola ofereix 20 places per al curs 2026-2027, on la durada dels cicles és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. L'alumnat es formarà en el disseny i desenvolupament de projectes amb eines digitals avançades, modelatge, topografia, BIM i gestió tècnica d'obres.
0: I en cultura, l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
4: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit de semifinals del play-off al títol de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. De moment amb empat a 0 al marcador al minut 11 de la primera part. El guanyador, recordem, lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec a la final. I el partit, el cinquè de la sèrie, es disputa a Blanes per la disputa de les semifinals del play-off al títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. La sèrie és el millor de 5 i el conjunt de Xavi Pascual té el factor pista a favor. Sentim Nico Laprovítola.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes. Deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: I encara en aquest play-off, el Joventut de Badalona juga demà dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I en futbol sala, el Barça vol certificar aquest dimarts la classificació per la final del play-off al títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar en el primer partit a l'Inter Movistar, els de Javi Rodríguez visiten la pista dels madrilenys a les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. Sentim el tècnic.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau con buenas sensaciones, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
2: I en futbol, a la primera federació, Pablo Alfaro marxa del Nàstic agraït i reconeixent que ha estat el repte més complicat que ha hagut de dirigir com a entrenador. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
5: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
6: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
5: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip, amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats, suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
2: I després de l'ascens al centre d'esports Manresa comença el mercat de fitxatges amb tres renovacions clau per afrontar la propera temporada a la segona federació. Són Aleix Díaz, Nicolás Olmedo i Bart El Armerani. Olmedo Manresa va tornar al club aquesta temporada i ha estat una assegurança com a lateral dret.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
5: Ruta 66.
6: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
7: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes.
3: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
5: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
3: Són les primeres paraules del Papa de Roma en català durant l'oració a la Catedral de Barcelona. A aquesta hora, 40.000 fidels l'esperen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Jordi Fortià.
6: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Milers de persones l'esperen amb molta il·lusió.
7: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
8: Sí, venimos de Perú.
9: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
10: Venim del Bisbat de Solsona.
11: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
12: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
13: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. Un lloc o un altre els hem vist tots.
3: El Papa lloa Catalunya com a terra d'acollida en una homilia a la catedral, en part en català.
6: Lleó XIV ha presidit la pregària de l'hora sexta. Després, a la sortida, s'ha dirigit als fidels aplegats a la plaça.
5: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
3: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
6: Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb educació.
3: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
6: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró.
3: Mataró Ràdio, Laura Cera.
14: Fins ara només havien fet exàmens a classe o a casa per practicar, però avui els nervis estaven a flor de pell. Pels vols de 4:15, quan ja tenien aquest primer dia a la butxaca, comentaven la jugada entre ells o amb els seus professors.
15: Els nervis crec que ja no estan, han desaparegut després dels tres exàmens, i ara el que toca és seguir estudiant, no baixar aquest ritme.
16: He començat una mica nerviós, però ara ja estic més relaxat.
3: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
6: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
3: I en esport, Janire Gallut, Barça Igualada. En joc, una plaça per la final de l'hoquei Lliga Masculina.
17: En joc el partit de semifinals del play-off al títol entre Blaugranes i els de la capital de l'Anoia, que empaten a 0 al minut 17 de la primera part del partit. Cinquè de la sèrie es disputa Blanes per la disputa a les semifinals de play-off de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre, i pendents també del segon partit del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter Movistar a partir de les 9. En cas de victòria, els Blaugranes serien a la final.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara tenim molta diferència de tipus de temps en funció de la comarca. Quan més cap al nord, sobretot a gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord barceloní, els núvols són abundants i fins i tot s'escapen algunes pluges febles, d'una forma molt efímera. I, en canvi, quan més cap al sud, aquestes clarianes, que són més nombroses i l'ambient que ha estat també una mica més càlid. Igualment, avui ha baixat la temperatura respecte a ahir. Dels núvols que tenim cap al nord, continuaran caient algunes pluges intermitents i molt febles, sobretot al voltant de les Guilleries, del Montseny, també la comarca d'Osona, el Ripollès o la banda del Prepirineu, i les clarianes més evidents quan més cap al sud. En vista el dimecres, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona amb alguna pluja local, però de mica en mica s'anirà obrint el cel amb una temperatura que continuarà sent més aviat de calor suportable. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que no hi ha pràcticament problemes per circular. De fet, a la ronda del litoral hi ha una mica lentitud i a la B20 la ronda del cap a Trinitat, però poca cosa més. També la retirada d'un autocar que s'ha accidentat aquest migdia a la C13 de Llavorsí, on s'està fent pas al relliu. I poca cosa més, com sempre, emplaçar-vos a que circuleu molta cautela i sobretot a cara demà, on la situació es serà complicada per la visita del Papa. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: mil persones omplen a aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona.
4: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Abans, el Papa de Roma ha iniciat la seva visita a Barcelona a la catedral, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català.
5: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: La pregària a Montjuïc és la vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i està adreçada especialment als joves. A l'estadi tenim la nostra companya Mont Carvajal. Mont, molt bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs fa poca estona, mentre sonava el pop urbà del raper Sevilla Borut, ha entrat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'han assegut a les primeres files. Un Collboni, per cert, que ha cedit de franc l'estadi olímpic, que és un equipament municipal, al Vaticà, mentre que el Barça ha pagat 4 milions d'euros per jugar aquesta temporada mentre duraven les obres del Camp Nou. Cada partit sortia amb 500.000 d'euros. El Papa va arribar abans de les 8, de fet està ara mateix aquí fora i s'està donant una circumstància, han enfocat el Papa que està just a fora de l'estadi, l'estan enfocant per les dues pantalles que estan a banda i banda de l'escenari perquè està beneint 33 ambulàncies que s'emportarà a Sor Lucía Caram, o de la gent que treballa amb Sor Lucía Caram, se les emportaran a Ucraïna i les està beneint. I només veure la imatge del Papa per les pantalles, doncs el públic s'ha posat molt nerviós, ha començat a córrer cap a les bandes fins on les tanques els hi deixen perquè s'han apropat a tot el passadís que hi ha, que fa tota la volta a la pista central i que és per on el Papa farà la seva arribada i el seu passeig amb el Papa mòbil. Ja no estan mirant l'escenari, s'han despistat totalment, estava cantant Álvaro Soler i Albert García, però s'han despistat totalment i s'han anat cap a les bandes a veure el Papa. De fet, quan arribi, després de fer aquesta volta que us diem, pujarà a l'escenari des d'on veurà una actuació dels Castells de Vilafranca, l'actuació de Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat, i després dos nois i una noia li explicaran unes situacions de la seva vida i li faran unes preguntes, i Lleó XIV respondrà en català i castellà donant-nos esperança, els demanarà que siguin crítics i denunciarà la violència i els feminicidis. Moltes banderes vaticanes i espanyoles esquitxen les grades i ara canten a favor de Papa Lleó.
7: És un testimoni d'esperança.
6: I ho van el Papa ja és aquí.
8: Moltes gràcies.
6: Parlant Gaudí, per exemple, o Papa León, te queremos mogollón.
8: Ens ha revelat...
0: Moltíssimes gràcies, Mon. Doncs ja ho poden veure els espectadors que segueixin la televisió i escoltar-ho, els que segueixin la ràdio. El Papa ja ha arribat a l'estadi olímpic. 40.000 persones a dins l'estadi, però centenars de centenars també és pels voltants que tampoc han volgut perdre's l'arribada del Papa. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
8: Hem de dir que bona tarda, l'ambient en tot moment als voltants d'aquí, de l'estadi olímpic Lluís Companys, era de la gent molt emocionada i eufòrica per aquest vespre. Hi ha gent que ve des de l'altra punta del món, de diferents nacionalitats i també, evidentment, de diferents bisbats i congregacions, però tots comparteixen el mateix. Diuen que avui és per a ells un dia de molta pau, d'unió entre tots plegats i, sobretot, un dia que no oblidaran mai. Anem a escoltar el que ens han explicat alguns d'aquests assistents.
9: Que lo bel el Papa, porque es la primera vez de mi vida.
10: Sí, venimos de Perú.
11: Y un sueño, porque yo nunca pensé estar acá.
12: Venim del bisbat de Solsona.
13: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
14: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
15: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
8: Hem de dir que pel que fa a les restriccions a trànsit, perquè tots els assistents poguessin venir fins aquí a Montjuïc sense cap entrebanc, s'han habilitat busos llançadora des de Plaça Espanya, ja que la circulació de vehicles privats està prohibida. A més, a l'estadi hi han acudit, es calcula, prop de 80 autocars privats. Amb tot, aquest vespre a l'estadi olímpic Lluís Companys està ple de feligresos per rebre, com bé explicàveu, ja ha arribat el Papa Lleó XIV.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. La gent a l'estadi ha vingut d'arreu del món, d'arreu de Catalunya, per veure el Sant Pare, i des d'Osona han sortit tres autobusos que ha organitzat el Bisbat de Vic, el 9FM, Guillem Rico.
16: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Aliberg.
17: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
18: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa i la fe. Al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
16: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
0: L'altra cara de la moneda és la protesta que s'ha convocat al Born sota el lema Jo no t'espero.
4: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus a Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. La concentració ha començat a les 7 de la tarda.
0: De seguida anirem fins al Born, on hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Abans, però, aquesta és l'última hora de la tarda. Lleó XIV ha iniciat, però, la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs. Esther Minguell.
19: El papa Lleó XIV ha estat rebut amb grans ovacions a la plaça de la catedral, on ha arribat cap a 2:15 del migdia. Ha estat la primera parada de la seva visita a Catalunya, on l'han esperat des de primera hora del matí centenars de fidels, curiosos i turistes. El pontífex ha fet una salutació ràpida abans d'entrar a la catedral i després de la visita i la pregària que ha fet a l'interior, ha sortit a saludar els fidels a qui s'ha adreçat en català i ha agraït l'espera.
20: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí, gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
19: A dins la catedral s'ha reunit amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. Després el pontífex ha visitat diferents espais de la catedral, de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta on ha beneït el sepulcre de la patrona de la ciutat i també ha visitat el claustre. Acompanyat per un repic de campanes s'ha dirigit al Palau Episcopal i allà ha tornat a sortir al balcó per beneir els fidels que es mantenien a la plaça esperant una nova salut i que ho han viscut amb gran emoció. El Palau Episcopal ha mantingut un dinar privat i a la tarda la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Una reunió en la que el president li ha agraït al papa la seva sensibilitat cap a Catalunya.
4: El papa i Salvador Illa han conversat sobre la situació internacional, la necessitat d'avançar cap a una tecnologia al servei de la humanitat i de les polítiques migratòries basades en acollir el que és diferent. La reunió amb el pontífex al Palau Episcopal ha durat mitja hora i també s'ha parlat de la rellevància de la figura d'Antoni Gaudí i de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: De fet, el govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino.
10: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
21: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
10: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: I la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
4: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
22: Els milions són els milions i són els nostres milions.
23: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: I més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de coordinació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita papal hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. David Navarro.
24: Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
25: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
24: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els docents han tornat avui a la vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Viver.
26: La manifestació ha sortit a les 11 del matí de Plaça Espanya i ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. Tot això coincidint amb la discussió avui dels comptes d'educació a l'hemicicle. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del papa. Anna Segura és portaveu de l'USTEC i Isern Pardes de la CGT.
27: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
28: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
26: Sota el lema Demanem fets, no miracles, a la manifestació s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al papa i consignes relacionades amb el pontífex. Com sempre, ball de xifres en assistència, 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona.
0: És en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany, la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per evitar el frau.
4: A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la demarcació de Lleida, enguany, hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb un 10% més que l'any passat. A Tarragona són 260 alumnes més els inscrits respecte a l'any passat, i a les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat.
0: Al Maresme, per exemple, s'examinen un 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Mataró, Ràdio, Laura Cera.
1: La primera jornada ha servit a molts alumnes per familiaritzar-se amb la dinàmica de la selectivitat. Fins ara només havien fet exàmens a classe o a casa per practicar, però avui els nervis estaven a flor de pell. Pels vols de quarts a cinc, quan ja tenien aquest primer dia a la butxaca, comentaven la jugada entre ells o amb els seus professors.
2: Els nervis crec que ja no estan, han desaparegut després dels tres exàmens, i ara el que toca és seguir estudiant, no baixar aquest ritme.
5: He començat una mica nerviós, però ara ja estic més relaxat. Ja sé que és un examen de la selectivitat i ja estic més preparat per segons dies.
2: Amb una bona sensació, la veritat, perquè no ha sigut per tant. Jo m'ho esperava pitjor.
6: Estem més tranquil·les, jo crec.
7: Sí, ara és ser constant amb el treball i confiar una mica.
2: Fins al final. Intentarem descansar, que és molt important, i ja està, ja continuar.
1: Descansar és essencial aquests dies de nervis, tot i que alguns encara tenien forces per comprovar les solucions que es publiquen després de cada prova.
0: Més coses. Rodalies ha caigut dos cops aquest dimarts, tot i que s'ha recuperat poc després amb retards. Les dues aturades han estat per incidències al centre de control.
4: Els trens en circulació s'han hagut d'aturar a l'estació més propera. El servei ha caigut durant uns 15 minuts fins que s'ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que amb retards generalitzats a gairebé totes les línies. Adif ha explicat que aquesta segona incidència s'ha registrat en un quart de 4 de la tarda. La causa ha estat que el centre de control de l'estació de França ha perdut la numeració dels trens en circulació i per això els ha fet aturar a tots.
0: I en territori, Sant Boi de Llobregat ja ha començat a exercir com a capital mundial de les polítiques del temps 2026. La ciutat acull avui el Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret del Temps, que reuneix més de 200 representants institucionals i especialistes de fins a 16 països per compartir experiències i impulsar noves iniciatives en aquest àmbit. Ràdio Sant Boi, Joan Garcia.
9: Aquest juny la ciutat acull tres grans cites internacionals per debatre com organitzem el temps de vida, de feina i de cures. La primera té lloc avui amb el Fòrum de Municipis Mitjans del Dret al Temps, que reuneix a Sant Boi representants polítics i experts d'arreu del món per compartir experiències i impulsar noves polítiques públiques. Sant Boi és la primera ciutat mitjana que assumeix aquesta capitalitat després de ciutats com Bogotà o Barcelona. A la inauguració hi participa la secretària general d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Sònia Guerra.
11: Catalunya va començar a fer polítiques del temps amb tres ajuntaments que tenen noms i cognoms, que és l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Terrassa i l'Ajuntament de Sant Boi.
9: Amb aquesta capitalitat, Sant Boi referma el seu paper com a ciutat pionera en la defensa del dret al temps.
0: I en cultura, l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb el Sastre de Barcelona.
4: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit de semifinals del play-off al títol de l'hoquei lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. De moment guanyen 0-1 els de la capital de l'Anoia al descans amb gol d'Àlex Cardil. Recordem que el guanyador lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec a la final. I el partit, el cinquè de la sèrie, es disputa a Blanes per la disputa de les semifinals del play-off pel títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. La sèrie és el millor de 5 i el conjunt de Xavi Pascual té el factor pista a favor. Sentim Nico Laprovítola.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes. Deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: I encara en aquest play-off, el Joventut de Badalona juga demà dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I en futbol sala, el Barça vol certificar aquest dimarts la classificació per la final al títol de Lliga de la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit a l'Inter Movistar, els de Javi Rodríguez visiten la pista dels madrilenys a les 9 del vespre. Si guanyen, seran a la final per lluitar pel títol. Sentiment.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau con buenas sensaciones, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
2: En futbol, a la primera federació, el Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona divisió. Dissabte jugant a Zamora, club que els ha facilitat 400 entrades. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rotà.
6: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid.
5: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
2: I seguim a la primera federació perquè Pablo Alfaro marxa del Nàstic agraït i reconeixent que ha estat el repte més complicat que ha hagut de dirigir com a entrenador. El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració. Pablo Alfaro marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret. El sentim.
7: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
2: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí també el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta dels patrons...
4: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Just Liars Live in the Future. Here today, gone tomorrow. Benvinguts, benvingudes a la Connexió Eclèctica. Ens trobem a la recta final de la primavera 2026 i avui us proposem alguns llançaments del maig-juny 2026. Tot esperant el retorn de Dorothy Column. Des de Manchester fins a les vostres orelles, aquest és l'anticip de l'àlbum Renascent. 16 anys després del seu últim treball amb Vinnie Riley, acompanyat per el bateria Bruce Mitchell i el productor Keir Stewart, amb la vocalista Califion Rose, ens proposen aquest tema dedicat als mentiders que donaven per mort al Dorothy Column.

Future Perfect. L'únic futur perfecte és el que vivim ara i aquí, amb Durruti Kolum, amb vistes al crepuscle del segle XXI. Continuem amb aquesta connexió amb els llançaments del 2000, la primavera 2026. Tots esperant el retorn de Durruti Kolum amb el seu Renascent, que es publicarà, s'editarà el 31 de juliol. I aquí, ja seguidament, escoltem els Boards of Canada amb Algun lloc al futur, més enllà del que vivim ara i aquí. Somewhere in the Future és un tema que es troba a l'Inferno, el cinquè àlbum del grup escocès, amb reminiscències de bandes sonores dels anys 70. Aquí escoltes ja mateix Boards of Canada.

Into the Magic Land, el territori de la màgia. Ens recorda i transporta a llocs personals i desconeguts. Ens trobem a l'infern amb Boards of Canada. I seguidament ens alliberem, Free as I Want to Be. L'australià Michael Peter Balsari, més conegut sota el nom artístic de Flea i component de Red Hot Chili Peppers, ens proposa el seu primer àlbum en solitari sota el nom Honora. Sota la influència del jazz, crea ambients personals e intransferibles. Flea.

0: Traffic Lights, mirem el semàfor mentre escoltem a Flea, acompanyat per la veu de Thom Yorke. Honoré és aquest àlbum, el primer en solitari, sense els Red Hot Chili Peppers, Flea. I ara passem a Kurt Vile, un altre llançament de la primavera al maig 2026. Torna amb el seu DC àlbum, Philadelphia Has Been Good to Me. I aquí escoltem Like Exploding Stones, com pedres esclatant, el tema que ens presenta just aquest 2026 en Kurt Vile, també component, excomponent de War on Drugs.
1: Got me going, one, two, three, four.

Zoom 97, Kurt Weill. Aquesta és la cançó que obre l'àlbum Philadelphia's Been Good to Me. Transmet la positivitat i la proximitat del poeta Kurt Weill, inspirat a Philadelphia. Perquè aquí estimem. Worth of love. Tot allò que mereix la pena. Tot allò que és bona. Bona connexió, bona vibració des d'aquí. La connexió eclèctica. I ara ens anem a Califòrnia. Ara ens anem amb Red, Pinks and Purples. Glenn Donaldson, perdó. És el compositor darrere dels colors vermells, roses i morats. Aquest 2026 torna amb Acknowledge Kindness. 11 temes que transmeten bondat amb la seva melancolia i la nostàlgia característiques de Reds, Pinks and Purples.

disfrausses, aprenem a viure amb els fantasmes a casa. Reds, pinks and purples són fantasmes vermells, rosats i morats. Aquest és el nou àlbum de Glenn Donaldson, aquest compositor californià. Darrere d'aquests colors ens transmet bondat amb el seu àlbum Acknowledge Kindness. I l'amor s'evapora com l'aigua sota el sol. I seguidament escoltem el nou àlbum de White Fence, l'àlbum Orange, editat a la primavera del 2026. I aquest és el tema Evaporating Love. White Fence.

White Denim. Sí, un teixit blanc. Matchbook és el tema en setens. Anem llumins a la recta final d'aquesta primavera 2026 amb el 13è disc de los White Denim, la banda formada a Austin, Texas, amb el James Petralli al capdavant. I aquí arriba un moment tranquil en el que recordem que actuaran a Barcelona el 18 de setembre del 2026, sala Upload.

Joe Jackson, l'incombustible Joe Jackson, sí. Després de tot aquest temps ha tornat amb el seu àlbum Hope and Fury, l'esperança i la fúria d'aquest home que a 1979 va començar amb la New Wave i encara al segle XXI segueix actiu i viu. I passem ja pràcticament a tancant la connexió eclèctica amb llançaments de la primavera 2026. Aquests són els Foo Fighters. Mirem per la finestra per escampar la boira amb aquest nou disc de Dave Grohl i companyia. El bateria de Nirvana segueix endavant.

fins aquí podem arribar. Aquest era el tema de Foo Fighters i ara tanquem amb Guided by Voices, guiats per les veus, perdurant després de més de 40 anys perquè tenen sentit i propòsit, superant les modes, les tendències, i és que som i serem eclèctics. Aquest és el disc, el, pràcticament es diu Crawl Space of the Pantheon, rastrejant el Panteó. Avancem sense decaure fins al final. Guided by Voices, good night and good luck. Be good.

0: Molt bones amants de la festa. Benvinguts una setmana més al Rhythm is a Dancer. Una setmana més que gaudirem de la bona música actual.
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky, música techno, dance, sessions, màquina actual. Una miqueta de tot perquè disfrutis, perquè ballis de la nostra música. Soc DJ Flecky i aquí comença el Rhythm is a Dancer. Moltes gràcies per ser-hi, gràcies per connectar amb nosaltres. Benvinguts a la festa. Vinga, som-hi.
1: Rhythm is a dance.
0: Comencem.
2: Nos vamos de fiesta. Te subes.
0: I arrenquem amb novetats.
1: It wakes below. One spark.

aquesta peça peculiar. Amb aquesta novetat obrint el programa d'avui, un tema de Go, s'anomena Hello.

Un mica de so melòdic techno amb la novetat que es porta Oxen. No goodbye.

Som-hi, família, més novetats. Detected. Ara aquesta de Rain Nation. Això s'anomena Destination. Hook Now, so Technotrance.

Aquest és aquest so Technotrance, aquesta novetat que es porta Rhymenation. Amb aquesta proposta Destination Unknown. Sons actuals que sonen aquí en el Rhythm is a Danger. I ara anem cap al passat. Anem a recordar un clàssic del 95. Principal Joy i Marky Mark. Happy People. Gran clàssic i després...

peça del 1995. Principal Joy i Marky Mark. Happy People. Una meravella de tamarro que va arrasar les pistes de ball. I a la família arriba la nostra sessió avui molt i molt especial.

pots seguir-nos a través de la xarxa social Facebook. I també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm is a Dancer. Si volem festa, si volem màquina, si volem canya, això vol dir En Sessió Javi Maki. Avui, família, no connectarem amb Javi Maki, i és que el passat mes de febrer va celebrar el seu aniversari i ho va celebrar a la Sala Leblanc, a Lloret de Mar. Doncs ens ha cedit la presentació que es va fer en aquella sessió d'aniversari. Avui gaudirem d'aquesta primera hora del seu aniversari, en aquest aniversari del gran Javi Maki. Doncs vinga, En Sessió, Luna, Rotar i Javi Maki, amb aquest especial aniversari Javi Maki a la Sala Leblanc. Vinga, Javi, a liar-la!

they even exist. And when the truth finally dawned,

0: I fins aquí aquesta primera part que ens ha cedit el gran Javi Maki celebrant el seu aniversari. Hem escoltat la sessió de Luna Rotar i Javi Maki en aquest especial aniversari del gran Javi Maki. Moltes gràcies, company, per cedir-nos aquesta gravació. Més endavant escoltarem més DJs que van passar per aquest aniversari. Gràcies, company, gràcies, Javi Maki. I vinga, som-hi, família. Continua la festa. Novetats i molta canya. Màquina actual i festa assegurada. Som-hi!
1: Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Truco, truco.

Poquet que ha sortit una passada. Dos dels grans, The Bastard i DJ Pastes, amb aquesta peça que s'anomena Música. Brutal, això arrasarà. Gran Tamarro.

Pastor, Pastis, s'anomena Música. Som-hi, més canya. Xavi Beceina. Another Way. Com sempre, tema potent i brutal del gran Xavi Beceina, que sempre la lia. Anem a liar-lo nosaltres també. Vinga, Xavi!

sempre aliant-la amb les seves produccions molt potentes, amb aquest bombo espectacular, el gran Xavi BSN, amb aquesta proposta actual, Another Way. Com sempre, molt canyero, i un altre que s'apunta a la nostra festa. Sí, senyors, Dani BPM i Dream.

un altre artista que sempre la lia amb les seves produccions, Dani BPM i Dream. En aquesta peça, amb aquesta versió maquinera d'aquest gran clàssic, We Don't Without You, versió màquina actual. Que bones produccions, sí senyors, com disfrutem, com gaudim d'aquesta bona música. I ara li fotem encara més canya. I és que això ja s'acaba, família. Últim tema amb Kai Tracy. Trends and Acid. Remix espectacular.

now for my next number. DJ S. I'd like to return.

0: Maria Jurado.
1: Hola, què tal? Benvinguts a una edició més de Hot Dance 80. Aquest 2020, al mes de juny, ens ha deixat Bonnie Pointer i el cantant de Jarabe de Palo, en Pau Donés. Així doncs, avui començarem la història de Hot Dance 80 amb aquests personatges.

The Pointer Sister està format per tres germanes que van treballar amb la Tamla Motown i, com hem dit, el 2020 ens ha deixat la Bonnie Pointer.

Des de joves van estar influenciades pel gospel i el soul de The Staple Singers, Aretha Franklin i d'Andrew Sisters. El 1971 van formar Blue Thumb Records. Seguim escoltant més música de les germanes Pointer.

Patricia Eva Poynter, més coneguda com a Bonnie Poynter, va néixer a Oakland, Califòrnia, l'11 de juliol de 1950, a Los Angeles, Califòrnia. 8 de juny del 2020 ens va deixar aquesta cantant de música disco i soul nord-americana.

La música de les Pointer Sisters ens ha acompanyat avui a la història de la música disco. El que passa que ens han deixat dos intèrprets, i tot i que el segon no és de música disco dels 80s, però és un intèrpret que va triomfar i que la gent que passem dels 50 l'hem escoltat moltíssim.

Pau Donés Cirera va néixer a Barcelona l'11 d'octubre de 1966 i ens va deixar el 9 de juny del 2020. Fou cantant, guitarrista i compositor conegut per ser el vocalista del grup musical Jarabe de Palo.

Pau Donés, un intèrpret que va voler deixar enregistrat el seu darrer treball abans de deixar-nos, i va gravar el videoclip amb la seva filla. Esto que tú me das.

Hem fet un repàs avui a la història de Bonnie Pointer i Pau Donés de Jarabe de Palo. I seguim amb més històries.

i dels germans Gibb. Passem als germans Tavares. Varen ser un popular grup de música americana de disc, rhythm and blues i soul, composat per cinc germans de New Bedford, Massachusetts, d'origen caboverdià. I seguim amb més marxa, seguim amb més ritme, com sempre, aquí a Hot Dance 80.

Avui estem tenint artistes de primer nivell a Hot Dance 80. Ella és la dona Adrienne Games, coneguda com Donna Summer. Fou una cantant, compositora, pianista i actriu americana mundialment famosa per la música disco durant els anys 70 i començament dels 80. Va guanyar en 5 ocasions els Premis Grammy. On a radio estem això, estem a la ràdio. I qui no coneix els Earth, Wind & Fire?

I inconfusible la veu de Philip Bailey amb els germans Verdín, amb els germans de Earth, Wind and Fire. Seguim punxant bona música i bones històries com aquesta que porta el teu amor. El seu gran èxit va ser Baby, we're gonna love tonight. Nena, vols fer l'amor amb mi aquesta nit? Avui hem recordat aquesta de la formació Lime.

La música que triomfava als 80, aquí, al teu programa Hot Dance 80. La propera és una cançó d'un trio americà anomenat Hughes Corporation, escrita per Bally Holmes. El títol és Rock the Boat, segur que la coneixereu. Va aparèixer per primera vegada en un àlbum d'estudi el 1973, el Freedom for the Stallion.

Get Up and Boogie. Era la música de Silver Convection. I aquesta no fa falta presentació, però això és un remix del 2018. Ells són els Chic, Bernard Edwards i Neil Rogers, amb aquesta Good Times.

Anem a escoltar un altre gran èxit d'una dona que s'anomena Anita Ward. Això és Ring My Bell i és una cançó del 1979. Estem escoltant la música dels millors èxits de potser la millor dècada de la música dance, que va ser la dels 80s. Però com podeu comprovar, als 70s també es feien coses ben maques.

El proper protagonista a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 és James Ambrose Johnson Jr. Direu, qui punyetes és aquest? Doncs quan l'escolteu, segur que sabeu qui és.

Anem a escoltar una cançó del 1988. Una formació que li deu el seu nom a una discoteca. Can't take my eyes off you. No puc deixar de mirar-te. Això és el que està sonant a la teva ràdio, al teu Walkman, al teu MP3.

estem arribant a una nova edició de Hot Dance 80 i ho farem amb l'amor que està a l'aire. Jean-Paul Young, Love is in the air. Fins la propera, adeu-siau.

el que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

0: programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.